0: l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
1: Som la primera estació, som EU, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
0: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcuatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
2: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
0: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
3: De referència a Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

L'art romànic forma part del paisatge sentimental d'un bon nombre de catalans. Allà on mirem, arreu de la geografia catalana, el romànic, juntament amb el gòtic, té una presència innegable. Campanars d'església, claustres ombrívols, pintures plenes de presència i colors i ulls que ens miren fixament. Bèsties que viuen als capitells i mares de Déu hieràtiques que sostenen un nen a la seva falda. Aquesta setmana descobrirem quines són les característiques més destacades del romànic català, així com els seus temes i obres més representatives. Benvinguts a la Catalunya romànica, benvinguts a les Portes de Troia.

0: I benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de la xarxa de comunicació local per segona vegada aquesta temporada. I avui per parlar del romànic català, i ho fem també amb un membre de la xarxa de comunicació local, el periodista i divulgador artístic Joan Pau Inarejos, que també és autor del llibre Amb ulls de romànic. Benvingut, Joan Pau.
1: Moltes gràcies.
0: Quan comença la teva afició pel romànic català?
1: Em fa gràcia, perquè la gent al principi em deia, vols dir que el romànic això li interessa a algú, no? I s'ha convertit en una mena de, em deia un periodista, d'un fenomen unipersonal, que el romànic l'has posat de moda tu, d'alguna manera. Doncs això ve per via familiar, dic en el llibre que ho dec a ma mare i a l'algoritme, no? Per via familiar, perquè ma mare doncs, havia sigut sempre molt apassionada del romànic. Jo sempre l'he portat amb mi i crec que la meva passió i la meva febre encara l'he portat més enllà que ma mare. I em recordo d'adolescent doncs, els apunts de la facultat i de l'institut plens de garbuixos i d'esborranys, del crist de taüll, del campanar de no sé què, de la portalada. És una obsessió que he tingut sempre. També tinc un munt de dibuixos a casa fets i res, doncs la cosa va canviar o va fer un punt d'inflexió fa aproximadament 2 anys i mig, quan, mogut pel pecat capital de l'enveja, jo treballo amb el gran company i amic David Martínez, que porta el compte Històries de Barcelona, superrecomanable, i jo li tenia molta enveja, perquè m'agradava molt la idea i em sentia molt còmode de crear algun espai digital on desfogar-me una mica de totes aquestes coses que m'interessaven del romànic, i m'hi vaig posar. Vaig començar sense massa pretensions, amb fotos, i a partir dels fils vaig veure que hi havia bastant feedback, i mira, fins aquí hem arribat.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa Més.
1: Coneixeu les mares del romànic?
4: Joan Pau, ja estàs amb els vídeos aquests del romànic?
1: Mama, ara no puc. Però què passa? Ara sí, comencem i comencem, evidentment, per ella, la Mare de Déu. Des del Concili d'Efes, al segle V, Maria de Natzaret és venerada com a Theotokos.
0: Ara, Alberto Reche, benvingut, i Albert Abril, benvingut.
5: Hola, què tal? Estàs emetent un programa a la xarxa, des de la xarxa, amb gent de la xarxa, i t'oblides de la gent que veus cada setmana a Ràdio Castellà.
6: Sí. Com anem?
5: Com anem?
0: Doncs m'he escoltat un tall que no sé què ens volies dir amb això que s'escoltava de fons.
1: Doncs mira, això era l'inici d'un vídeo que tinc sobre les mares del romànic, que aquí incloc doncs, la Mare de Déu, per descomptat, però també la Mare de la Humanitat, Eva, i moltes altres figures femenines del romànic. I una de les coses que m'agrada en aquests vídeos i fils és explicar doncs, curiositats iconogràfiques. I parlo, per exemple, en el llibre de com les Mare de Déus, a veure, igual és una mica sacríleg dit així, però són lletges, moltes d'elles, són lletxotes, moltes Mare de Déus romàniques, eh? I tot i així em fascinen, no? Perquè tenen aquest caràcter tosc, una certa deformitat, ni tan sols se les representa com a dones, no hi ha atributs anatòmics, però és que això és molt buscat, no? Perquè es tracta de mostrar que més que una dona, doncs és això, un tòtem que és la paridora de Déu, com literalment es diu, no? En un dels primers concilis del cristianisme, per tant, estèticament fins i tot fascinant veure com una sola talla de fusta, com un tronc, doncs emergeix en una mateixa peça la mare i el nen, no? Per tant, tenia clar que era un dels temes bàsics per explicar en el romànic aquesta deessa mare, que al final és bastant hereva de les deesses mare de l'antiguitat.
5: Sí, i una cadira, no? Al final,
1: exacte.
5: Aquestes mares romàniques són una cadira sobre la que posen aquella cosa tan inquietant que són els nens. El romànic fa moltes coses bé. Ara, representar els nens són com senyors grans calbs
1: sabeu que això té algunes explicacions,
5: sí,
1: eh?
5: Sí, sí, segur, segur.
6: Espero que ens les donis en algun moment del programa, perquè...
1: Doncs vinga, va, ho deixem.
5: Molt bé. Ja avancem que hi haurà molts temes en aquest programa, perquè parlar de romànic és parlar de moltes imatges mentals, de moltes icones que tenim present, no? Des dels campanars de les esglésies, els costes romànics, els capitells, les mares de Déu, el Crist de Taüll... Hi ha 20.000 coses, però comencem, si us sembla, una mica per el fet més bàsic, per si algú encara va una mica perdut o perduda. Joan Pau, què és el romànic? En què ens referim exactament quan parlem de romànic català?
1: El romànic
5: en general.
1: El romànic en general és el primer estil internacional, grosso modo, que apareix a Europa a l'edat mitjana, als voltants de l'any 1000, i apareix precisament en una zona geogràfica que podríem delimitar entre centre de França, sud de França, nord d'Itàlia i Catalunya, el que seria avui el Principat i també el Rosselló. Per això molts dels primers edificis que es fan en volta de canó a l'edat mitjana són pràcticament són catalans, com Sant Pere de Rodes. És un estil doncs, que va d'acord amb tota la febre constructiva que hi ha a partir de l'any 1000 i també amb el reformisme que ve de l'Església, amb la idea d'unificar doncs, les litúrgies, els mètodes constructius. Per què n'hi diem romànic? Doncs aquest terme apareix a finals del segle XVIII i a principis del XIX com una manera de dir que aquest estil, sobretot, continuava o, en certa manera, també vulgaritzava mètodes constructius de l'antiga Roma, com és l'arc de mig punt, com és la volta de canó. En definitiva, era buscar un imaginari de grandesa, que és el que es buscava amb aquestes grans esglésies, monestirs i catedrals, que en molts casos després van ser substituïdes per estil gòtic, barroc, però ens hem d'imaginar un romànic molt més luxós del que veiem avui en dia, en realitat.
6: Molt bé, i has explicat una miqueta quan sorgeix el terme de romànic, però què significa? O sigui, per què s'utilitza aquesta paraula?
1: Doncs com us deia, així com el gòtic se'l va batejar d'aquesta manera i també amb un cert to pejoratiu perquè es considerava que era una herència dels pobles gots del centre d'Europa i els gots amb els quals bevem l'aigua per refrescar-nos mentre gravem el programa, doncs els romànics es considerava que eren més aviat hereus de l'antiga Roma. Si us passegeu per Roma, que és el que feien els estudiants de les famílies pijes, per dir-ho així, a partir del segle XVIII i XIX, amb el Gran Tour, era aquest viatge de fi d'estudis, d'alguna manera, que dona nom al que és el turisme avui en dia, no? Feien aquest viatge i on anaven era a Roma, que era doncs, el paradigma de l'arquitectura, dels monuments, i allà podríem veure doncs, el que, bona part del que veiem avui en dia, no? El Coliseu, els Arcs de Triomf... Doncs bé, molts d'aquests monuments, si ens hi fixem, tenen estilemes que ens poden recordar a l'arquitectura romànica. No? La portalada de Ripoll, de fet, es considera que específicament està inspirada en els Arcs de Triomf romans. Per tant, doncs, aquest arc de mig punt, aquesta decoració en fris i moltes altres qüestions, també fins i tot de la iconografia. No? Els propis Cristos en majestat no són més que una derivació de les representacions tardoantigues dels emperadors que reben l'audiència doncs, de les províncies. Per tant, està molt més amarat i molt més impregnat el romànic de l'antiga Roma del que ens pensem, que a vegades creiem que hi ha un tall respecte a l'antiguitat i n'hi ha doctrinalment i ideològicament, però en les formes artístiques realment no tant.
7: Uh-huh. I parlar de la romànic i el romanticisme ens porta gairebé sense solució de continuïtat a parlar de fet nacional. Uh-huh. Fins a quin punt és certa aquella afirmació recurrent que diu que l'art romànic és l'art nacional de Catalunya?
1: La veritat és que jo, és una frase que els últims anys no l'he sentit gaire perquè no li hem fet cas al romànic, però sí que en els llibres de text antics, per dir-ho d'alguna manera, era típic, parlar del... era un cliché que fins i tot estaria bé recuperar, del romànic com un cert art nacional. Fixeu-vos que ja l'entroncàvem amb Roma, no? Perquè se li va donar aquest nom a partir del segle XVIII i XIX, doncs perquè mantenia les formes de l'antiga Roma, i ara ha aparegut aquesta altra paraula, romanticisme, que dius, casualitat? No, casualitat no. Tots els camins porten a Roma, ja ho sabeu perfectament, i en aquest cas, doncs els romàntics se n'hi va dir així perquè eren els que estaven fascinats, com el Quixot, per una sobredosi de lectures de les novel·les escrites en llengua romans, no? Que era la llengua, les llengües que es derivaven del llatí. Per tant, en realitat, tot ens porta allà mateix, ens porta a Roma, i efectivament, al segle XIX, al llarg del segle XIX, la burgesia catalana, com fan totes les burgesies de les nacions europees, per altra banda, en aquell moment, estan amb la lupa posada, aviam quin tram de la història, quin tram del passat els pot semblar més, resultar més útil com a una cerca d'un passat gloriós, d'un estil nacional. És per això doncs, que Itàlia va buscar el Renaixement, doncs, que a Espanya hi ha una moda pel Mudèjar, a França es busca el classicisme de Versalles, i hi ha aquí una sèrie de prohoms, entre ells Puig i Cadafalch, Domènec i Montaner, bona part d'ells segur que ho sonen com arquitectes modernistes, però que també van ser grans historiadors de l'art romànic i que comencen a descobrir, a rascar el territori i a trobar doncs, monuments que no se'ls havia fet prou cas, perquè el romànic ha patit aquesta llei del pèndol, va ser vist com un art rústic i rural, cosa que ha anat desmentint la historiografia, i en canvi retirant i recuperant moltes d'aquestes obres, també pel perill que marxessin a l'estranger, i va haver aquesta fascinació, que especialment va arribar a principis del segle XX i que va portar, doncs, això a considerar que l'art romànic era una mica l'art nacional de Catalunya. Jo crec que això ha quedat molt tapat per totes les coses que han passat al segle XX, històriques, culturals, perquè hem mort d'èxit a nivell turístic i ens hem oblidat de tot això. I, en certa manera, sí que és un concepte potser una mica caduc i superat pel d'estil nacional o art nacional, però sí que està bé per fer-nos pensar de la gran importància que té el romànic en les arrels històriques de Catalunya, fins i tot.
5: Bueno, i com a historiadors, també, no? El concepte de Catalunya romànica, que a més de donar nom a aquesta monumental obra col·lectiva, no? De fa uns anys, és un dels moments claus de la història de Catalunya, també a nivell històric, però sobretot també documental. No? Mm-hmm. És un període en què constructivament coneixem moltes coses, però també políticament, documentalment, llavors això explica també perquè ha quedat com un moment clau, no?, per la identitat catalana. Mm-hmm. A l'inici del teu llibre, amb ulls romànic, defineixes l'art romànic amb quatre conceptes, mm-hmm. no? Romà, bizantí, pirinenc, transpirinenc i hispànic. Mm-hmm. Si et sembla, podem en aquests minuts inicials del programa, no?, definir una miqueta això. Mm-hmm. Romà ja n'has parlat, no?, si, mm-hmm. si en vols ampliar més, però jo crec que podem anar a jugar una mica a definir aquests conceptes, no? Què té de romà la romànic i, sobretot, què té també de bizantí, d'aquesta altra Roma, no?, que moltes vegades a molta gent se l'oblida. Quines influències romanes i quines influències bizantines mm-hmm. té el romànic català?
1: Evidentment, això donaria per hores i hores, i jo en el llibre ja dic que no dispareu al divulgador, que no sóc historiador com vosaltres, que en sabeu molt més de tot el context històric, però intento de sintetitzar conceptes, i sí, dic que ve d'aquestes diferents fonts. Hem parlat de l'antiga Roma, per descomptat, doncs perquè utilitza aquests mètodes, aquesta grandesa constructiva de l'antiga Roma, i en certa manera també n'és una divulgació, ja que aprofitem aquest concepte de la divulgació cultural. És una vulgarització de l'art romà, diguéssim, per les diferents províncies, un cop l'imperi d'Occident ja no existia. Però és que, evidentment, hi ha l'altre imperi, l'imperi romà d'Orient, el món bizantí, que durant pràcticament tota la primera meitat de l'edat mitjana i més enllà, era el gran mirall del luxe davant d'una Europa occidental que estava bastant més desendreçada políticament, no sé si podíem dir que era més pobra, però vaja, miraven l'Orient amb una gran fascinació. És el lloc, per entendre'ns, si potser heu visitat Grècia, Turquia, on hi ha aquelles esglésies amb uns mosaics espectaculars, on hi ha un ús de l'orfebreria, dels esmalts, etc. Per què? Perquè anava vinculat a aquest imperi romà d'Orient, no? A llocs com Ràbana, que en parleu també en diferents programes. Per tant, fixeu-vos que, per exemple, la pintura romànica catalana, en molts casos el que fa és imitar la pedreria, el mosaic, fa com efectes especials per fer veure que està fent, que està elaborant un art major, quan en realitat la pintura, i també és una cosa curiosa, es considerava a si mateixa un art menor en cert sentit. Per tant, tot aquest aire imperial sí que l'hereta molt del món bizantí, i el mateix Crist, que és una mica el protagonista absolut de l'art romànic, el que ens ve al cap i el que vaig triar com a imatge de portada amb ulls de romànic, doncs també està aquesta tipologia, a més dels emperadors romans, està molt heretada del món bizantí, aquesta tipologia com de rei oriental, aquesta tipologia que diem de Crist siríac. Hi ha molts aspectes realment, i molts aspectes iconogràfics també, que ens podrien permetre anar relacionant el romànic amb l'art bizantí, fins al punt que hi ha historiadors del segle XIX i fins i tot a principis del XX trobareu documents que parlen de les pintures bizantines de Pedret o les pintures bizantines de... O sigui, encara es referien al romànic, potser per l'impacte que els causaven aquelles pintures que no sabien encaixar amb cap referent d'aquell moment. L'art religiós, diguéssim, de moda era un altre, era un art molt més neoclàssic, i suposo que doncs, el primer que els venia al cap eren aquestes icones orientals tan rígides, i parlaven d'art bizantí. Per tant, fixeu-vos fins a quin punt són cosins germans aquestes dues ribes del Mediterrani. També és pirinenc i prepirinenc, clar, sobretot perquè els comtats catalans doncs, s'originen al voltant d'aquesta àrea pirinenca, no?, al nord i al sud del Pirineu, i també perquè a les grans ciutats, a les planes del país, a Barcelona, Vic, etc., el que eren les grans catedrals romàniques, com us deia abans, van ser substituïdes per doncs, fàbriques gòtiques, barroques, neoclàssiques, i què ha fet això? Que la imatge que ens ha quedat del romànic, sigui associada a un art rural, a un art auster, quan no era ben bé així. El que passa que és on ha quedat més ben conservat aquest romànic. Per això a les valls d'avui, doncs, què va passar? Que al retirar elements barrocs, al retirar elements gòtics, retaules, és quan es va descobrir totes aquelles joies que hi havia al darrere. I faig aquest darrer apunt, que també és molt hispànic el romànic, això m'agrada recordar-ho, perquè els Beatus especialment, que jo tinc una obsessió amb aquests còdecs sobre l'Apocalipsi, que sabeu que és un dels grans supervendes de l'edat mitjana, inspirat al regne de Lleó, bàsicament, fet per un text de Beat de Liébana, al segle VIII, em sembla, i a partir d'aquí doncs, es van copiar una sèrie de llibres sobre l'Apocalipsi, també amb temes del Gènesi, de la profecia de Daniel, amb uns colors brillants impressionants, amb un ús de les franges de color horitzontals que actuen com a paisatge mental abstracte, i molts d'aquests elements arriben al romànic de la península Ibèrica, com podem veure en les pintures romàniques doncs, tant de Castella com de Catalunya. Per tant, aquesta part potser més expressionista i en cert punt marciana del romànic segurament està molt, molt heretada d'aquest món hispànic.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Joan Pau, tu poden usar, però ara mateix t'estàs marcant un Alberto Reche.
1: Ah, sí?
0: Posant una cançó que tindrà alguna relació amb la temàtica del programa, però que a simple vista poder no ho veiem.
1: Això és fer un Reche, molt bé.
0: Això és fer un Reche.
1: En el codi
2: jo tampoc ho sabia.
0: No, pues,
1: sí, és un next coming del contingut, no?
0: Efectivament. Aviam, aquesta cançó.
1: Aquesta cançó, home, jo no sé vosaltres, però jo no la puc sentir sense recordar Forrest Gump, no? Que la vida és una caixa de bombons, mai saps què et pot passar.
2: I això és un Alberto Reche.
0: Està profundint.
1: I dintre de la banda sonora que es va marcar en aquella pel·li que sortia de tot i de totes les èpoques, aquest Chon Chon de The Birds, que potser poca gent sap que és un text de la Bíblia. És un text de l'Eclesiastès, del Coelet, que és un dels llibres sapiencials de la Bíblia, on hi ha aquelles frases que potser ens sonen per la saviesa popular de hi ha un temps per cada cosa, que és bàsicament el que diu aquesta cançó. Hi ha un temps de néixer, un temps de morir, hi ha un temps de llaurar, un temps de recollir, i a mi em fascina aquest text i em va agradar fer-li una picada d'ullet al llibre pel que fa a la representació del temps en el romànic, que és molt curiosa, i ho podem veure, per exemple, al Brodat de la Creació de Girona, que és una obra mestra del tèxtil del romànic mundial, i on hi ha aquest contrast entre el temps humà, que és una roda que va girant, que és aquest chon-chon, amb els treballs agraris, amb els mesos de l'any, amb els dies de la setmana, i en canvi al centre roman immòbil, que és el Crist Cosmocrator, no? És el primer motor immòbil, que diria Aristòtil, mentre tota la resta va girant. Doncs això també té unes fonts bíbliques, curiosament, no? Que ens parla d'això, aquest llibre, que dic que és una mica ansiolític, de l'Eclesiastès, que diu, tranquil, hi ha un temps per cada cosa, no pateixis, i tot es repetirà, i l'any que ve tornaràs a llaurar, i a més, fa un afegitó que diu, i no et servirà de res, i tot això és inútil, però vaja, té aquest punt més pessimista, que potser ara no cal, però que és molt interessant.
3: Molt bé, comencem, Joan Pau, si et sembla, aquest bloc més central del programa, per analitzar algunes de les imatges més icòniques del romànic català. I podem fer-ho, per exemple, potser amb... Bueno, potser la segona més icònica, no? Que seria amb les Mares de Déu. Què n'hem de saber?
1: Home, les Mares de Déu... A veure, la mare que ens va parir és aquella exclamació que fem quan, no sé, a vegades estem fins als nassos de les coses, però és una paraula molt integrada en català, fins al punt que anomenem Mare de Déu, tot junt, a les talles de les Mares de Déu, que són objecte de veneració, no? Per tant, fixeu-vos fins a quin punt tenim aquesta paraula incorporada, no? Doncs la Mare de Déu és fonamental en la iconografia cristiana en general, i molt especialment en el romànic, en una època en què l'Església ja està en una fase militant, doctrinalment encara no està tot assentat, i convé subratllar molt i molt que Maria és la mare de Déu, de la divinitat, no? Perquè sabeu que tots aquests matisos en els successius concilis de l'Església es discutien això, que si la Trinitat, que si Jesús era humà o era diví, i per tant ens trobem amb aquestes talles d'aquestes Mare de Déu romàniques, fins a cert punt tosques, antiestètiques, segons un gust més clàssic, on sembla que d'una mateixa talla, d'un mateix tronc, emergeix la mare i el nen, no? I pràcticament, doncs, la Mare de Déu és com dic en el llibre, no? Aquells mobles de la gent rica, no? On l'important és qui s'hi asseu, i que en aquest cas és el Messies, que és el Salvador, i la Mare de Déu, com diuen els historiadors de l'art, doncs fa aquest paper de tron del nen Jesús, fa de cadira, pràcticament, en un rol certament secundari, però... també crida l'atenció quan es parla de la cultura judeocristiana, que sí, és molt patriarcal, que certament ho és en molts aspectes, però realment la figura important és la Mare de Déu, és Maria, perquè Sant Josep ja sabem que és pare putatiu, que és pare reputacional.
2: És el PP.
1: És el PP, exacte, pare putatiu, i que quan apareixen els cicles del naixement, pobret, és un senyor vell que està tristoi, que està doncs, recolzant el cap a la mà, no, absolutament apartat de l'acció principal, és a dir, apadrinem un Sant Josep, si plau, perquè, pobret, realment no té cap protagonisme al costat dels centenars i centenars de Mare de Déus que trobem a tota la història de l'art, però també en el romànic, que pràcticament cada poble té la seva.
2: Sí, això volia preguntar-te, no? Perquè aquesta imatge icònica de les Mares de Déu, que, com deies, té una evolució molt llarga, no? Que parlem de les... anar-nos a l'antic Grècia i tal, però arrenquen el romànic amb aquestes seus de la sabidoria, no? Amb aquesta Mare de Déu com a cadira, evolucionen el gòtic amb unes Mares de Déu cada cop més maternals, més humanes, anem a les pietats del Renaixement, no? On ja és una mare dolorosa i podríem acabar sense gaire dificultat en el Guernica de Picasso, no? Amb aquella mare, amb el cadàver del seu nen enmig del bombardeig. No? Hi ha un fil conductor en bona part de la nostra relació amb aquesta figura de la Verge Maria, però de la mare en general, no? Que té una solució, sense solució de continuïtat. Mil anys d'història ens contemplen, diríem. No? La pregunta és si de la munió de verges romàniques catalanes tens alguna preferida? Si haguessis de trobar alguna que digués... Jo sí que la tinc.
1: Tu la tens?
2: Jo la tinc.
1: Doncs comença tu, va.
2: No, però jo no recordo quina és, però recordo que sempre que vaig al Manac i veig aquella col·lecció de Mares de Déu, hi ha una, quan gires, que el nen Jesús és clavat a Jordi Pujol.
1: Ostres! Doncs pot ser la Mare de Déu de Ger, potser. Pues
2: deu,
1: em ve
2: ser,
1: al cap.
2: Deu ser, però hi ha una que...
1: Però és Pujol perquè és petit i calp.
2: Perquè és petit i calp i retorçat. Podria ser Pujol o podria ser l'alien de Destino Final, no? Però aquesta seria la meva. Però clar, va. Jo no sóc l'expert en el romànic.
1: Ja que t'has mullat, jo ho faig també en el llibre. Ostres. I sí, parlo de la Mare de Déu de Solsona. Que potser,
2: bueno, és una opció.
1: Potser no és la més romànica de totes. De fet, ja anuncia una mica el gòtic i m'agrada molt perquè és una Mare de Déu molt estilitzada, està feta en pedra, que no és gaire habitual en el nostre repertori, la majoria són de fusta, és molt delicada, està representada com una reina ja, no? A més, amb dues trenes meravelloses, excepcionalment esculpides. Però realment, les Mare de Déus romàniques més típiques, les que ens venen al cap és com doncs, la Moraneta, la Mare de Déu de Ger, exacte. Són una mica com el T-Rex, amb mans petites i un cos molt, molt, molt ferm.
2: Montgomery Burns.
1: Sí, sí, d'alguna manera tenen aquest posat tan tosc i tan estrany que això, es tracta de que siguin el tron, de que siguin el tron de la saviesa. Clar, devocionalment molta gent que ens escolta dirà, home, la Moraneta no es toca, la Moraneta és la Mare de Déu més important que tenim. Bé, devocionalment sí, és la patrona de Catalunya i tot el que vulguis, artísticament estaria per veure això i jo sí, jo em quedo amb la Mare de Déu del claustre de Solsona.
2: Molt bé. Molt bé. Doncs recomanem a tothom que busqui l'imatge d'aquesta Mare de Déu.
3: I que vagi al Manac a veure en Jordi Pujol, també.
1: Sí, sí.
2: Bueno, mira.
1: No sabia jo. Sabia que te'l podies trobar per Caralps, que té una gran església romànica de Sant Jaume, el Pujol, no?, perquè estiueix allà, diria. Però al Manac no sabia que també te'l podies trobar.
2: Andorra, també.
1: Doncs mira. Per Andorra, també, a vegades, sí.
3: Abans l'Alberto ja ho ha avançat una miqueta, no? Però aquesta visió de la Verge Maria tan hieràtica i deshumanitzada anirà evolucionant?
1: Sí, de fet, ara comentava, no?, el company que apareixen les Mare de Déus més humanitzades, més tendres. Hi ha als finals del romànic, també en el romànic català, podem trobar Mares de Déus que donen el pit. Costa, realment costa, comparat amb les grans d'esses mare de l'antiguitat.
2: Sí, és més en el gòtic, no? Aquestes galactotrofusses, aquelles verges que després durant el barroc es censuren totes i es fa com una sanefa de tela perquè la Verge Maria no pot...
1: Jo no ho sabia.
2: Sí, sí, moltes d'aquests retaules gòtics que apareixen és perquè han estat després restaurats, perquè moltes vegades hi ha un intent de tapar el pit.
1: O sigui, com els pàmpols, les fulles de parra que se'ls hi posen als genitals a Adam i Eva, també es tapen els pits. Doncs és curiós perquè en la cultura mediterrània sabeu doncs, que les deesses mares són fonamentals, tenim a Isis, a Hera, tenim moltes mares de déus lactants, no? Moltes mares de la divinitat lactants. I això apareix en la iconografia cristiana una mica tard, suposo que per escrúpols respecte a aquesta imatge del seminu, i apareix en el nostre cas doncs, ja al segle XIII, doncs, per exemple, al frontal de Rigatell, o en una miniatura de la confraria dels comerciants de Tàrrega, si no recordo malament. És una de les primeres representacions pictòriques. I és molt curiós perquè, clar, quan et passes molt de temps reprimit, les coses a vegades surten una mica estranyes, no? I aquests pits, aquests primers pits que apareixen, són molt estrafets, són com una mena d'embuts. No semblen pits, realment, són coses molt rares.
2: És com quan el romànic intenta representar els lleons.
1: Ah, oh, sí.
2: Que no saben què és, els surt com una mena de gat o raro.
1: Gatigós,
2: els passava amb els pits el mateix.
1: Sí, sí, realment són pits molt estranys. O veus Adam i Eva amb uns costellams que semblen una mena de cuirassa o una mena d'alienígenes, no? Dius, no en sabien... És una mica lo fàcil, no? No en sabien. Bé, potser alguns en sabien més, en sabien menys. Però, sobretot, el que hem de tenir clar és que el que hi havia era una intenció de fer les coses d'una manera antinaturalista, expressament allunyat de com ho veu l'ull humà, de com és la impressió òptica més natural. Es tractava de traslladar missatges d'una manera persuasiva, de ser propagandístics, i això moltes vegades xocava amb una idea més naturalista de l'art, que és la que potser venia més de, de Grècia i de Roma, i que després es va recuperar al Renaixement. Però no, el romànic en aquest sentit sí que és més modern, perquè és molt publicitari, molt repetitiu en els seus logotips, en les seves frases, en els seus protagonistes, fins

0: immensa peça tèxtil que podeu trobar al Museu Tresor de la Catedral de Girona, relativament desconegut. Jo crec que la gent potser té al cap les pintures de Sant Climent de Taüll, les de Santa Maria, però és molt poc conegut aquest brodat de la creació, tot i ser extraordinari a nivell mundial. I és, com el seu nom indica, doncs una gran representació del cosmos, de la creació. Tenim a Crist al mig, curiosament sense barba, que és una herència d'aquestes representacions més primitives de Crist, apolínies, que ni diem, que hereten més doncs, aquests trets dels personatges de la plàstica antiga, grecorromana, que actua en aquest cas com a cosmocrator, com a creador. I com us deia abans, amb aquella música de la pel·lícula Forrest Gump, tot al voltant són cercles concèntrics amb elements de la creació, amb els animals, amb la creació d'Adam i Eva, amb els dies de la setmana. És molt curiós perquè veiem a Eva sortir de la costella d'Adam, que això ens ho diu la Bíblia, aquesta curiosa gènesi de la dona sortint de la costella de l'home, i tal com està teixit en el brodat de la creació, sembla un home parint. Per tant, és una imatge realment molt xocant. Ho van fer d'una manera, doncs, diguéssim, molt literal o molt grotesca, i veiem aquesta dona que aparentment surt del cos de l'home, una cosa realment estranyíssima i que et peta el cap. Doncs el brodat de la creació, absolutament imprescindible, també per veure fins a cert punt la fantasia dels artistes del romànic a l'hora de representar el bestiari. Tenim especialment els monstres marins, que són molt expressius i que apareixen com una representació del caos, i ens recorden una cosa molt interessant del romànic, i és que els era absolutament indiferent la distinció entre animal real, animal legendari, mite, realitat, aquestes coses que per nosaltres són fonamentals des d'un pensament científic i empirista. Per ells era igual, perquè tot eren portadors de símbols. Per tant, com deia l'Alberto, no? Si un lleó sembla un gos o un gat o una pantera, és igual, perquè estic representant l'evangelista Marc, o estic representant el monstre de no sé què, de l'Apocalipsi. Per tant, veurem moltes fusions estranyes, molts animals que no sabem què són a primer cop d'ull, perquè, clar, els havien de fer per exigències del guió o per fantasia, i tenien les fonts que tenien, que en molts casos eren textos que els arribaven, no? El naturalista, el fisiòleg, i que ells interpretaven bastant a la seva manera. I és divertit veure molts d'aquests animals.
1: Vam dedicar fa ja uns anys un programa als bestiaris medievals, o animals fantàstics i on trobar-los a la mitjana, que jo crec que si algun oient té curiositat sobre el tema pot trobar coses molt interessants, no? Com aquells elefants que lluiten amb serps, no? Com si un elefant i una serp mesurés el mateix. I el tapís... tapís de la creació, és a dir, el brodat de la creació, és una obra fonamental i explica molt bé aquest impàs entre la tardoantiguitat i el romànic, mm-hmm. no? Aquesta idea que el romànic té molt més de romà que de medieval encara, mm-hmm. aquest impàs encara dels... És el canvi, no? Però segles 8, 9, 10, encara hi ha molt... Fins i tot la manera de vestir, mm-hmm. o moltes coses encara molt, molt romanes. I en el brodat de la creació tenim també això, no? La representació de Jesús com a Apolo, els vents a la...
0: Sí, senyor.
1: No? El Zèfir, el Bòreas, mm-hmm. a l'estil romà. I insistir en el que deies, no? És una obra de primer nivell a nivell de romànic mundial... No? Potser estaria, és el segon gran cometes tapís, no? Mm. al costat del tapís de Baillet, i que queda com molt amagat, no? Més que és com cafè pels molt cafeteros. Ara bé, si hem de parlar d'imatge icònica del romànic català, jo crec que hi ha pocs dubtes de que la imatge guanyadora és la del Crist de Taüll. Aquí estem de nou amb el tapís de... És que els romànics són una vegada una mica tiquismiquis, no? Perquè tenim el tapís de... El romànic que no és aquest romà, el tapís de la creació que no és un tapís que és un brodat,
0: sí.
1: No?
0: I el
1: que tothom coneix com el Pantocràtor de Taüll, que no és un Pantocràtor, que és una majestat.
2: Ah, resulta que no és petit Pantocràtor.
1: Ara resulta que no... És que al final tindrà raó Miquel Bosé i ja no es pot dir res. És que resulta que ara ja no hi ha llibertat per dir coses. Pues.
3: Primer
1: de tot, Majestas Domini Pantocràtor, pel qui no ho sàpiga, com hem de referir-nos a aquest Crist de Taüll, que potser és la manera més neutra de...
0: Sí. Aviam, el Crist de Taüll, per cert, estem parlant d'una època semblant, la majoria de les pintures i dels teixits també del romànic que hem conservat són del segle... finals de l'11 o principis del 12, inclòs el brodat de la creació, que tot i que té elements antiquitzants, realment ja és de l'època romànica, de finals del segle XI, principis del XII, però sí, té aquests elements pagans molt, molt curiosos. I sí, som una mica tiquismiquis els que divulguem el romànic. Jo intento ser-ho poc, intento ser més simpaticot, perquè sí, clar, què ha passat? La culpa és vostra, en realitat, és del vostre gremi, i ara us explico per què. Si la gent diu Pantocràtor, que en teoria hem de dir Maestas Domini, perquè el Pantocràtor és un tema molt equivalent en l'art oriental, Pantomaca, hi ha gent que diu Pancreator, ja, que sembla una

0: malaltia.
1: El pancreatitis del taüt.
0: Pancreatitis. Doncs segurament és perquè historiadors anteriors van difondre, igual que dèiem abans, les pintures bizantines de Pedret, doncs amb aquella alegria van dir el Pantocràtor, i bé, doncs la, va quedar aquest significant, i a mi no em sembla malament que la gent tingui un nom per designar el Crist de Taüll, que és la nostra Mona Lisa, que és la nostra gran obra d'art totèmica. Com a mínim amb això es pot iniciar una conversa, tu saps que és el Pantocràtor, doncs en comencem a parlar.
1: Si pots començar i... la conversa de la millor manera, que és corregint algú.
0: Que és corregint. Bé, sí, se li pot recordar que no es diu així, sense... però no passa res. A mi no, tampoc em sembla un tema inquisitorial que diguis Pantocràtor en lloc de Maiestas Domini, perquè estem parlant de dos temes pràcticament molt semblants, eh? O sigui, el Pantocràtor oriental, doncs és el, és això, doncs és un déu tot, un Crist tot poderós, que normalment es representa de mig cos, en un clipeus, en un cercle, mentre que el nostre, la Maiestas Domini, el Crist en majestat, és un Crist de cos sencer, que habitualment va dins de la màndurla, que és aquesta forma d'ametlla, de fus, i és el Crist específicament de la segona vinguda, és el Crist de l'Apocalipsi, el Crist jutge. Ja sabem com se les gasten els jutges quan s'hi posen, doncs té aquestes formes, aquestes faccions tan severes, i és aquesta la petita diferència que molts cops us trobareu, que hi ha historiadors que corregeixen en realitat els historiadors anteriors, no pas al poble, que no s'equivoca mai, i diuen, no s'ha de dir Pantocràtor, s'ha de dir Maiestas Domini. És veritat, però l'important és que en soni i que sapiguem que és una obra d'art fonamental de, del nostre imaginari.
2: Molt bé, i a veure, o sigui, està molt bé, Pantocràtor, Maiestas Domini, el que sigui, no? Però què té d'especial el Crist de Taüll? O sigui, per què ha esdevingut un referent gairebé universal del romànic català?
0: Primer, perquè s'ha conservat, i això és fonamental. Hem de recordar que els grans conjunts romànics a tota Europa doncs eren urbans, eren catedrals, etc etc. És a dir, ens hem d'imaginar conjunts iguals o segurament molt més importants que el de Sant Climent de Taüll, que al cap i a la fi són esglésies relativament modestes, en el cas de les catedrals de Girona, Tarragona, etc. Però, com us deia abans, es van anar reconstruint en els estils de cada època, especialment gòtic, en el cas de les catedrals. Què va passar al Pirineu, en molt bona part del Pirineu? Doncs que es va preservar, com dèiem abans. Primer per raons geogràfiques, d'aïllament geogràfic, però també per la pròpia construcció d'elements mobiliaris, no? De retaules, etc etc, que quan es van retirar, com quan fas dissabte un dia i en retires mobles a casa i et surten coses absolutament inverossímils, doncs això és el que va passar més o menys als voltants de 1907, que van retirar aquest retaule i es van trobar aquest Crist de Taüll excepcionalment ben conservat. Això també es deu a qüestions tècniques de com utilitzaven els colors, de com feien aquesta pintura al fresc, també en el cas de la pintura al tremp sobre taula, que en el cas del romànic català també és únic al món i és on hi ha els frontals d'altar figurats, crec, més antics d'Europa, juntament amb Escandinàvia. I, per tant, tot això junt fa que sigui aquesta imatge tan totèmica que, curiosament, ens neguem d'anar, parlo des d'un punt de vista centralista barceloní, ens neguem d'anar a la Vall de Boí, no?, a aquest extrem de Catalunya, per veure aquesta obra tan icònica del romànic. I, finalment, per què és tan significativa? Doncs, home, perquè està excepcionalment dibuixada, pintada i composta. Està feta per un mestre del qual, doncs, com en la majoria dels casos no en sabem el nom, s'han escrit molt, no?, el mestre de Taüll, si seria una persona, si serien diverses. Es creu que doncs, tenia alguns ajudants, perquè, si us fixeu, hi ha pintures al voltant que no serien exactament de la mateixa qualitat, per dir-ho suaument. I, en canvi, aquest Crist i el seu apostolat doncs, són d'una perfecció, són d'una monumentalitat que ens recorda molt l'art bizantí, precisament, ens recorda l'art romànic italià, que de per si ja és molt bizantí. En definitiva, té molts ressons imperials, té molts ressons del món italià, del món grec, i veiem aquest Crist que, si en molts casos els absis doncs, els han jugat males passades les humitats, i anem als museus i veiem que justament la closca de l'absis és on s'ha perdut la part del programa pictòric i, per tant, moltes cares de Cristos en majestat no les veiem per culpa de la humitat o dels despreniments. En aquest cas, es va conservar. I això, juntament amb la seva qualitat intrínseca, fa que sigui una icona que, realment, si heu estudiat art, doncs veureu que apareix en llibres d'història de l'art de tot el món. Apareix, és una de les imatges més associades a la pintura romànica.
1: Sí, i després també un element que hi ha una dissonància cognitiva entre el que esperem del romànic i el que és el romànic, perquè hi ha com una corrent d'opinió que el romànic és un art ascètic, nu, de pedra, no?, sense decoració, que això és producte de que aquestes pintures s'han saltat, s'han remussat, s'han tret, o el gust posterior les ha eliminat, no? I a mi m'agrada molt el romànic, és com el gran, m'agrada molt el romànic i el cant gregorià, perquè és així com super de tranqui, sí, és super chill, no volia dir-ho, però sí, i ascètic, i aquí hi ha el meu cafè d'especialitat i els meus cascos. I és mentida, perquè el romànic és un art pintat, viu, no? I ha de ser en casos excepcionals, com el de Taüll, que realment podem copsar aquesta vitalitat del romànic que no existia, no? I a més, una altra cosa del Crist de Taüll, que és tota la peripècia del seu descobriment, treta, no?, de les seves parets originals i el seu trasllat al Manac, no?, que també va ser com una de les fites, ara sí, nacionals de Catalunya, no?, es porta al Manac, just fa 100 anys, jo crec que va ser el novembre del 1924, una cosa així, no? en plena mancomunitat. Sí, ho sé, perquè jo feia Història de l'Art l'any passat, i hi havia tots els números de que l'obra que traguessin de medieval fos el Crist de Taüll, perquè es complien 7 anys.
0: No és perquè
1: anys.
0: Ho tingui apuntat a la mà,
1: no es van, no es van fer, no, perquè... No, però a més, és molt bonic, perquè les pintures se sap que són del 1124, no?, perquè és la data de conservació de l'Església. 23-24... Sí, bueno, 23, però perquè era hispànica, aquelles coses rares.
0: Bé, és la data de que apareix la consagració per part del bisbe de l'Església d'avui.
1: Justament 800 anys després es treuen i es porten a Barcelona, no? I d'això fa 101 anys, no? Llavors també és com una efemèride, com una triple efemèride molt bonica.
0: Molt rodona.
1: Molt rodona. Llavors, si vols explicar molt ràpidament, perquè això donaria per un programa sencer, una mica aquestes peripècies del trasllat o el paper que té ara el Crist de Taüll dins, no?, de la museística del Menac, que també és molt, molt interessant.
0: Doncs, com deies, a Sant Climent de Taüll, que és la meca, si he pogut utilitzar aquesta paraula, de l'art romànic català, és curiós, perquè sí, deies, ens permet veure pel forat del pany com podia ser de decorat l'art romànic. Bé, fins a cert punt, una part de com podia ser, perquè el que ens hem d'imaginar són esglésies pintades, en molts casos no només a l'interior, també a l'exterior, encalcinades, en molts casos els carreuats resseguits per línies vermelles, en molts casos amb teixits, com dèiem abans, el brodat de la creació, especialment en èpoques amb solemnitats i en èpoques festives. Temples perfumats, també, la importància de l'encens, fonamental també en la cultura judeocristiana, és a dir, era una experiència que avui diríem multisensorial, immersiva, entrar en aquests temples. I clar, es va veure que era la joia de la corona, sens dubte, aquest conjunt de Sant Climent de Taüll, que, com tu deies, ha tingut unes anades i vingudes espectaculars. Clar, què va passar? Que per l'avarícia nord-americana, podríem dir, que van voler-se endur les pintures de Santa Maria de Mur, que això ho va novel·lar Martí Gironell a la novel·la Strapo, amb aquesta tècnica italiana, que es deia així, d'arrencament de les pintures, doncs es van encendre les alarmes. Es van dir, escolta, si ho volen els americans és perquè això deu ser important i deu tenir valor. Això sol passar, no?, que han de venir de fora perquè ens adonem del valor de les coses que tenim aquí.
1: Els haurien d'haver posat un arancel?
0: Possiblement, no? Imagines que això hagués evitat que marxés les pintures de mur? Doncs així va ser com es va decidir, a partir de 1907 especialment, arrencar amb bona part d'aquestes pintures del Burgal, de Pedret, de Taüll, i que es van portar, com tu deies, a Barcelona, el que després seria el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquí és molt curiós una cosa, que és que quan es van arrencar les pintures, cosa polèmica i que continua sent, com és lògic, la primera reacció reflexa va ser fer una rèplica, fer una còpia exacta de les pintures perquè qui anés allà veiés alguna cosa el més semblant possible. Això és molt indicatiu de la mentalitat d'aquell moment, dels primers decennis del segle XX, d'alguna manera del culte a allò postís, no?, de buscar coses que s'assemblin molt, de quan cal falsejar, perquè era important, doncs, que tot quedés maco. I hi ha les famoses restauracions en estil, no?, com dèiem abans, no? Doncs ara ens agrada la pedra vista, doncs ho repiquem tot i deixem les esglésies moníssimes amb pedretes, com si fossin allò xalets de la Cerdanya, no? Doncs va canviar això, efectivament va canviar, i es va retirar aquesta còpia, que potser hi ha gent que recorda haver-la vist, i el que es va decidir és, amb l'ajut de les noves tecnologies, fer una projecció, fer un videomapatge, que és espectacular, amb una reconstrucció hipotètica de com podia ser tot el conjunt pictòric, i d'alguna manera anar a una manera de presentar l'obra d'art més didàctica, més global, i no ensenyar una còpia, que és una cosa que es tendeix a evitar, i no diguem ja quan es fan reconstruccions d'esglésies, doncs que ha de quedar molt clar arqueològicament, això ho sabem avui en dia, quina és la part original, quina és la part reconstruïda. Això no passava fa, ni tan sols diria, fa 50, 70, 100 anys, on el que importava doncs, era una idea molt més romàntica de l'arquitectura i de l'art, d'aquest art nacional, i en això doncs, hi van tenir bona part de culpa, entre cometes, gent com Puig i Cadafalch o com Elies Rogent, que va reconstruir el monestir de Ripoll d'una manera imaginativa, diríem. De fet, el cimbori era inventat directament, crec que es va inspirar en Sant Jaume de Frontanyà. Va ser un dels professors de Gaudí, que va dir que no sabia si havia matriculat a un boig o a un geni. Doncs bé, Elies Rogent, que estava empapat de tot aquest sentiment romàntic de l'arquitectura, és un exemple de com s'operava en aquell moment, no? Que era una visió molt fantasiosa de l'arquitectura, de dir, el que no sapiguem ens ho inventem, no? El que està bé que faci un novel·lista, però que està molt malament que faci un documentalista o un arquitecte, no? Doncs era el que es feia en aquell moment, i avui en dia doncs ja clarament distingim les parts originals de les parts reconstruïdes.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Tornem en aquests minuts finals del programa a parlar del romànic català, o en el cas del romànic andorrà. En aquest cas, no. Parlem de... Sentíem Mort qui t'ha mort, no? A tothom li sona ara d'aquest... de Tor, Carles Porta, però com es relaciona això amb el romànic? Per què has fet un Alberto Reche triant aquesta cançó? I en quina mesura es relaciona amb el programa d'avui?
1: Home, no sé si sabíeu que els andorrans van parlar amb els morts fins als anys 90, jurídicament, perquè fins que es va canviar la Constitució se li havia de preguntar mort qui t'ha mort a qualsevol cadàver 3 vegades. Em sembla al·lucinant. Quan cada cop que ho explico i ho revisc, em sembla més increïble encara.
0: Increïble és que haguessin contestat.
1: Sí, que hagués contestat, com a mínim, tindria un interès narratiu. Quan, pel que fos, no contestava el cadàver la tercera vegada, doncs ja deia, vale, ja podeu aixecar el cadàver, però no abans. Val? Doncs això, evidentment, doncs és una fórmula ja que s'ha convertit en la cultura pop andorrana i que ha passat a cançons com aquesta fantàstica versió del Roger Mas, que segurament doncs, coneixeu per aquesta ficció, pel món de crims. I per què el mort qui t'ha mort? Home, perquè en el romànic està molt present, evidentment, la mort de Crist, el dolor, la passió, i no només de Crist, també dels màrtirs. I el que resulta de vegades més xocant i fins i tot més divertit fins a cert punt és el contrast entre allò salvatge i el gore, fins i tot diria, no? Perquè hi ha sants que els hi tallen el cap, que els foten en una olla a pressió, que els mutilen per tot arreu, santes que els hi arrenquen els pits, els ulls, i la cara, escolta'm, és impertèrrita.
0: Sempre el maquillatge ha de quedar perfecte.
1: Sí, moníssima, sempre, Santa Llúcia, encara que sigui sense ulls, no? És a dir, tant si els ha tocat la loteria o si és una cosa meravellosa com si els estan matant, els personatges del romànic hi ha aquesta dissociació. El cos se'l pot ferir, se'l pot nefrar, el cos és mortal, en canvi, doncs la mirada ens parla més de l'ànima, d'una ànima que no la poden ferir, no? És una certa exhibició del poder ocult dels màrtirs, no? Que ells estan encomanats al més enllà i, per tant, no els pot passar res. Per tant, sí, el dolor i la mort molt presents, i com que tenim aquesta passió morbosa, que no ens la traiem de sobre, i especialment a Catalunya, sembla ser amb el true crime, doncs em va semblar oportú recuperar moltes d'aquestes imatges dels crims medievals.
0: Sí, és molt divertit anar passejant, endinsar-se en el romànic, de la sala de romànic del Manac, i anar començant a veure, amb algú que no s'ho esperi, no? Quan portes els alumnes d'excursió o ve algun amic i va, et portaré a veure romànic al Manac, flipen en colors, no? amb aquelles pintures murals, o fes amb els retaules tardoromànics, gòtics, dels martiris de sants, que és el que tu dius, és una cosa espectacular.
1: Allò, 100 maneres de morir, eh? Allò,
0: exacte,
1: ara et xerro,
0: sí,
1: ara... Et...
0: Que t'obren, que...
1: Bueno. Sí, sí, sí. I una mica l'un i tuns, a vegades, segons com, eh? Saps allò, aquell que anaves veient, com ara li cau una enclusa, ara s'aixafa, ara s'incendia el Coyote, el bueno, Tom i Jerry, no?
0: Perquè aquests màrtirs tardocristians o tardoromans o el que es tenien en primitiu són com els superherois de Marvel de l'època.
1: No?
0: Són l'expressió de la ficció sublimada,
1: totalment,
0: heroica, de com el cristianisme passa per sobre de qualsevol vicissitud, no? I qualsevol patiment terrenal, per estrambòtic que sigui, jo què sé, el propi Sant Jordi original, no? El Sant Jordi siríac, crec que té un martiri de 7 anys, no? Durant 7 anys se'l mata cada dia d'una manera diferent i més espectacular, i cada dia, doncs, a la nit, ressuscita i torna a començar. No?
2: No és com Iron Man, no? Que amb una picada ja es martiritza, no? O
0: sigui, no, però a Iron Man no hi ha problema. Li fots les accions de Tesla i ja no fa res.
2: Ja.
1: Però sí, tenen el superpoder de sobreviure molts d'aquests turments, d'alguna manera, no? Fins que, normalment, la puntilla final, l'espoiler, és que els decapiten i llavors sí que moren. Però sí, aquesta exhibició dels dolors i dels turments, que segurament era molt pedagògica i molt didàctica, d'una manera de dir, mira, heu de fer coses així, o heu de ser prou pacients, o tenir prou estómac per aguantar moltes d'aquestes coses, com aquests màrtirs. I és curiós que citis l'exemple de Sant Jordi, que ja té més culte a partir del gòtic, especialment, perquè és un moment de trànsit. Precisament en la primera part de l'edat mitjana, o en el romànic, els protagonistes són els màrtirs, són aquests herois passius, no?, que pateixen molts turments. En canvi, després ja va apareixent més, o es va recuperant, la figura de l'heroi com a tal, que és el Sant Jordi, que avui ens ha arribat realment ja amb moltes llegendes acumulades al damunt, però que entronca més amb els herois grecoromans, antics o del Pròxim Orient, i és un heroi, doncs, que salva la princesa, que mata el drac, que fa coses actives, no? Això en el primer cristianisme costa més de trobar, perquè els protagonistes són aquests pobres desgraciats, per dir-ho ràpid, que els hi fan de tot.
0: Sí, i aquest Sant Jordi que és totalment anticoherent en si mateix, no? Perquè és un cavaller andant, tu esperes, és un conte de fades, no? Un home guapo i valent que arriba al poble, salva la princesa, mata el drac, no sé què, i tu dius, vale, i el conte ara acaba, que es casen, no? I llavors el conte sempre acaba malament perquè és com una mena de género solitario, no?
1: Sí, que se n'ha d'anar.
0: Que se n'ha d'anar, no?
1: És un western, en certa manera és un western.
0: I jo no voldria acabar el programa sense que l'Albert Abril pregunti pels nens raros del romànic.
1: Els nens raros.
2: Endavant, sisplau, no cal que pregunti, ja saps què et vull preguntar.
1: Què entenem per nens raros? El nen de la curva, que trobes a una nit de tempesta.
2: O l'exemple que deia abans l'Alberto, el nen que trobes a la cantonada del Manac assegut a la falda d'una Mare de Déu.
1: El Pujol.
2: Exacte. Com, o sigui, per què jo a vegades quan entro a un museu on hi ha molts romànics em dedico a fer fotos als nens Jesús per tenir una col·lecció?
1: O sigui, tu tens una obsessió personal amb els nens Jesús que semblen vells.
2: Em fascina.
0: Albert Abril, parem màquines. Vols dir que si algun dia la policia, pel que sigui,
1: exacte,
0: confisca un ordinador teu,
1: trobarà moltes fotos...
0: Trobarà una carpeta que posa nens raros, fotos nens raros.
2: Sí, però hi ha una combinació de romànic i gòtic, eh?
1: Vale, és veritat que tots van vestits, això ho tenim a favor.
0: Bueno, sí, clar, no són els cristos crucificats, que allà que depèn com sigui...
3: Sort que hi ha una combinació entre romànic i gòtic, eh? Ja està.
0: Clar, si és romànic i gòtic...
3: Li diràs això al policia, és una combinació entre romànic
2: i gòtic. Vale, ja està. Però, sisplau, explica'm...
1: Jo espero no destrampar-te la teva obsessió amb els nens raros, amb l'explicació que et puc donar.
2: No ho faràs.
1: Que, com sempre, mai és definitiva, però tenim aquí diverses explicacions. Primer, com dèiem abans, al romànic no li interessa representar la realitat d'una manera versemblant, creïble, empírica. Crec que això és bastant evident, ja ho hem comprovat. I, per tant, no hi ha un interès de representar la infantesa, un nen petit, doncs, amb les seves característiques d'innocència, etc etc. Això, el primer. Però, a més, hi ha raons teològiques que s'han explicat, s'han estudiat, i és la idea de que Jesús ja s'encarna com a salvador i com a home. Ja és el salvador des que neix. Per tant, en molts casos, tant en l'art romànic com en el gòtic, fins i tot, i en l'art bizantí, veiem aquests nens Jesús que realment semblen senyors, i a vegades calbs i tot, no? I que tenen aquestes faccions d'adult. En la línia d'això hi ha una cosa realment estrambòtica, que és la Conceptio per Aurem, que és una corrent doctrinal de l'Església que sostenia que la Mare de Déu va ser fecundada a través de l'orella, com una manera de treure-li connotacions carnals, que dius, home, igual ho has empitjorat, no?
0: A veure, parlem-ne.
1: Parlem-ne. Doncs això és el que li deuria dir a l'arcàngel Gabriel, parlem-ne, perquè en sentir la paraula, l'anunciació, segons aquesta teoria, ja va quedar fecundada.
0: El i propi fet d'anunciar...
1: Efectivament. Ja... El poder de la paraula, però portat fins a l'extrem. Sí. Doncs bé, això ho trobem en l'art. En l'art romànic i en el gòtic hi ha exemples de coloms que entren per l'orella de la Mare de Déu.
0: El que podem afirmar és que la Mare de Déu taps de cera a l'orella no tenia.
1: No, tenia les orelles ben descobertes,
0: ben descobertes.
1: I fins i tot en moltes obres gòtiques veiem una mena de passadís o d'arc de Sant Martí per on baixa el nadó, el nen Jesús, llançant-se cap a l'orella de la Mare de Déu i fecundada. I fins i tot hi ha obres que he vist a França on hi ha el Déu Pare que està bufant a través d'una mena de corn o tub a través perquè arribi a l'orella de Maria, tot per evitar les connotacions sexuals i tot...
0: Tant de bo vinguessin de París els nens, no? I no d'un tobogant del cel.
1: Sí, riu tant tu de la cigonya, realment, eh?
3: Molt bé, doncs, a qui vulgui saber molt més del que hem parlat avui al Portes de Troia, amb ulls de romànic, de Joan Pau i Narejos, i aquí el teniu, doncs, aquí al Portes de Troia per fer aquesta introducció i a les vostres llibreries més habituals, el llibre, per qui vulgui, oi?
1: Sí, senyor, un llibre que em dieu que és regalable, no?
3: Que és regalable.
1: Doncs vinga, regaleu romànic.
3: Exacte. Moltes gràcies, Joan Pau, per venir aquí al Portes de Troia a explicar-nos tot el teu treball.
1: A vosaltres, ha sigut un plaer.
3: A l'Alberto Reche, moltes gràcies.
0: A tu.
3: A l'Albert Abril, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Avui al tècnic de la xarxa, moltíssimes gràcies.
0: I recordeu, si teniu fotos de nens raros de romànic, envieu-ho a l'Albert Abril.
1: A l'Albert Abril, que les col·leccionarà amb un gran plaer.
2: En una carpeta, sí.
0: Li alegreu un matí.
3: Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Bulpalleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Així ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: Govern de Bulpalleres, ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Bulpalleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: De referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
2: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpalleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: El govern de Vullpalleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpalleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? Els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, a 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: De referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
1: Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Lletres i música a cugat.cat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Bulpalleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del 6, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: Govern de Bulpalleres, ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Bulpalleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'MMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual amb 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: De referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
0: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.

0: Hola, bon dia. Soc l'Uriel, presentat el meu company i companya del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Estan aquí amb nosaltres Cati.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eric.
2: Què passa, nois?
0: Samuel.
3: Hello.
0: Estàs escoltant Freqüència Alternativa, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencen les notícies.
1: Comença la primavera, tot i el fred. El passat dilluns 20 de març va començar oficialment la primavera, però el temps encara no acompanya. L'alumnat del CFA ha comentat entre risses que encara fa fresca i plou massa, però tothom té ganes de veure arbres florit i guardar la jaqueta.
4: Alumnes del GES 2 viatgen a Saragossa. Quatre alumnes del GES 2, la Wendy, la Brenda, el Brian i el Josep, i dues professores han participat en un projecte d'agrupacions de mobilitat nacional a Saragossa. Allà han intercanviat experiències en altres centres com el CFA de Torrijos, Toledo, i Caseta Saragossa, una vivència enriquidora i plena de bones idees.
5: Visita el Cosmocatxa. El grup de GES 1 i GES 2 han visitat el Cosmocatxa de Barcelona. Han pogut gaudir de tallers científics i exposicions interactives que han despertat l'interès per la ciència i la tecnologia. Una sortida que ha deixat molt bon record i moltes ganes de repetir.
1: Fira d'Educació de Sabadell. Aquest mes, el grup GES 1 i GES 2 ha anat a la Fira d'Educació de Sabadell per conèixer opcions formatius per futur, cicles formatius, idiomes, proves d'accés i molt més. Una activitat clau per orientar l'alumnat el seu acadèmic professional.
4: Sortida al Barça-Madrid femení. Diversos alumnes han anat a veure el partit futbol femení entre el Barça i el Madrid al Lluís Company. Tot i la derrota del Barça, van viure ambient espectacular i plena d'energia positiva. Aniversari de la Mar. El programa Felicitat a la Mar, professora del centre, que va celebrar el seu aniversari aquest dijous. Molta felicitat!
5: Nous cursos de capacitació digital amb fons europeus. El CFA Sant Cugat ha posat a marxar els cursos de capacitació digital bàsica financats pel fons europeu. Actualment hi ha 4 grups, 2 al matí i 2 a la tarda, on l'alumnat aprèn a fer servir el mòbil i l'ordenador. El 6 de maig tornem a començar nous grups. Si teniu interès, mireu la web de CFA Sant Cugat.
1: Arriba material nou gràcies al Fons Europeu. Al centre ha arribat una important donació de material finançat amb fons europeus. S'ha incorporat tauletes, portàtils, una impressora, un escàner i ulleres de realitat virtual per fer possible un aprenentatge més tecnològic i més motivador per tothom. L'objectiu és aprovar el coneixement digital a tots els nivells.
0: Estàs escoltant Freqüència Alternativa, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat.

0: ¿Quién era Darwin i per què ens importa?
1: Ei, hola a tothom. Avui a la secció de coneixement parlem d'una cosa que, la veritat, al principi ens sonava molt llunyana, però ara que no ens treballat a biologia ens ha quedat una mica més clar. Avui parlem de Darwin, Charles Darwin.
2: Sí, el vaixell ve del vaixell i de les animalons, no? Perquè aquest home es veu que fer un viatge larguíssim per mirar animals a diferents llocs del món.
3: Exacte, va estar 5 anys voltant a un vaixell que és on deia Beagle. Jo pensava que era una marca de roba o un gos, però no, era un vaixell.
4: I durant aquest viatge va anar observat i hi havia animals que eren molt semblants entre ells, però tenien diferències segons el lloc que vivien, sobretot uns ocells petits, el pinsans del Galápagos.
2: I el que va flipar és que cada illa els ocells tenien el bec diferent, depenent el que menjaven. Si menjaven llavors dures, tenien un bec fort, i si menjaven insectes, un bec més fi.
1: Això li va fer pensar que els animals que tenien millor característiques per sobreviure eren els que acabaven vivint més temps i tenint cries, i que les cries també heretaven aquestes característiques.
3: I així és com es va inventar això de la selecció natural, o sigui, que no se lo viu al més fort, sinó al més adaptat, com quan jugues a un videojoc i només passes de la pantalla si tens la combinació bona.
4: Exacte. Si tenéis un ocell amb un bec inútil, malament, és com anar a menjar sopa amb una fortilla. No funciona.
2: Però la gràcia és que Darwin no va publicar això de seguida. Va trigar com 20 anys perquè sabia que molta gent no ho acceptaria.
1: Clar, perquè abans la gent pensava que tot havia estat creat tal com era, que els humans són com som dels principis dels temps i que les espècies no canviaven.
3: I Darwin ve a dir, doncs no, escolti, les espècies canvien als temps. I tothom, què?
4: Va ser un tot escàndol, però després, amb els anys, es va veure que tenia raó. I ara ho veiem com una cosa supernormal.
2: I el que m'ha sorprès més és saber que encara estem evolucionant. O sigui que nosaltres també canviem amb el temps, com el pinsant d'aquells.
1: Per exemple, cada cop hi ha més gens que no té queixal del seny. Jo mateixa no els tinc i no els trobo a faltar.
3: I cada vegada són més alts, també. Abans, fa 200 anys, els homes feien 1,60 m i ara molts pacients del 1,80 m.
4: A veure si d'aquí a 1000 anys ens sortim a l'est o alguna cosa així.
1: Sigui com sigui, el que ens ha après és que res és per sempre. Tot pot canviar, fins i tot nosaltres. Això és, en el fons és esperançador. Així que gràcies, Darwin, per obrir-nos els ulls. I ara ja sabem una mica millor d'on venim i pot ser com on anem.

0: I amb això dones pas a l'última secció del programa. Benvinguts a Carregats de la secció de música. Hola, Natàlia.
1: Hola, com va?
0: Hola, Cati.
2: Hola, què tal?
0: I hola, Samuel.
3: Hello.
0: Aquest mes he recollit cançons que ens fa pensar, ballar i qüestionar la societat. Us deixem en bones mans. Com es

tan debut de la SU, una crítica divertida e irónica a la pressió social i als rols imposats. Ens parla de la contradicció entre el que se esperava de nosaltres i el que realment som. Casa

Millonària, de la Rosalía. Amb sarcasme i empoderament, aquesta cançó presenta una dona rica i independent que no necessita ningú. A la vegada, fa una crítica al món materialista.

Primavera Trompetera de Los Delincuentes es un himne d'alegria, sol i bon rotllo. Aquesta cançó celebra la primavera amb energia i ganes de viure.

Això és Freqüència Alternativa, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Cati, gràcies, Natàlia, i gràcies també al rest de col·laboradors. Tornem el mes d'abril amb més històries. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Bon dia a tots i a totes. Sigueu benvinguts a un nou programa de l'Angeleta Parla. Soc la Mariona i avui seré la conductora. Avui us presentem un especial dedicat als viatges. Parlem de destins increïbles, experiències úniques i consells pràctics per a tots els qui tenen ganes de fer la maleta i descobrir món. Així que, si sou uns apassionats dels viatges o simplement voleu inspiració per la vostra pròxima escapada, quedeu-vos amb nosaltres perquè el programa d'avui promet molt. Comencem! La Georgina i jo us portem recomanacions de viatges increïbles que hem pogut viure tant a l'estiu com a l'hivern. Jo us parlaré dels millors destins per gaudir d'aquest estiu.
2: I jo us descobriré els llocs més màgics per escapar-vos aquest hivern.
1: Preparats per descobrir llocs increïbles? Comencem!

0: Per començar, el primer destí que us portem són els Pirineus, un lloc bastant proper i que és perfecte per aquells que busqueu neu, natura i esport. Podreu esquiar a pistes com Baqueira, Beret o fer rutes amb raquetes de neu.
1: Bona recomanació i un consell pràctic. Si busqueu allotjament, considereu els refugis de muntanya. Són més econòmics i molt autèntics. També podeu provar plats locals com l'olla aranesa, ideal pel fred, a més.
0: Ai, sí, l'heu de provar, eh? I pels que sou més aventurers, també podeu provar activitats com el mushing, que són passejades amb trineus tirats per gossos. És una experiència que no s'oblida fàcilment, sobretot amb paisatges nevats al voltant.
1: M'encantaria provar-ho. També, si sou amants de la fotografia, porteu la càmera, perquè els paisatges dels Pirineus són increïbles, sobretot amb la llum del capvespre. I si sou més de relax, alguns refugis i hotels de muntanya tenen balnearis amb vistes a la muntanya.
0: Uf, ja m'estic imaginant en un jacuzzi veient caure la neu fora. Bé, passem al següent destí, Alemanya, concretament la regió de Baviera. Si visiteu el famós mercat de Nadal de Nuremberg, us semblarà un conte. I a veure si ho dic bé, eh? No us heu de perdre els castells de Neuschwanstein, coberts de neu que semblen de pel·lícula.
1: Preciós. Si aneu, aneu-hi al desembre per gaudir de la màgia de l'ambient nadalenc. Ah, però diuen que s'ha de reservar l'hotel amb antelació, perquè s'omplen de pressa.
0: Cert, cert. I és un paradís pels amants dels dolços, també. Galetes de gingebre, el famós Stollen... No sabreu per on començar. Finalment, anem una mica molt més lluny, al Canadà. Els paisatges hivernals del Parc Nacional de Banff són espectaculars. Podreu fer esquí o passejar per llacs gelats com el Lake Louise.
1: Sí, i per moure's per Canadà, millor llogar un cotxe 4x4, per evitar problemes amb la neu. Ah, i tasteu la poutine, un plat típic amb patates, formatge i salsa. Increïble. Podeu visitar, a més del Parc Nacional de Banff, les cascades del Niàgara a l'hivern. Quan estan gelades, semblen tretes literalment d'una pel·lícula de fantasia.
0: Quina imatge més espectacular deu ser, eh? I pels amants de la fauna, a l'hivern es poden veure rens i altres animals que s'acosten a zones més baixes.

0: Canvi radical. Ara us recomanarem els millors jocs per gaudir al màxim d'unes bones vacances d'aquest estiu. Comencem amb un clàssic d'aquí a prop, Menorca. Les seves platges, com Cala Macarella, són d'un blau turquesa increïble, ideal per relaxar-se, o també per fer snorkel, eh? I per cert, no aneu sempre al migdia a les platges i cales, que és quan hi va tothom. Aneu-hi com més d'hora millor, ja que com més boniques estan és a primera hora del matí.
1: Jo us porto un consellet. Eviteu els mesos de juliol i agost, si voleu menys turistes. I, sobretot, busqueu cases rurals per allotjar-vos. Són molt més tranquil·les.
0: Si sou aventurers, no us perdeu el camí de cavalls. És una ruta circular que recorre tota l'illa i passa per paisatges espectaculars.
1: Ah, i si us agrada tastar coses noves, tasteu la caldereta de llagosta. És un plat tradicional de l'illa, perfecte després d'un dia de platja.
0: El següent destí que recomanem, i molt, és Sardenya. I no, no parlo de la Cerdanya, que molts ho confonen. Parlo d'una illa d'Itàlia espectacular. Sobretot recomano la Costa Esmeralda, que és famosa per les seves aigües cristal·lines. També podeu explorar pobles com l'Alguer, amb molta història, on, per cert, s'hi parla català. Però la veritat és que qualsevol platja o cala és bonica. I sobretot no podeu marxar sense veure els preciosos capvespres de l'estiu.
1: Una dada curiosa de Sardenya. Aquest lloc té una de les poblacions més longeves del món. Heu de provar la seva cuina, especialment el porcedú, un porc rostit tradicional que està boníssim.
0: Sabíeu que algunes platges només són accessibles amb vaixell? Llogar-ne un és una experiència única per explorar cales amagades.
1: I no us oblideu de portar ulleres de busseig. Les aigües de Sardenya són ideals per veure peixos de colors i fins i tot alguna estrella de mar.
0: El tercer destí d'estiu que recomanem, aquest una mica, bé, bastant més lluny, és Bali, a Indonèsia. Segur que n'heu sentit a parlar perquè és tendència sobretot fa dos estius. És que platges paradisiaques, temples espectaculars, com el Tanah Lot, que és bastant conegut aquest. I també camps d'arròs que fan que tot es vegi un verd intens. A qui no li agrada anar uns dies a desconnectar a Bali?
1: A mi sí, eh? Aquí va la meva recomanació per aquest destí. Reserveu-vos temps per fer classes de ioga o tastar el menjar local com el nasi goreng.
0: A Bali, una activitat que recomano molt és visitar els mercats locals. Trobeu artesania, espècies i fruites tropicals que no heu vist mai.
1: I, un altre cop, pels que sou més de muntanya, pujar al volcà Batur per veure la sortida de sol, que és una experiència màgica. Us asseguro que val la pena matinar.

0: Esperem que aquestes recomanacions us hagin inspirat per planificar els vostres pròxims viatges.
1: Recordeu, tant si és hivern com estiu, sempre hi ha destins per descobrir. I sobretot, no oblideu viatjar amb els ulls ben oberts, perquè el món està ple de llocs increïbles que esperen ser descoberts.
0: Fins a la pròxima, viatgers!
1: Canviem de registre. Ara tenim a la Martina i l'Emma, que ens parlaran dels seus viatges preferits i compartiran anècdotes divertides. Fins i tot, ens porten una enquesta per conèixer l'opinió dels joves sobre viatjar. Endavant, noies!

0: Bon dia, som la Martina del Brillo i l'Emma Balmón. Avui parlarem una mica sobre els nostres viatges preferits. Les dues hem viatjat molt i tenim records inoblidables.
1: Sí, i avui hem escollit els viatges més idíl·lics, els explicarem i així afegiu idees per a les vostres vacances.
0: També us mostrem el resultat d'una breu enquesta que hem realitzat a la gent jove per veure les seves opinions a l'hora de viatjar. Martina, explica'm quin ha sigut el viatge més memorable de la teva vida i per què?
1: Sincerament, se'm fa molt difícil triar-ne un, ja que tots m'han agradat molt, però n'hi ha un que el supera a tots i aquest és el meu viatge a Mèxic. Va ser aquest estiu i vaig amb la meva família. Va ser una experiència inolvidable. Ens allotjàvem en un resort all-in que era espectacular.
0: Buah, espectacular! I què fèieu allà?
1: Doncs el que normalment fèiem era combinar un dia d'excursió i un dia de quedar-nos a l'hotel. Per exemple, un dia vam anar a un catamarà a fer snorkel i després ens vam portar una illa que es deia Isla Mujeres, que era preciosa.
0: Jo també vull.
1: Sí, va ser superxulo. I Emma, quin és el teu viatge preferit?
0: Doncs el meu viatge preferit, sense cap dubte, és el que vaig fer a Londres amb tota la meva família. Va ser l'any 2018, quan jo era petita, però ho recordo tot a la perfecció. Vam viatjar tots junts i ens vam allotjar a una caseta molt bonica. Érem 11 persones, t'ho pots creure?
1: Com que és que éreu tants?
0: Tal com ja t'he dit, vam anar la família al complet. Els meus tiets, les meves cosines, els meus avis, els meus pares i jo. Va ser un cap de setmana ple d'emocions, recorrent els carrers de Londres, viatjant pels famosos metros i visitant els llocs més emblemàtics.
1: Uau, quina experiència més divertida. I tornaries a anar?
0: Sí, i tornaria sense pensar-ho dues vegades.
1: Emma, estic segura que en algun dels teus viatges has tingut alguna experiència inesperada.
0: Sí, sí, alguna cosa m'ha passat.
1: Doncs explica-ho, que així riurem una estona.
0: Recordo quan vaig anar a Holanda amb unes amigues i ens vam separar un moment per anar a comprar una cosa. Se'ns va tirar el temps a sobre i vam haver de córrer per tornar. Però els carrers de Rotterdam són tots iguals. Suposo que ja saps el que va passar.
1: Us veu per deparir.
0: Sí, bueno, la meva millor idea va ser dir que tots els camins porten a Roma.
1: Mare meva, quin desastre. Si sóc sincera, jo també tinc alguna anècdota graciosa als meus viatges.
0: Ah, sí? Explica, explica.
1: Doncs quan tenia 7 anys vaig viatjar a Disneyland amb la meva família i em vaig enamorar d'un peluig de Ratatouille, que només el venien doncs, a aquella zona del parc. I vaig aconseguir que el meu pare me'l comprés, però mentre tornàvem a l'hotel, el bus me'l vaig deixar al seient.
0: Ostres, i què vas fer?
1: Doncs em vaig posar molt trista i li vaig suplicar al meu pare que hi tornessin per comprar-me un altre.
0: Llavors, és aquell peluix que tens a casa?
1: Sí, després de ser molt insistent me'l vam tornar a comprar.
0: Bé, Martina, per anar acabant, tens alguna destinació a la qual somies anar?
1: Si et soc sincera, el meu somni és viatjar per tot el món, però un lloc al qual m'encantaria poder anar és al Pol Nord o qualsevol país del nord per poder veure les aurores boreals.
0: M'encanten les aurores boreals.
1: Sí, però a tu on t'agradaria anar? Estic bastant segura que el teu viatge preferit és Nova York, oi?
0: Doncs, per una part sí, però tinc un altre destí al qual m'encantaria anar.
1: Ah, sí? I quin és? Ara tinc curiositat.
0: Sempre he volgut viatjar a Suècia, més concretament a Estocolm.
1: Ostres, m'encanta. Bé, doncs la nostra tertúlia ha finalitzat, però això no s'acaba aquí. Ens hem passejat pels carrers de Sant Cugat per preguntar a la gent jove algunes qüestions relacionades amb els viatges.
2: Què prefereixes, platja o muntanya?
3: És molt difícil. Muntanya.
4: La muntanya.
5: La platja.
6: M'agrada molt la muntanya, però jo sempre he sigut més de platja.
2: Quina ciutat t'agradaria visitar i per què?
7: Berlín, perquè m'encanta la cultura d'Alemanya.
8: Nova Zelanda, perquè em sembla que és un lloc amb molta riquesa cultural i sempre he volgut anar.
9: Doncs el Cairo, que és la capital d'Egipte, perquè és diferent a tots els destins que ja he visitat.
10: M'agradaria visitar París, perquè ja vaig anar-hi i em va agradar molt.
2: Quins són els tres imprescindibles que portes sempre a la maleta?
11: Carregador, Nintendo Switch i, per últim, pues, la dessuadora per si fa fred.
9: Òbviament, roba, els cascos per escoltar música i una càmera a fer fotos.
10: Doncs suposo que un raspall de dents, la crema per la careta, no? I roba.
9: Un peine molt característic, el carregador del mòbil
2: i el mòbil. Prefereixes viatjar sol o acompanyat?
9: Mai he viatjat sola, però sí que m'agradaria provar-ho, però soc més de viatjar amb gent.
11: Acompanyat.
12: Acompanyada 100%.
10: Home, acompanyat a mi m'agrada molt, amb els meus amics o amigues o a la família.
2: Quin és l'últim viatge que has fet?
9: L'últim viatge va ser a Suïssa.
10: Doncs l'últim viatge... Ai, no ho sé. Roma, crec.
9: Londres.
11: L'últim viatge, un creuer pel Mediterrani.
0: Doncs aquestes han estat les respostes dels joves. Com podeu veure, són variades, però totes vàlides.
1: Malauradament, ha arribat al final de la nostra secció. Esperem que hàgiu gaudit escoltant les nostres experiències personals i us hàgim inspirat per preparar el vostre pròxim viatge. Fins aviat!
4: Després d'escoltar aquestes experiències de viatges tan inspiradores, ara arriba una secció que segur que us interessa. Com trobar les millors ofertes per viatjar sense gastar una fortuna. Tenim a Roger i l'Alèxia que ens porten trucs, recomanacions i descomptes per planificar les vostres escapades al millor preu.

0: Bon dia, som l'Alexia
1: i el Roger.
0: Ara que les nostres companyes ja han explicat els millors llocs per anar durant les diferents èpoques de l'any, en aquesta secció us ajudarem a buscar les millors ofertes de vols, les novetats que podeu trobar i alguns consells que us ajudaran a fer que els vostres viatges siguin molt més econòmics.
1: Comencem.
0: Ara començaré explicant tres de les millors pàgines web més fiables per aconseguir ofertes per als millors vols amb els millors preus. Començarem pel top 3 del rànquing. Al número 3 tenim EasyJet. EasyJet és una de les companyies més conegudes per viatjar barat per Europa. Té molts vols i connecta amb ciutats importants. És una bona opció si vols viatjar sense gastar gaire. I el millor, de tant en tant tenen ofertes amb vols per menys de 20 euros. Així que, si vols anar a Londres, París o Berlín sense gastar massa, fes una ullada a EasyJet. Al número 2 tenim Ryanair. Aquesta aerolínia irlandesa és famosa pels seus preus superbaixos. Hi ha vols per 5 o 10 euros. Però has d'anar amb compte, ja que té molts costos extras, maletes, seients... Si vols mantenir el preu baix, viatja amb poc equipatge i planifica bé la teva reserva. I a número 1 tenim a Vueling. És una companyia molt bona per viatjar, per Espanya i Europa, amb preus econòmics. Té vols des de 19,99 i, a diferència d'altres companyies barates, permet més flexibilitat en els canvis. A més, Vueling ofereix paquets vacacionals que inclouen vol i hotel a preus molt competitius.
1: Que interessant! Jo només coneixia la de Vueling. Gràcies, Alexia, per les teves recomanacions. Aquest any, les ofertes de viatges ens porten a llocs increïbles, ideals per tots els gustos i butxaques. Si esteu pensant en fer la maleta, aquí us deixem algunes de les opcions més destacades. Per als amants del sol i de la platja, trobem escapades a destins paradisíacs, a preus molt ajustats. Parlem de setmanes com Anilles, com Tenerife, Mallorca, amb tot inclòs i a preus més que atractius. Perfecte per desconnectar i gaudir de les onades, el sol i la bona gastronomia local. Si el que us atrau són les capitals, aquest any hi ha moltes oportunitats per descobrir ciutats europees, com París, Roma o Berlín. Hem vist ofertes amb vols i hotels de preus gairebé que fan impossible quedar-se a casa. Una oportunitat única per viure la cultura històrica i d'encant d'aquestes destinacions. També hi ha opcions per a les aventures llunyanes. Atenció als viatges de destinacions exòtiques com Tailàndia, el Marroc o Mèxic. Són experiències que prometen paisatges com de somni, com tradicions fascinants i, a més, amb promocions que ho fan més accessible que mai.
0: I pels que prefereixen viatges més tranquils per la natura?
1: Doncs per aquests que preferiu viatges més tranquils i envoltats de natura, aquest any trobem opcions molt interessants per fer escapades rurals, cases al mig de la muntanya, prop de llacs o en zones vinícoles, ideals per fer una pausa i recarregar energia. En definitiva, aquest 2025 arriba carregat de propostes que s'adapten a cada estil del viatger. Així que, si encara no teniu plans, no us preocupeu. Les opcions són infinites i el món us espera amb els braços oberts.
0: Per acabar, us donarem alguns consells clau per a poder fer que el vostre viatge sigui el més econòmic possible.
1: El meu primer consell us servirà perquè pugueu trobar els vols a molt menys preu. El que heu de fer és comprar els bitllets d'avió el més aviat possible. Normalment, els preus dels vols van augmentant a mesura que la data del vol arriba. A més, jo us recomano que eviteu les temporades de més demanda, durant les vacances escolars, caps de setmana i festius.
0: I per acabar, els millors preus es troben si reserves entre 1 i 3 mesos abans de la data de sortida. I solen ser entre setmana, especialment dimarts i dimecres, i en horaris menys sol·licitats, molt d'hora o tard a la nit.
1: I fins aquí la nostra secció d'ofertes de vols. Ara només us queda decidir la destinació, fer la maleta i començar l'aventura. Esperem que us hàgim ajudat en cas que vulguéssiu viatjar.
0: Ens escoltem al pròxim programa trimestral. Que tingueu un bon vol.
1: Bon viatge.

Fins aquí arriba el programa d'avui de l'Angeleta Parla. Esperem que us hagi servit d'inspiració pels vostres pròxims viatges, ja sigui a prop o a l'altra punta del món. Recordeu que el millor viatge sempre és el pròxim. Així que continueu descobrint, explorant i, sobretot, gaudint del camí. Fins a la

0: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'exploració de Júpiter. Júpiter està molt lluny i costa molt arribar-hi per explorar-lo, però tot i així hi han passat 7 sondes que han fet sobrevols

0: vermella amb detall i de les seves lunes principals. Van descobrir també que aquest planeta té un intens camp magnètic. Anys més tard, Júpiter va ser visitat per les sondes Voyager 1 i 2. Ambdues van ser llançades a finals del 1977 i la primera va sobrevolar el planeta el 5 de març del 79 i la segona el 9 de juliol del mateix any. Van estudiar amb detall l'alta atmosfera del planeta, la geologia i l'estat físic dels seus satèl·lits principals, el seu camp magnètic i van descobrir els seus anells i tres satèl·lits més. Ulysses, una missió de la NASA-ESA, va ser una sonda espacial llançada el 1990 per estudiar el Sol. En el camí de la seva òrbita operativa al voltant del Sol, va arribar a Júpiter al febrer del 1992, on va fer una maniobra de balanceig per ajustar la seva òrbita. La nau espacial va utilitzar Júpiter per a una altra maniobra d'assistència gravitacional al 2004. Va aprofitar per estudiar l'atmosfera de Júpiter, així com el seu camp magnètic i el cinturó de radiació. El planeta finalment va rebre la seva pròpia sonda quan la nau espacial Galileo de la NASA va arribar-hi el 1995 i va orbitar Júpiter fins al 2003. Galileo constava d'una sonda orbital i d'una sonda atmosfèrica. Aquesta última va entrar dins l'atmosfera del planeta per estudiar-ne la composició química i caracteritzar la seva estructura fins a certa profunditat. Després de baixar durant gairebé una hora fins a uns 150 quilòmetres, va ser destruïda per la pressió atmosfèrica. Dues missions més van passar a prop de Júpiter, la Cassini-Huygens en direcció a Saturn i la New Horizons en direcció a Plutó. Van passar a prop del gegant gasós el desembre de 2000 i el febrer de 2007, respectivament. Finalment, es va enviar una altra sonda a Júpiter per estudiar-lo durant uns quants anys, la Juno. Va ser llançada a l'agost de 2011 i va arribar-hi el juliol del 2016. Encara és operativa avui en dia. Els principals objectius científics de la missió són recollir dades per investigar la formació i origen de l'atmosfera de Júpiter, la migració potencial de planetes, les variacions a l'atmosfera profunda de Júpiter relacionades amb la meteorologia, la composició, els perfils de temperatura, l'opacitat del núvol i la dinàmica atmosfèrica, l'estructura fina del camp magnètic de Júpiter, etc. També ens està proporcionant les imatges més espectaculars de l'alta atmosfera del planeta.
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Les bruixes, encara que ens fan por, també es mereixen tenir un poema. I és que els embaladits ens encanta llegir poemes, sigui com sigui. Dalt d'una escombra, dalt d'una muntanya o sota la mar salada.
4: Hola, sóc la Ikra Mokoya Ali. Vaig a quart de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu La bruixa. Jo he escollit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els poemes de les bruixes. La bruixa. Sota una olivera seca i retorçada hi vivia una cova que ningú no sap. Diuen que hi vivia una bruixa vella vestida de negre, amb mocador al cap. Sortia de vespre, cavalant l'escombra fent de capitana, de cents raspenats. Ocells i bestioles davant seu fugien, perquè a cops d'escombra eren atacats. De tantes maleses que feia la bruixa, tothom la temia. Sols un ratolí de bigots rossos i cueta fina va dir: «Plantem cara, deixeu-me fer a mi». Mentre dormia la bruixa malvada, ratolins i rates trasbessen el pla. Van entrar a la cova i a cops de denteta, la màgia escombra van esmicolar. D'ençà d'aquell dia la bruixa no vol. Prop de l'olivera no la veuen mai, però diu la història que ara dins la cova, quan veu una rata, tremola d'esglai. Joana Raspall.
3: Moltíssimes gràcies, Ikram, per llegir-nos aquest poema tan embruixat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
2: Envia'ns un correu electrònic a baladits@canalblau.cat.

0: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: És que...
1: A l'oceà Pacífic, a prop de l'illa de Tonga, hi ha un volcà submarí que va crear una illa efímera al 2015. Aquest fenomen va començar quan una erupció volcànica massiva va emergir de l'aigua, formant una illa de cendra i roca de gairebé 2 quilòmetres de llarg. Els científics van pensar que desapareixeria ràpidament per l'erosió del mar, però sorprenentment va durar uns quants anys, permetent, fins i tot, que plantes i aus comencessin a colonitzar-la. El que és curiós és el seu cicle de vida. El gener del 2022, una altra erupció cataclísmica del mateix volcà no només va destruir gran part de l'illa, sinó que va generar un tsunami i una ona de xoc que va capgirar el planeta. Va ser una de les explosions més potents registrades a l'era moderna, audible fins i tot a Alaska. Satèl·lits van captar com l'illa va canviar dràsticament, deixant només uns fragments. Aquest esdeveniment va fascinar els geòlegs perquè va mostrar com la Terra pot crear i destruir terra en un obrir i tancar d'ulls. Tot i que l'illa ja no existeix com abans, la seva breu existència va oferir una finestra única per estudiar la formació d'ecosistemes i la dinàmica volcànica en temps real.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Hola, bon dia. Soc l'Uriel, presentat el meu company i companya del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Estan aquí amb nosaltres, Cati.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eric.
2: Què passa, nois?
0: Samuel.
3: Hello.
0: Estàs escoltant Freqüència Alternativa, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencen les notícies.
1: Comença la primavera, tot i el fred. El passat dilluns 20 de març va començar oficialment la primavera, però el temps encara no acompanya. L'alumnat del CFA ha comentat entre risses que encara fa fresca i plou massa, però tothom té ganes de veure arbres florit i guardar la jaqueta.
4: Alumnes del GES 2 viatgen a Saragossa. Quatre alumnes del GES 2, la Wendy, la Brenda, el Brian i el Josep, i dues professores han participat en un projecte d'agrupacions de mobilitat nacional a Saragossa. Allà han intercanviat experiències en altres centres com el CFA de Torrijos, Toledo, i Caseta Saragossa, una vivència enriquidora i plena de bones idees.
5: Visita el Cosmocatxa. El grup de GES 1 i GES 2 han visitat el Cosmocatxa de Barcelona. Han pogut gaudir de tallers científics i exposicions interactives que han despertat l'interès per la ciència i la tecnologia. Una sortida que ha deixat molt bon record i moltes ganes de repetir.
1: Fira d'Educació de Sabadell. Aquest mes, el grup GES 1 i GES 2 ha anat a la Fira d'Educació de Sabadell per conèixer opcions formatius per futur, cicles formatius, idiomes, proves d'accés i molt més. Una activitat clau per orientar l'alumnat el seu acadèmic professional.
4: Sortida al Barça-Madrid femení. Diversos alumnes han anat a veure el partit futbol femení entre el Barça i el Madrid al Lluís Companys. Tot i la derrota del Barça, van viure ambient espectacular i plena d'energia positiva. Aniversari de la Mar. El programa Felicitat a la Mar, professora del centre, que va celebrar el seu aniversari aquest dilluns. Moltes felicitats!
5: Nous cursos de capacitació digital amb fons europeus. El CFA Sant Cugat ha posat a marxar el curs de capacitació digital, bàsica financat pel fons europeu. Actualment hi ha 4 grups, 2 al matí i 2 a la tarda, on l'alumnat aprèn a fer servir el mòbil i l'ordenador. El 6 de maig tornem a començar nous grups. Si teniu interès, mireu la web de CFA Sant Cugat.
1: Arriba material nou gràcies al Fons Europeu. Al centre ha arribat una important donació de material finançat amb fons europeus. S'ha incorporat tauletes, portàtils, una impressora, un escàner i ulleres de realitat virtual per fer possible un aprenentatge més tecnològic i més motivador per tothom. L'objectiu és aprovar el coneixement digital a tots els nivells.
0: Estàs escoltant Freqüència Alternativa, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat.

0: ¿Quién era Darwin i per què ens importa?
1: Ei, hola a tothom. Avui a la secció de coneixement parlem d'una cosa que, la veritat, al principi ens sonava molt llunyana, però ara que no ens treballat a biologia ens ha quedat una mica més clar. Avui parlem de Darwin, Charles Darwin.
2: Sí, el vaixell ve del vaixell i de les animalons, no? Perquè aquest home es veu que fer un viatge larguíssim per mirar animals a diferents llocs del món.
3: Exacte, va estar 5 anys voltant a un vaixell que és on deia Beagle. Jo pensava que era una marca de roba o un gos, però no, era un vaixell.
4: I durant aquest viatge va anar observat i hi havia animals que eren molt semblants entre ells, però tenien diferències segons el lloc que vivien, sobretot uns o seis petits, el pinsans del Galápagos.
2: I el que va flipar és que cada illa, els ocells, tenien el bec diferent, depenent el que menjaven. Si menjaven llavors dures, tenien un bec fort, i si menjaven insectes, un bec més fi.
1: Això li va fer pensar que els animals que tenien millor característiques per sobreviure eren els que acabaven vivint més temps i tenint cries, i que les cries també heretaven aquestes característiques.
3: I així és com es va inventar això de la selecció natural, o sigui, que no serviu al més fort, sinó al més adaptat, com quan jugues a un videojoc i només passes de la pantalla si tens la combinació bona.
4: Exacte. Si tenéis un o seis amb un bec inútil, malament és com anar a menjar sopa a una tortilla. No funciona.
2: Però la gràcia és que Darwin no va publicar això de seguida. Va trigar com 20 anys perquè sabia que molta gent no ho acceptaria.
1: Clar, perquè abans la gent pensava que tot havia estat creat tal com era, que els humans són com som dels principis dels temps i que les espècies no canviaven.
3: I Darwin ve a dir, doncs no, escolti, les espècies canvien als temps. I tothom, què?
4: Va ser un tot escàndol, però després, amb els anys, es va veure que tenia raó. I ara ho veiem com una cosa supernormal.
2: I el que m'ha sorprès més és saber que encara estem evolucionant. O sigui que nosaltres també canviem amb el temps, com el pinsant aquell.
1: Per exemple, cada cop hi ha més gent que no té queixal del seny. Jo mateixa no els tinc i no els trobo a faltar.
3: I cada vegada són més alts, també. Abans, fa 200 anys, els homes feien 1,60 m i ara molts pacients del 1,80 m.
4: A veure si d'aquí a 1,000 anys ens sortim a l'est o alguna cosa així.
1: Sigui com sigui, el que ens ha après és que res és per sempre. Tot pot canviar, fins i tot nosaltres. Això és, en el fons, és esperançador. Així que gràcies, Darwin, per obrir-nos els ulls. I ara ja sabem una mica millor d'on venim i pot ser com on anem.

0: I amb això dones pas a l'última secció del programa. Benvinguts a Carregats de la secció de música. Hola, Natàlia.
1: Hola, com va?
0: Hola, Cati.
2: Hola, què tal?
0: I hola, Samuel.
3: Hello.
0: Aquest mes he recollit cançons que ens fa pensar, ballar i qüestionar la societat. Us deixem en bones mans.

Primavera Trompetera de Los Delincuentes és un himne d'alegria, sol i bon rotllo. Aquesta cançó celebra la primavera amb energia i ganes de viure.

això és Freqüència Alternativa, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Cati, gràcies, Natàlia, i gràcies també al rest de col·laboradors. Tornem el mes d'abril amb més històries. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Bon dia a tots i a totes. Sigueu benvinguts a un nou programa de l'Angeleta Parla. Soc la Mariona i avui seré la conductora. Avui us presentem un especial dedicat als viatges. Parlem de destins increïbles, experiències úniques i consells pràctics per tots els qui tenen ganes de fer la maleta i descobrir món. Així que, si sou...
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Amigues i amics de la Maroteca de la Ràdio, què tal com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, aquest programa on ens agrada bussejar cap a l'anterior ràdio que s'emetia fa molts anys i també una mica més recent, però ja sabeu que el nostre afany per col·leccionar àudios doncs pren encara més relleu quan són gravacions més antigues. I aquest repàs, aquestes gravacions, el fem sempre amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, doncs molt bé, encantat com sempre d'estar per aquí. Aquest afany de coses antigues, això és cert, perquè, clar, no tindria sentit una hemeroteca de coses que van passar la setmana passada. Bé, això ja és fàcil de recopilar. El que té mèrit és recopilar coses que han passat anys i molts anys enrere. I és aquí on nosaltres doncs fem aquesta, deixem-ho dir així, gran feina, home, doncs sí, déu-n'hi-do, gran feina de poder recopilar tots aquests talls i posar-los en antena. Per tant, doncs, si avui hem d'anar enrere, doncs tu diràs fins a quins anys ens n'anem.
3: Mira, acabarem els anys 80, principis dels 80, però primer anem a 29 de novembre de l'any 2016 per escoltar un dels muntatges inicials que feia Víctor Oller al Minoria Absoluta de RAC1.
5: Ara, Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt t'ofereix Minoria Absoluta.
6: Acabo el meu mandat.
7: Adéu,
6: Doncs amb consciència del deure complert.
7: O no.
6: En poc més de 1000 dies hem obert nous camins.
7: Per exemple,
8: l'autopista de Lloret.
7: Ah, exacte.
6: El cert és que...
7: Pujol sí que era bueno.
6: Jo no plego del tot. Recupero una llibertat.
7: No seria la meva.
6: Que durant un temps m'ha estat vetada.
7: Mas, això sí que ho has fet tu, eh?
6: Tinc la satisfacció de poder-ho fer...
7: Al lavabo.
6: En el moment passar un projecte en marxa a una nova generació.
7: Et vaciar la vedra.
6: Alguns creuen que de catalans ho serem menys.
7: Com?
8: Si pot ser menys, millor.
6: I aquestes eleccions han donat...
7: Per culo i Convergència i Unió, per exemple.
6: Una majoria que farà que José Montilla...
7: Àlies!
6: Un dels altres catalans serà president.
7: I elevat siga Déu.
6: I això vol dir que som una nació forta.
7: Com jo.
6: I que sap fer...
7: Pollastre rostit.
6: Dels que hi arriben ciutadans.
7: El desvalgut i el que sofreix
8: Puteto.
7: Per sempre són
8: els conductors d'autobusos
7: els teus únics senyors.
8: El PSOE i el PSC.
7: Excepte Déu,
8: 12.
7: Que t'ha posat de sota els peus de tots.
8: Això fa mal.
7: Així és com afronto la responsabilitat.
8: En sense aturador,
7: assumeixo.
6: Que t'ha girat feina, noi.
7: Com el més humil, 7.000 dels servidors del
8: PSOE.
7: Poble de Catalunya.
8: Ah, perdona,
7: Si et criden a guiar...
8: El què?
7: Un breu moment...
6: Vas acabant.
7: ...del mil·lenari pas de les generacions.
6: Collons!
7: Aparta l'or.
8: A on?
7: A mi mateix. La son i el nom.
8: En sobre què és?
7: També,
8: sí senyor.
7: La inflor buida dels mots.
9: ¿Qué coño es eso?
7: La vergonya del ventre...
9: És un trastorno motriz.
7: ...i els honors.
8: Demana més.
7: Imposaràs un tallat, si us plau. La veritat fins a la mort.
8: Ni mort.
7: Sense l'ajut... de cap consol.
8: Bueno, doncs i què fareu, doncs?
7: No esperis mai...
8: Que em marxis president de la Generalitat.
7: ...deixar record.
8: Ah!
7: Car és tan sols...
8: caricatures d'enfer.
7: ...el més humil dels servidors.
9: Sí, mi senyor.

0: dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix. Avui som dimecres 29 de novembre del 2006, a l'albada d'una nova era per Catalunya, en què el nou govern, el govern d'Entesa, de José Montilla...
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Ens ho passem també, Jordi, escoltant aquests muntatges. És que és increïble, com sempre diem, Víctor Oller, el que arribava a fer... Doncs recopilant una pila de detalls, sobretot de Jordi Pujol, tenint-los ben indexats per després agafar, per exemple, doncs un discurs de l'expresident de la Generalitat, José Montilla, i vinga, i a muntar una història molt divertida i hilarant.
3: Totalment, jo estava rient. És que... I ha dit una expressió, què volia dir la inflor buida de les paraules, no sé què ha dit, què és quan han dit... I això què és? Unes frases... Sí, sí, hilarant... delirant de tot, de tot. Quina feina, eh? O sigui, a veure, entenc que has d'agafar tot el discurs sencer i a partir d'aquí anar etiquetant talls amb paraules, que això endreçat, suposo, alfabèticament et pot permetre trobar, i llavors ves jugant, no? Ves muntant paraules o frases, no? I ves enllaçant talls. Això és una feinada i sempre l'hem posat en relleu per part d'en Víctor Oller, aquesta gran capacitat de fer aquests muntatges.
2: Bé, ara m'estàs fent pensar una cosa, eh? Farem una cosa abans d'acabar aquesta temporada última de la Maroteca de la Ràdio, que és agafar els mixos que jo feia des dels anys 80 fins ara i agafar breus extractes i poder explicar que jo ja feia això a finals dels anys 80. És a dir, agafava el radiocasset... l'amagava, radiocasset, no Walkman, no, radiocasset, l'amagava dins de la motxilla i el deixava, doncs, sota el pupitre, al terra, on es podia, i amb una qualitat molt dolenta als inicis, que mica en mica, mitjans més moderns, vam anar improvisant, però vam anar millorant, doncs el que vam fer va ser enregistrar els professors a la classe i després agafar els millors moments, i a partir d'aquí, doncs, mesclar-los amb música, que els professors parlessin entre ells. Bé, més o menys el mateix.
3: Sí, sí, totalment. De fet, jo també he sigut víctima d'aquests mixos.
2: Doncs agafarem petits extractes explicant més o menys... Perquè, clar, una cosa és una història que es munta a partir d'uns personatges que són absolutament públics, que coneix pràcticament tothom, per no dir tothom, i una altra és una història una mica d'un cercle més reduït, com pot ser una o diverses classes, no? Però bé, crec que podem arribar a una conclusió escoltant alguns petits fragments i explicant la història. Bé, ara seguim, i ja que estem amb humor, doncs ara proposo, Jordi, seguir el diàling del món Arracú, un espai doncs, en el qual també hi ha moments molt, molt divertits que podem escoltar amb el Jordi Basté, Arracú, cada matí, i és aquell moment doncs, distès, que ara estava pensant també, Jordi, és aquells moments d'humor que acostumen a ser, si t'hi fixes, i això suposo que és un precedent que ja va fer en el seu moment, no pas el nostre estimat Antoni Bassas, sinó Luis de l'Olmo, perquè ja tenia uns moments d'humor que va introduir als anys 70, de l'Olmo, ho recordes?
3: Els recordo vagament. Jo, de fet, qui recordo és el que has mencionat, Antoni Bassas, sobretot amb aquest APM al final del programa i amb Manolo, i és aquest el que tinc més present, no? Però sembla que sigui una cosa novedosa, no? I que en aquest cas el Matí de Catalunya Ràdio inventés això, i no, tot ja ve de més enrere, no? I fixa't tu mateix l'exemple, no? Escoltem-lo del Víctor Oller, que ens sembla una cosa bastant novedosa, i tu, doncs, als anys 80 ja ho feies. Jo crec que això, no?, que es posa de moda, com bé dius, i sempre va bé, no?, aquest punt disruptiu, no?, dins un programa d'una temàtica que no és humorística, però després, doncs, acabar amb aquest punt.
2: Doncs això que deia de protagonistes amb Luis de l'Olmo, imagina't Tipi Coll fent el que es deia El debate del Estado de la Nación, al qual doncs deien autèntiques barbaritats d'una forma molt enginyosa, com ells feien el seu humor, i això ja passava als anys 70. Per tant, el que diem, i el que deies tu, no està pas tot inventat, ni molt menys, però hi va haver algú que va ser pioner i que va començar a fer aquestes històries doncs d'una manera molt enginyosa. Bé, doncs, anem a aquesta mica d'humor que ens porta cada matí al món Arracú, Jordi Basté, amb el diàling.
4: En Extremadura?
5: Cielos poco nubosos, aumentando nubosos y con posibilidades de chubascos débiles dispersos, ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas máximas de 35 y mínimas de 20. si conllevan algún acto administrativo, el gobierno otománico recurrirá.
4: I tu t'has portat bé, també?
6: Sí.
4: Què heu demanat que us portin els Reis?
6: Ai. Jo, un estuig de metges.
4: Un estuig de metges. T'agradaria ser metge, tu, de gran?
6: No, de metges del cabell.
7: Preferentes de empresas no bancarias atrapan a miles de ahorradores. Berlusconi condenado por Rubigaten a 7 años de cárcel de inhabilitación.
8: Sabeu que a la ràdio els documents de veu que no són en castellà o en català, els traduïm, els doblem. A vegades hi ha algun petit problema d'edició quan sonen antena. Això és el que passava a Catalunya Ràdio.
9: Per què ara dona aquesta entrevista i Oprah Winfrey ho responia d'aquesta manera?
10: I specifically asked that question. I think he was just
11: vaig fer aquesta pregunta específicament. Crec que senzillament estava preparat. Crec que la velocitat a la que li han arribat les coses als últims mesos i en particular a les últimes setmanes... Hòstia, ja s'ha acabat?
8: Eh?
11: Vale, aniré més ràpid. Aniré més ràpid.
8: Home, sí. Anem a Kiss FM i probablement el tall més perfecte de la història de la ràdio, el butlletí de les notícies. El que segurament devia ser difícil és per al company en qüestió continuar després d'això.
12: De nuevo pasa por aquí Ismael Arranz a traernos toda la información. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
13: Noticias.
12: Rajoy. El fuerte.
13: El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado hoy que son falsas las acusaciones sobre una contabilidad del Partido Popular al margen de lo oficial y ha asegurado que se siente con las mismas ganas, ilusión,
8: fuerza
13: y determinación. Noticias.
12: Rajoy. No és un gall, no entra dins de la categoria de gall.
8: Freddie Mercury, és un altre...
12: És més enllà.
8: Estava a un punt de no poder-se escoltar del qual que era. Només ho podrien sentir els gossos. Sobre el partit, a la prèvia, al primer toc, parlen amb un aficionat català del United.
14: Un dels responsables de la penya catalana del Manchester United 1839, que es diu així perquè són els quilòmetres que separen la població de Malgrat, de Manchester. 1839 quilòmetres. Sí. Tenim en línia el Miquel Àngel Molina, més conegut com Mike. Hola, Mike.
15: Hola.
14: Good
15: Hola,
14: afternoon.
15: Mique, Mique.
14: O Mique.
15: Bona tarda. Ah. Sí, bueno, la distància és de Terrassa, eh?
14: Ah.
15: No Malgrat.
14: Molt bé. Sí, no, ni el nom ni la població.
8: Dos de dos.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Podríem dir, Jordi, que aquest diàling és la versió 2.0, de l'alguna pregunta més, perquè
3: sí.
2: Aquí al final és allò ben picadet i talls, que és que són molts, molt curtets la majoria, però és que fan riure molt.
3: Totalment. És que t'hi pots passar-hi hores escoltant-los, tant tu com jo tenim en ment talls mítics d'APM a Catalunya Ràdio, però també la feina que ha fet en aquest cas a RAC1 amb el diàling és espectacular. Sempre hi ha alguna cosa nova, o sigui, no és el típic tall clàssic, no sé, o que tu ja has sentit diverses vegades, o és un error típic, sinó que hi ha coses increïblement, doncs això, delirants, divertides, les pífies que tant ens agraden, no? Que això, doncs, al final som humans i a tothom li passa. No? De RAC1, és, clar, anava a dir, de RAC1 recordo una molt bona, però explicant no té gràcia ser d'escoltar, que intentaven fer una connexió amb un corresponsal d'ells, em sembla que era per les Terres de Lleida, que hi havia una festa amb una espècie de comparsa, que no hi havia manera de poder fer la connexió perquè tocaven molt fort els músics, no sé què passava. Aquesta em va fer molta gràcia. Però sobretot els de Catalunya Ràdio, mítics d'en Basses, que cada vegada que li traien un tall a ell, ja feia veure, doncs, que no en volia saber res o que s'enfadava, no? Però han sigut alguns de boníssims i jo crec que és algo que cal conservar també, També s'ha de fer de maroteca de pífies.
2: Oh, i tant que sí. I tant, nosaltres amb això som especialistes, sempre que hem estat enregistrant alguna cosa i apareixia alguna cosa que podia ser divertida, doncs apa, cap allà. cap a la Maroteca. De fet, sense anar més lluny, ara estic pensant que potser avui ens sobrarà una mica de temps, doncs al final del programa mirarem de recuperar alguns dels últims talls que hem anat enregistrant darrerament aquí a la Maroteca, on nosaltres dos doncs, ens passa alguna cosa, que això sí, és inevitable.
3: Ens en passen bastantes, entre de tot. Bé, sí, ens en passen, Déu-n'hi-do, sempre. Va, però és el que anava a dir, és el que té el directe. No és el que té el directe, però és el que té intentar fer un programa com si fos directe.
2: Ah, exactament.
3: Sí, i a més, doncs, amb les distàncies que es fa a la Maroteca.
2: Molt bé, doncs ara canviem d'història i com us dèiem al principi del programa que aniríem a principis dels anys 80, doncs cap allà anem ara mateix. Anem al dia 20 de juny del 1984, quan es celebrava el primer aniversari de Catalunya Ràdio. De fet, ja hem escoltat alguns extractes d'aquest programa especial d'Escoltant la Vida, el programa que sonava els matins a Catalunya Ràdio als seus inicis. Doncs anem a escoltar aquest especial del primer aniversari de Catalunya Ràdio, l'emissora nacional de Catalunya, amb veus, entre d'altres, de Miquel Calzada.
16: Escoltant la Vida des de Catalunya Ràdio, una emissora que es mou, vibra les 24 hores del dia.
17: I ara potser ens podríem dedicar a fer allò una mica de l'autobombo, oi?
16: Per exemple.
17: Doncs va, per què no expliquem la programació?
16: Sí, per on comencem?
17: Oh, per dalt.
16: Per dalt?
17: Sí, pel començament.
16: Doncs mira, des de les 5 del matí i fins les 9 del matí, amb un informatiu que hi ha al mig, que el condueix la Carme Anglada, tenim el senyor Carles Cuní, que fa el seu pijama, com cada dia.
17: Produït per la Núria Zavala. Mm-hmm. Felicitats i per molts anys, Carles, Núria i Carme.

0: Efectivament, cada matí a les 6 del matí o a les 5 de la matinada sona aquesta sintonia, la sintonia dels matiners més autèntics. En pijama, aquest és el programa que desperta Catalunya, realitzat per Carles Cuní. I després, a partir de les 9...
1: I després, a partir de les 9...
0: Diu, a partir de les 9, diu, ja venim nosaltres, no?
1: I nosaltres anem de 9 a 1.
0: Exacte, aquest és el nostre bloc del matí.
1: Escoltant la vida. I a la 1, fil directe amb la Eva Algarra i la Núria Sabala.
2: Fil directe. Un programa coordinat per Núria Zavala i moderat per Eva Algarra. És una producció de Catalunya Ràdio.
0: Una altra de les produccions de Catalunya Ràdio, des de la 1 i fins a les 2, fil directe.
1: Per molts anys, Eva, per molts anys, Núria.
0: A les 2, l'Eugeni Cabanes i el seu informatiu del migdia i tot l'equip d'informadors que configuren també l'informatiu del migdia.
1: Felicitats, equip d'informadors de l'equip de l'informatiu del migdia. Després tenim pàgina 3.
0: Bé, tot el bloc de la tarda.
1: Ah, això mateix.
0: El bloc cultural de la tarda.
1: Sí, que comença a les 3 amb pàgina 3.
0: Pàgina 3, el cafè de la lluna.
1: L'ombra de l'art.
2: A les 6 de la tarda...
3: Cantants d'òpera, prestidigitadors, jocs de mans i de peus, calidoscopis, focs d'encenalls, coets radiofònics, entrevistes, reportatges...
4: Aquests s'enrotllen bé, tu!
2: Un punt menut a Catalunya Ràdio.
1: Això és l'Ui Avui d'en Jordi Gené, la Teresa Duran, la Susana Bonany i l'Ester Garriga. A tots, per molts anys.
0: I després, per la moguda que deixa l'Ui Avui, ens ve sempre la Marisol Galdón i el Miquel Jurado.
1: Amb el divertiment clàssic. Per molts anys, també.

0: I després del divertiment clàssic tenim l'informatiu del vespre, que el porta...
1: En Manel Serrau.
0: A això mateix. I l'esport al punt que...
1: De Lluís Canut.
0: A això mateix. Lluís, Manuel, per molts anys.
1: I l'apartat de rock també té un apartat interessant dins de la nostra programació, amb Plàstics Dràstics des de les 9 i fins les 11 del vespre.
0: En Jordi Beltrán.
2: A Catalunya Ràdio, cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, ens ho passem de por.
3: Ah! La joventut d'ara és més punyetera. No van del braç, van del...
2: Música per tu i la teva família.
0: Això eren els Plàstics Dràstics d'en Jordi Beltrán cada dia de les 9 a les 11. A les 11, el Jazz a l'Abast.
1: I l'Angie Brunzoms.
0: I l'Angie Brunzoms, la Brumzi.
1: La Brumzi entra també al Jazz a l'Abast cada dia a les 11 del vespre i fins a les 12.
0: Això mateix. I després, el programa Uau, Uau, Uau.
1: Estel,
0: a les 12 de la nit, el lloro, el morro, el micro i el senyor que posa els riscos.
4: De dilluns a divendres a mitjanit.
5: Estem torrats.
6: El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
4: La mercantil radiofònica reunida.
5: Oix!
6: Ole!
1: La mercantil radiofònica, Jordi Vendrell, Quim Monzó, Ramon Bernils i Xavi Salvà.
0: I a les 3 de la matinada tenim la Magda Llorba amb la Negra Nit. A tots, i a tots els que no hem dit, perquè som molts i
1: moltíssims.
0: Molts aquí, per molts anys. Avui ha estat el nostre aniversari. Gràcies.
7: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
8: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
9: Doncs aquí estàvem, a Catalunya Ràdio, 20 de juny del 1984, primer aniversari de Catalunya Ràdio, en el programa especial Escoltant la Vida, que commemorava aquest primer any de vida de l'emissora nacional de Catalunya. Fixa't, un joveníssim Miquel Calzada i Olivella, que després el coneixeríem com a Miki Moto, amb aquest deix, d'aquesta manera de parlar, inconfusible, company? Que
10: sí,
9: va fent
10: company, sí.
9: Aquestes respiracions també, entre pauses de frases, i parlava Jordi amb qui? Perquè aquesta veu ara està parlant fora de micròfon i tu m'has apuntat qui era.
10: Doncs parlava amb Oleguer Sarsenedes. Oleguer Sarsenedes i Piques, que actualment ja té 74 anys, que no sabia que havia nascut a Glasgow l'any 1950. Sí, a Escòcia. Doncs Oleguer, que va ser director de Catalunya Música, també d'alguns programes de TV3 i de Catalunya Ràdio, també va participar en el Fòrum Universal de les Cultures, també és escriptor d'alguns títols, com Tots els ocells del món, o com l'Encanteri, o com la síndrome de Pearson, tota una trajectòria que ja no el tenim a l'antena, però que el recordem.
9: Molt bé, doncs seguim a Catalunya Ràdio. El programa anterior, si no recordo malament, us van punxar algunes sintonies del Catalunya Matí. Doncs cap allà que hi tornem, perquè aquí en tenim més, a la Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
2: Aquestes sintonies, aquests jingles, doncs, que tenen aquests estils musicals de fa anys, Jordi, es nota el pas del temps, perquè estem parlant de sintonies, en aquest cas, del Catalunya Matí, que tenen més de 30 anys.
3: Que tenen més de 30 anys i que segurament estaven, bueno, segur, estaven, no estaven gravats amb suport digital, sinó com un suport magnètic, que això doncs també fa que li doni aquest aire ja més vintage.
2: Exacte. Diguem. Sí, em demastre la paraula de la boca, Estava pensant exactament aquesta paraula, sí.
3: Vintage. Doncs això.
2: Que clar, compta amb aquest anglicisme, perquè l'hauríem de traduir. Com el traduiríem en català?
3: Bona pregunta, bona pregunta. Com el traduiríem? Home, vintage, clar, no sé, anem a trucar al...
2: Servei lingüístic de la...
3: no,
2: de Catalunya.
3: Sí, no, a l'Òscar de... l'Òscar del Mau, que ell ja autodefineix, no?, també aquest estil vintage que li agrada molt en tot, el vestir, el disseny, l'arquitectura. A veure, què ens podria dir? Vintage, doncs, home, clar, és que no podem dir antic, no, clàssic.
2: Carrincló, potser.
3: Clàssic, és que, no, home, no, carrincló no, perquè aleshores s'ofendran, no. No, no, perquè hi ha coses superxules, així. Jo he vist algunes fotografies que penja l'Òscar i, no, hi ha coses... clàssiques, clar, em surt la paraula clàssiques, no? O coses vintage molt elegants. Lo de Carrincló, no l'acabo de trobar.
2: Bé, potser una combinació de dues paraules, un antic o una cosa antiga, sí, interessant, no sé.
3: Podríem, departament lingüístic, si no, com ho diria en català, si demanem retro, també la paraula retro.
2: Clar, però això vols dir que no ve de l'anglès, també?
3: També, suposo. Bueno, retrocedir... Bueno, sí, una cosa... vintage, eh?
2: Bueno, escolta, apuntem-ho, això.
3: Varem a... Mira, espera. Anyenc, podria ser.
2: Com?
3: D'època també es podria dir. La paraula anyenc. O sigui, en el cas del vi, vintage es pot dir anyenc o vell.
2: Val.
3: Vale? Però també podríem dir una cosa antiga o d'època. Fixa't tu que et sembla ser que vingui de... o derivi del món del vi, una mica, això, eh?
2: Bé, té sentit perquè el vi bo de fa anys és apreciat i, a més, com que n'hi ha poc, cotitza l'alça. Per tant, podríem anar per aquí, eh? Sí, em sembla força encertat.
3: Sí, podríem anar per aquí, però jo crec que potser la paraula retro és el que menys... la que més s'hi podria semblar. I si agafem la paraula vintage, que al fi i al cap doncs és molt, una moda o un disseny referent a objectes o accessoris de certa edat, com antics, doncs bé, la paraula retro podria servir. Però sí, del món del vi, que tant a tu com a mi ens agrada. Sí.
2: Molt bé, doncs seguim en aquesta retrospectiva radiofònica i ara anem a escoltar un programa de ràdio que parla d'un programa... de diversos programes de ràdio, també. La vida en ràdio, el programa de ràdio Rubí, del qual ja hem escoltat alguns extractes. Anem a escoltar de nou la seva sintonia, perquè és realment fantàstica.
4: Transmite Radio Rubí.
5: A continuación les ofrecemos
4: La Vida en Radio,
5: un programa dirigido y presentado por
4: Genar Escolar
5: y Luis Alarcón.

0: Doncs aquesta sintonia, que com ja vam parlar programes enrere, Jordi, recupera aquest ambient de la ràdio de casa nostra, als anys 40, 50, 60, bàsicament on la dona és la que escoltava la ràdio matinal. I l'escoltava, doncs, mentre estaven fent les tasques domèstiques, com per exemple se sent aquí el soroll de plats.
1: Doncs sí, sí, sí, és així. Que això sempre m'he plantejat. Què s'ha de fer per poder sentir la ràdio matinal? Sí, a què t'has de dedicar? Quina edat has de tenir? Saps que no t'ho has plantejat mai? Perquè, clar, això ja no... Això ja, afortunadament, ha canviat, no? De que la dona a casa, mentre fa feines, i que és el que passava, per desgràcia, en aquella època, no? Però ara? No? Com ho fas? Ah, ja sé que s'han inventat els podcasts i això, però tota aquesta ràdio que tu vols veure, aquí, perdó, que vols escoltar, aquí se suposa que va dirigida, no? No estic filosofant una mica ara...
0: Bé, mira, tinc una resposta per tu. Els taxistes, per exemple. Aquests segueixen fent exactament el mateix amb un cotxe, amb un llavall i posant la ràdio... Saps? Per exemple, amb aquesta...
1: Vas donar la resposta, els taxistes.
0: Clar, per la resta, depèn del tipus de feina, si és així administrativa i no has d'estar interactuant massa amb altres persones, o sí... fins i tot la pots tenir de fons i tu pots anar fent la teva feina, sí. I en el moment que... Espera un moment, que ara diuen una cosa sobre la notícia no sé què, i puges el volum. Per exemple, ara, amb altres tipus de feines, com ens pot passar tu i a mi en certs moments, que és atenció telefònica, doncs, evidentment, no pots escoltar, és impossible.
1: No es pot fer, no està clar. Per això et deia, no?, que... O sigui, jo crec que... Jo a vegades he pensat, dic, mira, a mi m'agradaria ser amo de casa, com es digui. No, només per poder sentir tot el dia la programació. Sí. No, és veritat. Aquí entraríem en altres terrenys, però... podríem debatre sobre això de l'amo o de l'ama, aquestes figures que existien, no?, en el passat, i també, doncs, segurament alguna del present.
0: Jo et diria que, mira, per exemple, quan jo estic de vacances algun dia atípic, que no estic amb tota la família, però que has de consumir aquell dia perquè si no el perds, per exemple, hores que tens de conveni, coses d'aquestes, jo he fet aquest exercici moltes vegades, que és dir, a veure, avui m'invento, és dilluns i són les 11 del matí. Jo aquesta hora estic treballant sempre. Vaig a posar la ràdio i vaig a escoltar a veure què hi ha. Jo això ho he fet moltes vegades perquè així... doncs veus una mica el que hi ha en una hora en la que tu habitualment no pots escoltar la ràdio.
1: Correcte.
0: I el que dius tu, hi ha el podcast? Sí, però és que ja fa una mica de mandra anar a remenar... No, jo vull escoltar la ràdio. La poso mentre vaig amb el cotxe o mentre estic caminant pel carrer o estic a casa fent tasques domèstiques en una hora en la que habitualment no puc escoltar la ràdio. Doncs jo ho he fet moltes vegades, això, i és molt divertit.
1: Sí, és així. Per això et dic, no?, que a què t'has de dedicar, què has de fer, si estàs en l'edat, diguem, laboral, doncs tu ho has dit, per exemple, taxistes. Ah, doncs sí, mira, doncs em faré taxista. Mira, ja ho tinc.
0: Molt bé, doncs ja que estàvem parlant de la vida en ràdio, doncs ara us proposo escoltar el capítol, a més, el 19 de juny de l'any 2015, a la sintonia de Ràdio Rubí, en el qual es parlava d'un programa mític i històric de Ràdio Nacional d'Espanya, Jóvenes Clásicos, un programa doncs, que parla, o parlava, millor dit, d'aquests clàssics de la música que sempre s'han de recuperar.
2: Saludos cordiales, ya estamos aquí otra vez para iniciar una nueva edición de La Vida en Radio. Aquí estamos con todos vosotros, el equipo habitual, Alex Baños en las vías de sonido, el recuperado Llenar Escolar.
3: Buenas y calurosas tardes.
2: Y quien nos habla, Luis Alarcón, recuperado porque sabéis que la pasada semana no estuvo con nosotros, hubo obligaciones más importantes, ¿verdad, Llenar? Y no pudiste venir, pero bueno, ya estás aquí.
3: No sé si más, pero tan importantes como esto sí, pero en fin.
2: Por lo menos estás aquí para despedir la temporada.
3: Sí. Uno de momento no tiene el don de la ubicuidad.
2: No,
3: pero...
2: claro, no se puede estar en todas partes a la vez.
3: No. Pero bueno, hoy ya estoy aquí, pues eso, para, bueno, despedirnos de la temporada y despedirnos un poco de toda esta serie programas que hemos estado dedicando a la radio durante dos temporadas.
4: Y espero que, esperamos tanto, Gennaro, que os haya interesado, porque, bueno, hemos procurado pues tratar la radio desde todos los puntos de vista posibles. A veces, me parece que lo comentaba el otro día, pero bueno, por si no lo escuchasteis, lo repito, a veces ha habido problemas de recursos, a veces ha habido problemas de que hay cosas que es que realmente no están y no se han podido tratar. A veces quizá no hemos caído tampoco en alguna cosilla.
3: Bueno,
4: pero vamos, hemos intentado que la cosa, que el mosaico fuera lo más completo posible.
3: Sí, y además hemos, yo creo que hemos dado un punto de vista un poco también desde la vertiente de espectador, como un poco como espectadores, ¿no? También, porque nosotros ante todo éramos y somos radioyentes.
4: Uy, ya lo creo,
3: Entonces, bueno, claro, una cosa es dar una perspectiva desde el punto de vista, no sé, de locutores que ya la han dado por nosotros, porque ellos lo hacen y lo conocen mejor, ¿no?

0: ¿Y los jerseys de verano?
1: Sí, sí, jerseys para llevar en verano.
0: Mira, mira.
1: 7 páginas completas en el 100 ideas de mayo.
0: Para. Ay, mira estos cojines. Pero qué cosa tan mona y tan práctica.
1: Esto me lo hago yo mañana. Fíjate qué bordados tan sencillos y tan ideales.
0: Qué bonito. ¿Y has visto esta colcha? ¡Uy, qué fácil! ¡Pero qué bonita queda!
1: La verdad es que son todas cosas prácticas. Fíjate, vienen hasta 3 páginas con recetas naturales de belleza que se pueden hacer en casa con cosas normales.
0: ¿Normales? Y mira, mira las páginas de bricolaje.
1: Déjame ver esto. Mira una página. ¡Qué vestidos más originales y más fáciles! Y yo que no tengo nada que ponerme este verano.
0: Oye.
1: ¿Eh? Si te gustan las ideas románticas, naturales
0: y fáciles para hacer tú misma,
1: tienes que leer 100 ideas.
0: Sobre todo el 100 ideas de mayo, que ya tienes en todos los quioscos por solo 60 pesetas.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: De dilluns a divendres a mitjanit.
4: Esquerp torrats. El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
3: La mercantil radiofònica reunida. Oix?
4: Ole!
2: La Maroteca de la Ràdio.
5: Jocs de nit, amb Clara Sánchez Castro.
6: Bé, aquí hem fet un remix, Jordi, anem a veure si som capaços de treure l'entrellat. La primera falca, doncs, queda clar que era una publicació i que és de fa molts anys perquè parlava de pessetes encara.
7: Sí, és una revista. Ho diu que en los quioscos, de fet, ja es deduïa al final, no?, perquè parlaven de les pàgines, per tant, era una revista que es deia 100 idees de mayo.
6: Sí, correcte.
7: O 100 idees a seques, i cada mes canviaven el mes.
6: També.
7: Podia ser, però vaja.
6: Bé, després hem escoltat un jingle de l'any 1983 del Lloro, el Moro... Deixo alguna cosa més...
7: Sí, el Lloro, el Moro... Bueno, acaba amb el senyor de Puerto Rico, però ens deixem el de... El Mico,
6: espera, clar, espera.
7: El Mico, perquè té que rimar en Puerto Rico.
6: Ah, exactament. Molt bé. Exacte. I després, per finalitzar, hem acabat amb una veu, un separador d'Ona Catalana del programa Jocs de nit amb Clara Sánchez Castro, i jo diria que aquesta veu la coneixem de flash. Va, a veure si som capaços de treure el nom, Jordi.
7: Vinga.
5: Jocs de nit amb Clara Sánchez Castro.
6: Ets capaç de dir el nom d'aquesta persona o no? D'aquesta veu?
7: Torna-hi, sisplau.
6: Torna-me-la a posar, Sam, no?
7: Exacte, torna-me.
5: Jocs de nit, amb Clara Sánchez Castro.
7: Ui...
6: Jo sé que sí. Es diu Xavi, però el cognom ara no em surt.
7: Es diu Xavi?
6: Xavi, Xavier, sí.
7: Em sona molt bé, ho intentem buscar, va, si abans que acabi el programa ho podem saber.
6: Vinga, però és ell, segur, és que aquest to de veu és inconfusible. Bé, doncs, ara seguim amb més històries, anem a mirar-nos el melic, com es diu popularment, perquè anem a escoltar una gravació, que tu no recordaràs, Jordi, perquè fa molt de temps d'això, una gravació...
7: El Xavier Serrano?
6: Xavier Serrano, sí, senyor. És el Xavier Serrano, sí.
7: Vinga.
6: Doncs veu de flash que encara segueix col·laborant, eh? Ell fa moltes altres coses, fa doblatge, fa publicitat, però també fa encara molts separadors i veus, doncs, pel grup flash. Bé, doncs, el que us deia, anem a la Maroteca de la Ràdio, en aquest cas, amb una introducció que vam fer en viu abans d'enregistrar una edició especial que vam fer a la Festa Major del Poble de Bellveí, a la Sagarra, això va ser l'any 2022. Doncs anem a escoltar què explicàvem a l'audiència que tenien congregada a la plaça de Sant Jaume de Bellveí aquell 2022. Bé, abans que res, una introducció perquè sàpiga una mica... Et falla el cable. De què va aquesta història? Jordi Casellas, aquí a la meva dreta, Esteve Llop, un servidor.
8: Moltes gràcies.
6: Gràcies per escoltar-nos, per estar avui aquí. I abans de començar a enregistrar aquest programa que es passarà per Ràdio Sant Cugat el mes de setembre, la primera setmana de setembre, ja us direm el dia i l'hora. Evidentment no es pot escoltar per freqüència modulada en Ràdio Sant Cugat, però sí que es pot escoltar per internet, per tant, us ho compartirem quan sapiguem el dia d'emissió. Doncs aquest és un programa de ràdio que parla de ràdio, per això es diu La Maroteca, perquè en el fons el que fem és rescatar documents antics de la ràdio, i el que fem, doncs, és recuperar documents de la ràdio que es va emetre fa molts anys, alguns fa molts anys, altres no tant, de més cap aquí, i bàsicament aquesta idea va sorgir, la d'aquest programa, en el confinament del 2020. Quan tots estàvem tancats a casa, un dia vaig estar parlant amb el Jordi, amic de ràdio de fa molts anys, i vam veure que era interessant recuperar documents, en primer lloc els nostres, els que teníem en les nostres cintes de caset de casa, els nostres minidisc, i conservar d'alguna manera aquest patrimoni sonor. Perquè la ràdio de fa anys, la ràdio analògica, l'anterior a l'any 2000, bàsicament, era una ràdio que es perdia. És a dir, la majoria s'emetia en directe i si no l'escoltaves en aquell moment, aquell moment d'àudio passava a la història per sempre més. Per què? Perquè els suports de gravació eren molt cars i excepte emissores grans com Ràdio Nacional, Cadena Ser i potser Cadena Cope, la resta d'emissores, incloses evidentment totes les municipals, enregistraven molt poquetes coses. Aleshores vam pensar que era una bona obra fer aquesta sèrie de coses per amor a l'art, d'enregistrar, de conservar en format digital aquests documents per algun dia poder-los compartir amb algú. Això va ser una cosa privada, però després vam pensar que potser es podria emetre aquest programa en alguna emissora de ràdio. Per què ho vam pensar? Doncs perquè just en el confinament vaig estar escoltant un programa d'Albert Malla, radiofonista de fa molts anys, molt conegut, que es diu Una vida de ràdio. I ell precisament el que feia era explicar la seva vida com a radiofonista des dels seus inicis als anys 70 fins a l'actualitat, recuperant documents que ell tenia de les seves pròpies gravacions, dels seus programes, com també de la ràdio que ell escoltava. Aleshores, a l'escoltar això vaig pensar, doncs nosaltres podríem fer el mateix. Podríem agafar les gravacions que tenim nosaltres d'altres programes de ràdio i digitalitzar-les i compartir-les fins i tot amb les emissores que van emetre aquestes gravacions, si és que encara existeixen, o les emissores o grups empresarials que tenen emissores que ja no existeixen, que les tenen en propietat. I la sorpresa va ser que moltes d'aquestes emissores, perquè evidentment vam haver de parlar amb ells per tenir drets d'emissió, per poder compartir aquests talls per la ràdio de nou, que molts no ens van donar permís. I en canvi molts altres sí. Bàsicament, emissores espanyoles no ens van donar permís o ens demanaven diners pels drets d'emissió i en canvi les emissores catalanes no ens van posar pràcticament cap trava. Aleshores, aquí va començar aquesta història. Quan ens van començar a donar drets, vam veure que podíem aprofitar molts talls o petits fragments de talls, tant els que tenim nosaltres que hem digitalitzat com també els que estan a internet, per poder emetre a Ràdio Sant Cugat, en aquest cas, que va ser l'emissora on jo fa molts anys que hi col·laboro, que ens va obrir totalment les mans, doncs podíem començar aquesta aventura. Una aventura que va començar el confinament, que vam començar a enregistrar llavors i que va començar a sortir la llum ara fa un any, el juliol del 2021. I aquí estem doncs, per fer un programa en viu avui des d'aquí, des de Bellveí, on parlarem de ràdio, però també parlarem del poble. Són dos conceptes potser una mica antònims perquè no hi ha ràdio a Bellveí, però sí que hi ha documents de Bellveí a les zones i a internet. I això és el que volem fer avui, aquest exercici de compartir una estona de ràdio amb vosaltres i enregistrar aquest programa on parlarem del poble, de la gent del poble, de la vida del poble, de la història del poble, breument, i tot això doncs, ho compartirem amb tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat. Així doncs, gràcies per estar aquí i d'aquí uns moments comencem. Bé, fins aquí el programa. Abans de marxar us volem recordar, si no ho heu vist, aquí hi ha una pancarta on hi ha una sèrie de codis QR. Espera, m'aixecaré perquè alguns no m'heu ni vist en tota l'estona aquí darrere les pantalles. Aquí hi ha uns codis QR. Aquí podeu, amb el mòbil, escanejar aquests codis i ens podeu escoltar, ens podeu seguir. Tenim la web de Ràdio Sant Cugat, per començar. Després tenim iBooks, que és la primera plataforma del nostre país en podcast. La subscripció és totalment gratuïta. Si ho feu des del mòbil és baixar l'app només i ens podeu escoltar per aquí. I teniu altres plataformes com Amazon Music, si sou clients d'Amazon Prime, i també estem a Google Podcast, bé, estem a diverses plataformes on ens podeu escoltar de manera absolutament gratuïta. També fem altres programes, com us hem dit, fem el Cau de Lletres a partir d'aquest octubre a Matadepera Ràdio. Jo mateix faig també el Rock and Classics a Ràdio Sant Cugat i també fem amb aquest senyor els Nadals, ho hem recuperat perquè és un programa que fa 20 anys que vam començar, el Black Night, un programa de música rap i música jazz, música negra en general, que el que farem és posar-vos aquí, després ho enganxarem en aquesta pancarta, els codis QR perquè ens pugueu seguir. És a dir, que us agrairíem molt que agafeu el vostre mòbil, escanegeu el codi QR i així ens podeu seguir i ens podeu escoltar quan vulgueu, d'acord? Doncs gràcies, ens veiem al sopar i després festa amb DJ Llop.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
6: Bonics records d'aquest programa que vam fer en viu i ara, Jordi, ja parlem en veu alta d'una conversa que teníem l'altre dia tu i jo, que és com ho farem per acabar aquesta hemeroteca de la ràdio, perquè aquesta temporada doncs, ja no podem continuar a la següent perquè se'ns ha acabat tot el material pràcticament que teníem a punt, detalls, i hauríem de fer alguna cosa especial, però a veure què podem fer.
7: Doncs no ho sé, la veritat, ho vam parlar, és cert que vaig comentar de dir, escolta, s'acosta això, eh? Fem alguna cosa. Alguna cosa especial, vols dir, a l'espai, no? Podríem fer alguna cosa.
9: Exacte.
7: Sí, això, amb un coet. Estaria bé fer... no ho sé, ni que fos... Clar, per exemple, dius, ah, doncs fem el programa en directe, l'últim. Clar, però és que l'hora que s'emet és bastant complicat.
9: Clar.
7: Bastant complicat.
9: No, mira, jo ara estava pensant, preguntem-li a l'audiència, si algun dels nostres oients té alguna idea de podria fer el programa a tal lloc. Doncs, escolta'm, sí. Ho plantegem, ara encara estem a temps de preparar-ho.
7: Sí, sí, home, això i tant, això i tant. I tant, i tant. Fer-lo també des dels estudis de Ràdio Sant Cugat, encara que no fos en directe, per exemple. Bé, clar, és que si repassem els llocs on ho hem fet, eh? Talamanca, Bellvei, el Tibidabo, la Salle, Bona Nova.
9: Sí.
7: Vinga, me'n deixo algun més?
9: Bé, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de
7: això?
9: Catalunya, a Terrassa.
7: El Museu de... Exacte.
9: A dins de l'estudi de Catalunya Ràdio.
7: A dins de l'estudi de Catalunya Ràdio. Bé, imagina't, eh? Sí, hem fet llocs, no està mal, no està mal.
9: Ja, sí.
7: No ho sé, dalt del Pedraforca. No ho sé.
9: Home, potser faria una mica de vent, eh?
7: Sí,
9: no sé si vent, seria molest pels oients, eh?
7: Sí, sí.
9: Bé, abans doncs, de marxar, perquè ja estem acabant, Jordi, recordem les nostres vies de contacte, vinga.
7: Doncs a l'email, hemeroteca@radiosantcugat.com. Repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un telèfon de WhatsApp.
9: 689-10-74-83. 689-10-74-83. Com us dèiem abans, que buscaríem algunes pífies, doncs vinga, aquí en tenim algunes. Anem al Black Night, programa que fem ja fa alguns anys, a l'època de Nadal, a Ràdio Sant Cugat, i anem a la gravació de l'últim programa que vam fer el 25 d'octubre de l'any 2024 i que va sortir en antena el 25 de desembre del 2024.
10: Em dic una altra de Sade. Hi ha una cançó de Sade que ha sigut durant molts anys i encara ho és. La meva sintonia de despertador.
9: Ahà, quina cançó és? Bé, mentre ho recordes...
10: No, espera un moment. No, espera, que això ho hem de tallar. No,
9: doncs, Jordi, amb què marxem?
10: Doncs, mira, marxem amb això, no?
7: Tio, què cony sé amb què marxem?
9: Ho tens a la foto.
10: A la, sí, però com que l'has anat canviant tota, ja no,
9: no sé... No, és l'última, que és la llarga.
10: Ah, és l'última, vale. Mosquetero, diu aquí. Masquelero. Wayne Shorter. Vale. Doncs marxem amb Wayne Shorter des de l'àlbum Footprints Live. Llença-la.
9: Bé, no la llançaré. No, perquè saps que ja la muntaré després.
10: Ah, que ja la muntaràs
9: ja
10: després.
9: La muntaré. Després te la muntaré.
10: Vale. Estic un desastre. Bé, doncs, no, tot i que no la sentireu, marxem. Vale.
11: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
7: Ara que has dit Ràdio 80, Sèrie Oro, és veritat, eh? És una cadena, era una cadena, que sonava molt bé, que sonava molt a RAC 105 versió, diguem, estatal, no sé com dir-ho. Eh? Uh-huh. Sí, no ens en oblidem d'ella, eh? Perquè, de fet, sí, jo crec que van clavar també aquesta elegància d'emissora, no? Una mica també, doncs això, com RAC 105 en el seu moment, com alguns programes de Club 25, dic alguns, però no tota la programació general de Club 25, però sí que alguns concret, no? I bé, bueno, és un estil que està... És que ha vingut... Un moment, eh?
9: Fret el teu temps, que el temps a la ràdio és barat.
7: No, encara no ha vingut.
9: No ha vingut?
7: Hòstia, se m'ha tallat, però no costa de passar, eh?
9: Ai, és que... El riure ha pogut més que l'estornut.
7: Em començava a pixar. A pujar, això.
9: Com... El que et pujava.
7: Bueno, pujava
9: el que et pujava. Ah, vale.
7: No, o sigui, l'estornut. Sí. Ai, però se m'ha quedat a mig camí, ara. Ara no sé com baixar-ho.
9: Posa aigua freda.
7: Ja no, ja està. Posa'm el tall, vull dir. Com... Ai.
9: Sí, que te'l poso. Ai, amic Jordi, quin fart de riure ens fem. Ai. I que bé ens ho passem, eh?
7: I tant, és que encara estic rient. Sí, escolta, que mai falti això.
9: Molt bé, doncs Fins a la propera, a la propera edició de la Maroteca de la Ràdio, on seguirem parlant, com sempre, de més ràdio. Gràcies, Jordi, gràcies, audiència. Fins aviat.
7: A tu i a tots. Fins aviat.
12: Soc el Dani Aguilar.
13: Hola, sóc en Roger Jové.
14: Hola, sóc el Jan Badosa.
15: Hola, sóc la Marta Bosch.
16: Hola, sóc el Jofre Llombart.
17: Hola a tots, jo sóc la Jenny Lozano.
18: Hola, sóc el Jordi Gràcia.
19: Hola, què tal? Sóc l'Ivan Medina.
20: Hola, jo sóc l'Àlex Ferre.
21: Em dic Virgínia Solà Díaz.
22: Em presento, jo em dic David Villena.

0: RAC 1.
1: Ràdio Joventut, la veu de Catalunya.
2: Sintonitzeu Catalunya Informació.
3: Ràdio Rubí, emissora municipal, 96.0 FM.
4: Catalunya, una municipal.
5: Ràdio Sant Cugat, FM estèreo.
6: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La ciutat t'entra per les orelles.
7: Benvinguts a Matadepera Ràdio, 107.1 FM. Comença ara la programació a l'emissora municipal de Matadepera.
8: Ràdio Telenací.
9: Ràdio Marca.
10: Ràdio Club 25. Són les 5.
11: La Maroteca de la Ràdio.

Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. El centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

0: Hola, bon dia. Soc l'Uriel, presentat el meu company i companya del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Estan aquí amb nosaltres, Cati.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eric.
2: Què passa, nois?
0: Samuel.
3: Hello.
0: Estàs escoltant Freqüència Alternativa, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencen les notícies.
1: Comença la primavera, tot i el fred. El passat dilluns 20 de març va començar oficialment la primavera, però el temps encara no acompanya. L'alumnat del CFA ha comentat entre risses que encara fa fresca i plou massa, però tothom té ganes de veure arbres florit i guardar la jaqueta.
4: Alumnes del GES 2 viatgen a Saragossa. Quatre alumnes del GES 2, la Wendy, la Brenda, el Brian i el Josep, i dues professores han participat en un projecte d'agrupacions de mobilitat nacional a Saragossa. Allà han intercanviat experiències en altres centres com el CFA de Torrijos, Toledo, i Caseta Saragossa, una vivència enriquidora i plena de bones idees.
5: Visita el Cosmocatxa. El grup de GES 1 i GES 2 han visitat el Cosmocatxa de Barcelona. Han pogut gaudir de tallers científics i exposicions interactives que han despertat l'interès per la ciència i la tecnologia. Una sortida que ha deixat molt bon record i moltes ganes de repetir.
1: Fira d'Educació de Sabadell. Aquest mes, el grup GES 1 i GES 2 ha anat a la Fira d'Educació de Sabadell per conèixer opcions formatius per futur, cicles formatius, idiomes, proves d'accés i molt més. Una activitat clau per orientar l'alumnat el seu acadèmic professional.
4: Sortida al Barça-Madrid femení. Diversos alumnes han anat a veure el partit futbol femení entre el Barça i el Madrid al Lluís Companys. Tot i la derrota del Barça, van viure ambient espectacular i plena d'energia positiva. Aniversari de la Mar. El programa Felicitat a la Mar, professora del centre, que va celebrar el seu aniversari aquesta dijous. Moltes felicitats!
5: Nous cursos de capacitació digital amb fons europeus. El CFA Sant Cugat ha posat a marxar el curs de capacitació digital bàsica financat pel fons europeu. Actualment hi ha 4 grups, 2 al matí i 2 a la tarda, on l'alumnat aprèn a fer servir el mòbil i ordenador. El 6 de maig tornem a començar nous grups. Si teniu interès, mireu la web de CFA Sant Cugat.
1: Arriba material nou gràcies al Fons Europeu. Al centre ha rebut una important donació de material finançat amb fons europeus. S'ha incorporat tauletes, portàtils, una impressora, un escàner i ulleres de realitat virtual per fer possible un aprenentatge més tecnològic i més motivador per tothom. L'objectiu és aprovar el coneixement digital a tots els nivells.
0: Estàs escoltant Freqüència Alternativa, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat.

0: ¿Quién era Darwin i per què ens importa?
1: Ei, hola a tothom. Avui a la secció de coneixement parlem d'una cosa que, la veritat, al principi ens sonava molt llunyana, però ara que no ens treballat a biologia ens ha quedat una mica més clar. Avui parlem de Darwin, Charles Darwin.
2: Sí, el vaixell ve del vaixell i de les animalons, no? Perquè aquest home es veu que fer un viatge larguíssim per mirar animals a diferents llocs del món.
3: Exacte, va estar 5 anys voltant amb un vaixell que és on deia Beagle. Jo pensava que era una marca de roba o un gos, però no, era un vaixell.
4: I durant aquest viatge va anar observat i hi havia animals que eren molt semblants entre ells, però tenien diferències segons el lloc que vivien, sobretot uns ocells petits, el pinsan del Galápagos.
2: I el que va flipar és que cada illa els ocells tenien el bec diferent, depenent el que menjaven. Si menjaven llavors dures, tenien un bec fort, i si menjaven insectes, un bec més fi.
1: Això li va fer pensar que els animals que tenien millors característiques per sobreviure eren els que acabaven vivint més temps i tenint cries, i que les cries també heretaven aquestes característiques.
3: I així és com es va inventar això de la selecció natural, o sigui, que no se lo viu el més fort, sinó el més adaptat, com quan jugues a un videojoc i només passes de la pantalla si tens la combinació bona.
4: Exacte. Si tenéis un ocell amb un bec inútil, malament és com anar a menjar sopa a una tortilla. No funciona.
2: Però la gràcia és que Darwin no va publicar això de seguida. Va trigar com 20 anys perquè sabia que molta gent no ho acceptaria.
1: Clar, perquè abans la gent pensava que tot havia estat creat tal com era, que els humans són com som dels principis dels temps i que les espècies no canviaven.
3: I Darwin ve a dir, doncs no, escolti, les espècies canvien als temps. I tothom que
4: va ser un tot escàndol, però després amb els anys es va veure que tenia raó. I ara ho veiem com una cosa supernormal.
2: I el que m'ha sorprès més és saber que encara estem evolucionant. O sigui que nosaltres també canviem amb el temps, com el pinsan aquells.
1: Per exemple, cada cop hi ha més gens que no té queixal del seny. Jo mateixa no els tinc i no els trobo a faltar.
3: I cada vegada són més alts, també. Abans, fa 200 anys, els homes feien 1,60 m i ara molts pacients del 1,80 m.
4: A veure si d'aquí a 1000 anys ens sortim a l'est o alguna cosa així.
1: Sigui com sigui, el que ens ha après és que res és per sempre. Tots pot canviar, fins i tots nosaltres. Això és, en el fons, és esperançador. Així que gràcies, Darwin, per obrir-nos els ulls. I ara ja sabem una mica millor d'on venim i pot ser com on anem.

0: I amb això dones pas a l'última secció del programa. Benvinguts a Carregats de la secció de música. Hola, Natàlia.
1: Hola, com va?
0: Hola, Cati.
2: Hola, què tal?
0: I hola, Samuel.
3: Hello.
0: Aquest mes he recollit cançons que ens fa pensar, ballar i qüestionar la societat. Us deixem en bones mans. Que m'esperis, escuriar.

tan debut de la SU, una crítica divertida e irónica a la pressió social i als rols imposats. Ens parla de la contradicció entre el que s'esperava de nosaltres i el que realment som. Casa

0: molts diners.
1: Milionària de la Rosalía. Amb sarcasme i empoderament, aquesta cançó presenta una dona rica i independent que no necessita ningú. A la vegada, fa una crítica al món materialista.
2: Ni tampoco me resiste, te aconsejo yo.

Primavera Trompetera de Los Delincuentes es un himne de alegría, sol y buen rollo. Aquesta cançó celebra la primavera amb energia i ganes de viure.

Això és Freqüència Alternativa, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Cati, gràcies, Natàlia, i gràcies també al rest de col·laboradors. Tornem el mes d'abril amb més històries. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Bon dia a tots i a totes. Sigueu benvinguts a un nou programa de l'Angeleta Parla. Soc la Mariona i avui seré la conductora. Avui us presentem un especial dedicat als viatges. Parlem de destins increïbles, experiències úniques i consells pràctics per tots els que tenen ganes de fer la maleta i descobrir món. Així que, si sou uns apassionats dels viatges o simplement voleu inspiració per la vostra pròxima escapada, quedeu-vos amb nosaltres perquè el programa d'avui promet molt. Comencem! La Georgina i jo us portem recomanacions de viatges increïbles que hem pogut viure tant a l'estiu com a l'hivern. Jo us parlaré dels millors destins per gaudir d'aquest estiu.
2: I jo us descobriré els llocs més màgics per escapar-vos aquest hivern.
1: Preparats per descobrir llocs increïbles? Comencem!

0: Per començar, el primer destí que us portem són els Pirineus, un lloc bastant proper i que és perfecte per aquells que busqueu neu, natura i esport. Podreu esquiar a pistes com Baqueira, Beret o fer rutes amb raquetes de neu.
1: Bona recomanació i un consell pràctic. Si busqueu allotjament, considereu els refugis de muntanya. Són més econòmics i molt autèntics. També podeu provar plats locals com l'olla aranesa, ideal pel fred, a més.
0: Ai, sí, l'heu de provar, eh? I pels que sou més aventurers, també podeu provar activitats com el mashing, que són passejades amb trineus tirats per gossos. És una experiència que no s'oblida fàcilment, sobretot amb paisatges nevats al voltant.
1: M'encantaria provar-ho. També, si sou amants de la fotografia, porteu la càmera, perquè els paisatges dels Pirineus són increïbles, sobretot amb la llum del capvespre. I si sou més de relax, alguns refugis i hotels de muntanya tenen balnearis amb vistes a la muntanya.
0: Uf, ja m'estic imaginant en un jacuzzi veient caure la neu fora. Bé, passem al següent destí, Alemanya, concretament la regió de Baviera. Si visiteu el famós mercat de Nadal de Nuremberg, us semblarà un conte. I a veure si ho dic bé, eh? No us heu de perdre els castells de Neuschwanstein, coberts de neu que semblen de pel·lícula.
1: Preciós. Si aneu, aneu-hi al desembre per gaudir de la màgia de l'ambient nadalenc. Ah, però diuen que s'ha de reservar l'hotel amb antelació perquè s'omplen de pressa.
0: Cert, cert. I és un paradís pels amants dels dolços, també. Galetes de gingebre, el famós Stollen... No sabreu per on començar. Finalment, anem una mica molt més lluny, al Canadà. Els paisatges hivernals del Parc Nacional de Banff són espectaculars. Podreu fer esquí o passejar per llacs gelats com el Lake Louise.
1: Sí, i per moure's per Canadà, millor llogar un cotxe 4x4 per evitar problemes amb la neu. Ah, i tasteu la poutine, un plat típic amb patates, formatge i salsa. Increïble. Podeu visitar, a més del Parc Nacional de Banff, les cascades del Niàgara a l'hivern. Quan estan gelades, semblen tretes literalment d'una pel·lícula de fantasia.
0: Quina imatge més espectacular deu ser, eh? I pels amants de la fauna, a l'hivern es poden veure rens i altres animals que s'acosten a zones més baixes.

0: Canvi radical. Ara us recomanarem els millors jocs per gaudir al màxim d'unes bones vacances aquest estiu. Comencem amb un clàssic d'aquí a prop, Menorca. Les seves platges, com Cala Macarella, són d'un blau turquesa increïble, ideal per relaxar-se. O també per fer snorkel, eh? I per cert, no aneu sempre al migdia a les platges i cales, que és quan hi va tothom. Aneu-hi com més d'hora millor, ja que com més boniques estan és a primera hora del matí.
1: Jo us porto un consellet. Eviteu els mesos de juliol i agost, si voleu menys turistes. I, sobretot, busqueu cases rurals per allotjar-vos. Són molt més tranquil·les.
0: Si sou aventurers, no us perdeu el camí de cavalls. És una ruta circular que recorre tota l'illa i passa per paisatges espectaculars.
1: Ah, i si us agrada tastar coses noves, tasteu la caldereta de llagosta. És un plat tradicional de l'illa perfecte després d'un dia de platja.
0: El següent destí que recomanem, i molt, és Sardenya. I no, no parlo de la Cerdanya, que molts ho confonen. Parlo d'una illa d'Itàlia espectacular. Sobretot recomano la Costa Esmeralda, que és famosa per les seves aigües cristal·lines. També podeu explorar pobles com l'Alguer, amb molta història, on, per cert, s'hi parla català. Però la veritat és que qualsevol platja o cala és bonica. I sobretot no podeu marxar sense veure els preciosos capvespres de l'estiu.
1: Una dada curiosa de Sardenya. Aquest lloc té una de les poblacions més longeves del món. Heu de provar la seva cuina, especialment el porcedú, un porc rústic tradicional que està boníssim.
0: Sabíeu que algunes platges només són accessibles amb vaixell? Llogar-ne un és una experiència única per explorar cales amagades.
1: I no us oblideu de portar ulleres de busseig. Les aigües de Sardenya són ideals per veure peixos de colors i fins i tot alguna estrella de mar.
0: El tercer destí d'estiu que recomanem, aquest una mica, bé, bastant més lluny, és Bali, a Indonèsia. Segur que n'heu sentit a parlar perquè és tendència sobretot fa dos estius. És que platges paradisiaques, temples espectaculars, com el Tanah Lot, que és bastant conegut aquest. I també camps d'arròs que fan que tot es vegi un verd intens. A qui no li agrada anar uns dies a desconnectar a Bali?
1: A mi sí, eh? Aquí va la meva recomanació per aquest destí. Reserveu-vos temps per fer classes de ioga o tastar el menjar local com el nasi goreng.
0: A Bali, una activitat que recomano molt és visitar els mercats locals. Trobeu artesania, espècies i fruites tropicals que no heu vist mai.
1: I, un altre cop, pels que sou més de muntanya, pujar al volcà Batur per veure la sortida de sol, que és una experiència màgica. Us asseguro que val la pena matinar.

0: Esperem que aquestes recomanacions us hagin inspirat per planificar els vostres pròxims viatges.
1: Recordeu, tant si és hivern com estiu, sempre hi ha destins per descobrir. I sobretot, no oblideu viatjar amb els ulls ben oberts, perquè el món està ple de llocs increïbles que esperen ser descoberts.
0: Fins a la pròxima, viatgers!
1: Canviem de registre. Ara tenim a la Martina i l'Emma, que ens parlaran dels seus viatges preferits i compartiran anècdotes divertides. Fins i tot, ens porten una enquesta per conèixer l'opinió dels joves sobre viatjar. Endavant, noies!

0: Bon dia, som la Martina del Brillo i l'Emma Balmont. Avui parlarem una mica sobre els nostres viatges preferits. Les dues hem viatjat molt i tenim records inoblidables.
1: Sí, i avui hem escollit els viatges més idíl·lics, els explicarem i així afegiu idees per les vostres vacances.
0: També us mostrem el resultat d'una breu enquesta que hem realitzat a la gent jove per veure les seves opinions a l'hora de viatjar. Martina, explica'm quin ha sigut el viatge més memorable de la teva vida i per què?
1: Sincerament, se'm fa molt difícil triar-ne un, ja que tots m'han agradat molt, però n'hi ha un que el supera a tots i aquest és el meu viatge a Mèxic. Va ser aquest estiu i vaig amb la meva família. Va ser una experiència inolvidable. Ens allotjàvem en un resort all-in que era espectacular.
0: Buah, espectacular! I què fèieu allà?
1: Doncs el que normalment fèiem era combinar un dia d'excursió i un dia de quedar-nos a l'hotel. Per exemple, un dia vam anar a un catamarà a fer snorkel i després ens vam portar una illa que es deia Isla Mujeres, que era preciosa.
0: Jo també vull.
1: Sí, va ser superxulo. I Emma, quin és el teu viatge preferit?
0: Doncs el meu viatge preferit, sense cap dubte, és el que vaig fer a Londres amb tota la meva família. Va ser l'any 2018, quan jo era petita, però ho recordo tot a la perfecció. Vam viatjar tots junts i ens vam allotjar a una caseta molt bonica. Érem 11 persones, t'ho pots creure?
1: Com que és que éreu tants?
0: Tal com ja t'he dit, vam anar la família al complet, els meus tiets, les meves cosines, els meus avis, els meus pares i jo. Va ser un cap de setmana ple d'emocions, recorrent els carrers de Londres, viatjant pels famosos metros i visitant els llocs més emblemàtics.
1: Uau, quina experiència més divertida. I tornaries a anar?
0: Sí, i tornaria sense pensar-ho dues vegades.
1: Emma, estic segura que en algun dels teus viatges has tingut alguna experiència inesperada.
0: Sí, sí, alguna cosa m'ha passat.
1: Doncs explica-ho, que així riure una estona.
0: Recordo quan vaig anar a Holanda amb unes amigues i ens vam separar un moment per anar a comprar una cosa. Se'ns va tirar el temps a sobre i vam haver de córrer per tornar. Però els carrers de Rotterdam són tots iguals. Suposo que ja saps el que va passar.
1: Us veu per de pariar.
0: Sí, bueno, la meva millor idea va ser dir que tots els camins porten a Roma.
1: Mare meva, quin desastre. Si sóc sincera, jo també tinc alguna anècdota graciosa als meus viatges.
0: Ah, sí? Explica, explica.
1: Doncs quan tenia 7 anys vaig viatjar a Disneyland amb la meva família i em vaig enamorar d'un peluix de Ratatouille, que només el venien d'aquella zona del parc. I vaig aconseguir que el meu pare me'l comprés, però mentre tornàvem a l'hotel, el bus me'l vaig deixar al seient.
0: Ostres, i què vas fer?
1: Doncs em vaig posar molt trista i li vaig suplicar al meu pare que hi tornessin per comprar-me un altre.
0: Llavors, és aquell peluix que tens a casa?
1: Sí. Després de ser molt insistent, me'l vam tornar a comprar.
0: Bé, Martina, per anar acabant, tens alguna destinació a la qual somies anar?
1: Si et sóc sincera, el meu somni és viatjar per tot el món, però un lloc al qual m'encantaria poder anar és el Pol Nord o qualsevol país del nord per poder veure les aurores boreals.
0: M'encanten les aurores boreals.
1: Sí, però a tu on t'agradaria anar? Estic bastant segura que el teu viatge preferit és Nova York, oi?
0: Doncs, per una part sí, però tinc un altre destí al qual m'encantaria anar.
1: Ah, sí? I quin és? Ara tinc curiositat.
0: Sempre he volgut viatjar a Suècia, més concretament a Estocolm.
1: Ostres, m'encanta. Bé, doncs la nostra tertúlia ha finalitzat, però això no s'acaba aquí. Ens hem passejat pels carrers de Sant Cugat per preguntar a la gent jove algunes qüestions relacionades amb els viatges.
2: Què prefereixes, platja o muntanya?
3: És molt difícil. Muntanya.
4: La muntanya.
5: La platja.
6: M'agrada molt la muntanya, però jo sempre he sigut més de platja.
2: Quina ciutat t'agradaria visitar i per què?
7: Berlín, perquè m'encanta la cultura d'Alemanya.
8: Nova Zelanda, perquè em sembla que és un lloc amb molta riquesa cultural i sempre he volgut anar.
9: Doncs el Cairo, que és la capital d'Egipte, perquè és diferent a tots els destins que ja he visitat.
10: M'agradaria visitar París, perquè ja vaig anar-hi i em va agradar molt.
2: Quins són els tres imprescindibles que portes sempre a la maleta?
8: Carregador, Nintendo Switch i, per últim, pues, la dessuadora per si fa fred.
9: Òbviament, roba, els cascos per escoltar música i una càmera a fer fotos.
10: Doncs suposo que un raspall de dents, la crema per la careta, no? I roba.
9: Un peine, molt característic, el carregador del mòbil i el mòbil.
2: Prefereixes viatjar sol o acompanyat?
9: Mai he viatjat sola, però sí que m'agradaria provar-ho, però soc més a viatjar amb gent.
8: Acompanyat.
11: Acompanyada 100%.
10: Home, acompanyat a mi m'agrada molt, amb els meus amics o amigues o la família.
2: Quin és l'últim viatge que has fet?
11: L'últim viatge va ser a Suïssa.
10: Doncs l'últim viatge... Ai, no ho sé. Roma, crec.
9: Londres.
8: L'últim viatge, un creuer pel Mediterrani.
0: Doncs aquestes han estat les respostes dels joves. Com podeu veure, són variades, però totes vàlides.
1: Malauradament, ha arribat al final de la nostra secció. Esperem que hàgiu gaudit escoltant les nostres experiències personals i us hàgim inspirat per preparar el vostre pròxim viatge. Fins aviat!
4: Després d'escoltar aquestes experiències de viatges tan inspiradores, ara arriba una secció que segur que us interessa. Com trobar les millors ofertes per viatjar sense gastar una fortuna. Tenim el Roger i l'Alèxia que ens porten trucs, recomanacions i descomptes per planificar les vostres escapades al millor preu.

0: Bon dia, som l'Alexia
1: i el Roger.
0: Ara que les nostres companyes ja han explicat els millors llocs per anar durant les diferents èpoques de l'any, en aquesta secció us ajudarem a buscar les millors ofertes de vols, les novetats que podeu trobar i alguns consells que us ajudaran a fer que els vostres viatges siguin molt més econòmics.
1: Comencem.
0: Ara començaré explicant tres de les millors pàgines web més fiables per aconseguir ofertes per als millors vols amb els millors preus. Començarem pel top 3 del rànquing. Al número 3 tenim EasyJet. EasyJet és una de les companyies més conegudes per viatjar barat per Europa. Té molts vols i connecta amb ciutats importants. És una bona opció si vols viatjar sense gastar gaire. I el millor, de tant en tant tenen ofertes amb vols per menys de 20 euros. Així que, si vols anar a Londres, París o Berlín sense gastar massa, fes una ullada a EasyJet. A número 2 tenim Ryanair. Aquesta aerolínia irlandesa és famosa pels seus preus superbaixos. Hi ha vols per 5 o 10 euros. Però has d'anar amb compte, ja que té molts costos extras, maletes, seients... Si vols mantenir el preu baix, viatja amb poc equipatge i planifica bé la teva reserva. I a número 1 tenim a Vueling. És una companyia molt bona per viatjar, per Espanya i Europa, amb preus econòmics. Té vols des de 19,99 i, a diferència d'altres companyies barates, permet més flexibilitat en els canvis. A més, Vueling ofereix paquets vacacionals que inclouen vol i hotel a preus molt competitius.
1: Que interessant! Jo només coneixia la de Vueling. Gràcies, Alexia, per les teves recomanacions. Aquest any, les ofertes de viatges ens porten a llocs increïbles, ideals per tots els gustos i butxaques. Si esteu pensant en fer la maleta, aquí us deixem algunes de les opcions més destacades. Per als amants del sol i de la platja, trobem escapades a destins paradisíacs, a preus molt ajustats. Parlem de setmanes com Anilles, com Tenerife, Mallorca, amb tot inclòs i a preus més que atractius. Perfecte per desconnectar i gaudir de les onades, el sol i la bona gastronomia local. Si el que us atrau són les capitals, aquest any hi ha moltes oportunitats per descobrir ciutats europees, com París, Roma o Berlín. Hem vist ofertes amb vols i hotels de preus gairebé que fan impossible quedar-se a casa. Una oportunitat única per viure la cultura històrica i d'encant d'aquestes destinacions. També hi ha opcions per les aventures llunyanes. Atenció als viatges de destinacions exòtiques com Tailàndia, el Marroc o Mèxic. Són experiències que prometen paisatges com de somni, com tradicions fascinants i, a més, amb promocions que ho fan més accessible que mai.
0: I pels que prefereixen viatges més tranquils per la natura?
1: Doncs per aquests que preferiu viatges més tranquils i envoltats de natura, aquest any trobem opcions molt interessants per fer escapades rurals, cases al mig de la muntanya, prop de llacs o en zones vinícoles, ideals per fer una pausa i recarregar energia. En definitiva, aquest 2025 arriba carregat de propostes que s'adapten a cada estil del viatger. Així que, si encara no teniu plans, no us preocupeu. Les opcions són infinites i el món us espera amb els braços oberts.
0: Per acabar, us donarem alguns consells clau per a poder fer que el vostre viatge sigui el més econòmic possible.
1: El meu primer consell us servirà perquè pugueu trobar els vols a molt menys preu. El que heu de fer és comprar els bitllets d'avió el més aviat possible. Normalment, els preus dels vols van augmentant a mesura que la data del vol arriba. A més, jo us recomano que eviteu les temporades de més demanda, durant les vacances escolars, caps de setmana i festius.
0: I per acabar, els millors preus es troben si reserves entre 1 i 3 mesos abans de la data de sortida. I solen ser entre setmana, especialment dimarts i dimecres, i en horaris menys sol·licitats, molt d'hora o tard a la nit.
1: I fins aquí la nostra secció d'ofertes de vols. Ara només us queda decidir la destinació, fer la maleta i començar l'aventura. Esperem que us hàgim ajudat en cas que volguéssiu viatjar.
0: Ens escoltem al pròxim programa trimestral. Que tingueu un bon vol.
1: Bon viatge.

Fins aquí arriba el programa d'avui de l'Angeleta Parla. Esperem que us hagi servit d'inspiració pels vostres pròxims viatges, ja sigui a prop o a l'altra punta del món. Recordeu que el millor viatge sempre és el pròxim. Així que continueu descobrint, explorant i, sobretot, gaudint del camí.

0: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'exploració de Júpiter. Júpiter està molt lluny i costa molt arribar-hi per explorar-lo, però tot i així hi han passat 7 sondes que han fet sobrevols i l'han fotografiat de prop i s'han enviat dues sondes al seu voltant que l'han estudiat durant anys. La darrera, Juno, encara hi és. Les primeres sondes que van passar a prop de Júpiter van ser les Pioneer 10 i 11. Van ser llançades al març del 1972 i a l'abril del 1973, respectivament. La primera va fer un sobrevol a uns 200.000 quilòmetres de la part superior dels núvols de Júpiter el 4 de desembre del 73 i la segona va passar a només 43.000 quilòmetres del planeta el 2 de desembre del 1974. Van obtenir les primeres imatges properes de l'alta atmosfera de Júpiter, com la gran taca vermella amb detall, i de les seves llunes principals. Van descobrir també que aquest planeta té un intens camp magnètic. Anys més tard, Júpiter va ser visitat per les sondes Voyager 1 i 2. Ambdues van ser llançades a finals del 1977 i la primera va sobrevolar el planeta el 5 de març del 79 i la segona el 9 de juliol del mateix any. Van estudiar amb detall l'alta atmosfera del planeta, la geologia i l'estat físic

0: Galileo constava d'una sonda orbital i d'una sonda atmosfèrica. Aquesta última va entrar dins l'atmosfera del planeta per estudiar-ne la composició química i caracteritzar la seva estructura fins a certa profunditat. Després de baixar durant gairebé una hora fins a uns 150 quilòmetres, va ser destruïda per la pressió atmosfèrica. Dues missions més van passar a prop de Júpiter, la Cassini-Huygens en direcció a Saturn i la New Horizons en direcció a Plutó. Van passar a prop del gegant gasós el desembre de 2000 i el febrer de 2007, respectivament. Finalment, es va enviar una altra sonda a Júpiter per estudiar-lo durant uns quants anys, la Juno. Va ser llançada a l'agost de 2011 i va arribar-hi el juliol del 2016. Encara és operativa avui en dia. Els principals objectius científics de la missió són recollir dades per investigar la formació i origen de l'atmosfera de Júpiter, la migració potencial de planetes, les variacions de l'atmosfera profunda de Júpiter relacionades amb la meteorologia, la composició, els perfils de temperatura, l'opacitat del núvol i la dinàmica atmosfèrica, l'estructura fina del camp magnètic de Júpiter, etc. També ens està proporcionant les imatges més espectaculars de l'alta atmosfera del planeta.
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Les bruixes, encara que ens fan por, també es mereixen tenir un poema. I és que als Embaladits ens encanta llegir poemes, sigui com sigui. Dalt d'una escombra, dalt d'una muntanya o sota la mar salada.
4: Hola, sóc la Ikra Mokoya Ali. Vaig a quart de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu La bruixa. Jo he escollit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els poemes de les bruixes. La bruixa. Sota una olivera seca i retorçada hi vivia una cova que ningú no sap. Diuen que hi vivia una bruixa vella vestida de negre, amb mocador al cap. Sortia de vespre, cavalant l'escombra fent de capitana, de cents raspenats. Ocells i bestioles davant seu fugien, perquè a cops d'escombra eren atacats. De tantes maleses que feia la bruixa, tothom la temia. Sols un ratolí de bigots rossos i cueta fina va dir: «Plantem cara, deixeu-me fer a mi». Mentre dormia la bruixa malvada, ratolins i rates trasbessen el pla. Van entrar a la cova i a cops de denteta, la màgia escombra van esmicolar. D'ençà d'aquell dia la bruixa no vol. Prop de l'olivera no la veuen mai, però diu la història que ara dins la cova, quan veu una rata, tremola d'esglai. Joana Raspall.
3: Moltíssimes gràcies, Ikram, per llegir-nos aquest poema tan embruixat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

A l'oceà Pacífic, a prop de l'illa de Tonga, hi ha un volcà submarí que va crear una illa efímera al 2015. Aquest fenomen va començar quan una erupció volcànica massiva va emergir de l'aigua, formant una illa de cendra i roca de gairebé 2 quilòmetres de llarg. Els científics van pensar que desapareixeria ràpidament per l'erosió del mar, però sorprenentment va durar uns quants anys, permetent, fins i tot, que plantes i aus comencessin a colonitzar-la. El que és curiós és el seu cicle de vida. El gener del 2022, una altra erupció cataclísmica del mateix volcà no només va destruir gran part de l'illa, sinó que va generar un tsunami i una ona de xoc que va

0: Girar el planeta va ser una de les explosions més potents registrades a l'era moderna, audible fins i tot a Alaska. Satèl·lits van captar com l'illa va canviar dràsticament, deixant només uns fragments. Aquest esdeveniment va fascinar els geòlegs perquè va mostrar com la Terra pot crear i destruir terra en un obrir i tancar d'ulls. Tot i que l'illa ja no existeix com abans, la seva breu existència va oferir una finestra única per estudiar la formació d'ecosistemes i la dinàmica volcànica en temps real.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Hola, bon dia. Soc l'Uriel, presentat el meu company i companya del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Estan aquí amb nosaltres, Cati.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eric.
2: Què passa, nois?
0: Samuel.
3: Hello.
0: Estàs escoltant Freqüència Alternativa, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencen les notícies.
1: Comença la primavera, tot i el fred. El passat dilluns 20 de març va començar oficialment la primavera, però el temps encara no acompanya. L'alumnat del CFA ha comentat entre risas que encara fa fresca i plou massa, però tothom té ganes de veure arbres florit i guardar la jaqueta.
4: Alumnes del GES 2 viatgen a Saragossa. Quatre alumnes del GES 2, la Wendy, la Brenda, el Brian i el Josep, i dues professores han participat en un projecte d'agrupacions de mobilitat nacional a Saragossa. Allà han intercanviat experiències en altres centres com el CFA de Torrijos, Toledo, i Caseta Saragossa, una vivència enriquidora i plena de bones idees.
5: Visita el Cosmocatxa. Els grups de GES 1 i GES 2 han visitat el Cosmocatxa de Barcelona. Han pogut gaudir de tallers científics i exposicions interactives que han despertat l'interès per la ciència i la tecnologia. Una sortida que ha deixat molt bon record i moltes ganes de repetir.
1: Fira d'Educació de Sabadell. Aquest mes, el grup GES 1 i GES 2 ha anat a la Fira d'Educació de Sabadell per conèixer opcions formatius per futur, cicles formatius, idiomes, proves d'accés i molt més. Una activitat clau per orientar l'alumnat, el seu acadèmic professional.
4: Sortida al Barça-Madrid femení. Diversos alumnes han anat a veure el partit futbol femení entre el Barça i el Madrid al Lluís Company. Tot i la derrota del Barça, van viure ambient espectacular i plena d'energia positiva. Aniversari de la Mar. El programa Felicitat a la Mar, professora del centre, que va celebrar el seu aniversari aquesta dijous. Moltes felicitats!
5: Nous cursos de capacitació digital en fons europeus. El CFA Sant Cugat ha posat a marxar els cursos de capacitació digital bàsica financers pel fons europeu. Actualment hi ha 4 grups, 2 al matí i 2 a la tarda, on l'alumnat aprèn a fer servir el mòbil i l'ordenador. El 6 de maig tornem a començar nous grups. Si teniu interès, mireu la web de CFA Sant Cugat.
1: Arriba material nou gràcies al Fons Europeu. Al centre ha arribat una important donació de material finançat amb fons europeus. S'ha incorporat tauletes, portàtils, una impressora, un escàner i ulleres de realitat virtual per fer possible un aprenentatge més tecnològic i més motivador per tothom. L'objectiu és aprovar el coneixement digital a tots els nivells.
0: Estàs escoltant Freqüència Alternativa, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat.

0: ¿Quién era Darwin i per què ens importa?
1: Ei, hola a tothom. Avui a la secció de coneixement parlem d'una cosa que, la veritat, al principi ens sonava molt llunyana, però ara que no ens treballat a biologia ens ha quedat una mica més clar. Avui parlem de Darwin, Charles Darwin.
2: Sí, el vaixell ve del vaixell i de les animalons, no? Perquè aquest home es veu que fer un viatge larguíssim per mirar animals a diferents llocs del món.
3: Exacte, va estar 5 anys voltant amb un vaixell que és un deia Bigel. Jo pensava que era una marca de roba o un gos, però no, era un vaixell.
4: I durant aquest viatge va anar observat i hi havia animals que eren molt semblants entre ells, però tenien diferències segons el lloc que vivien, sobretot uns ocells petits, els pinsans del Galápagos.
2: I el que va flipar és que cada illa els ocells tenien el bec diferent, depenent el que menjaven. Si menjaven llavors dures, tenien un bec fort, i si menjaven insectes, un bec més fi.
1: Això li va fer pensar que els animals que tenien millor característiques per sobreviure eren els que acabaven vivint més temps i tenint cries, i que les cries també heretaven aquestes característiques.
3: I així és com es va inventar això de la selecció natural, o sigui, que no serviu al més fort, sinó al més adaptat, com quan jugues a un videojoc i només passes de la pantalla si tens la combinació bona.
4: Exacte. Si tenéis un ocell amb un bec inútil, malament és com anar a menjar sopa en una fortilla. No funciona.
2: Però la gràcia és que Darwin no va publicar això de seguida. Va trigar com 20 anys perquè sabia que molta gent no ho acceptaria.
1: Clar, perquè abans la gent pensava que tot havia estat creat tal com era, que els humans són com som dels principis dels temps i que les espècies no canviaven.
3: I Darwin ve a dir, doncs no, escolti, les espècies canvien als temps. I tothom que
4: va ser un tot escàndol, però després, amb els anys, es va veure que tenia raó. I ara ho veiem com una cosa supernormal.
2: I el que m'ha sorprès més és saber que encara estem evolucionant. O sigui que nosaltres també canviem amb el temps, com el pinsant d'aquells.
1: Per exemple, cada cop hi ha més gens que no té queixal del seny. Jo mateixa no els tinc i no els trobo a faltar.
3: I cada vegada són més alts, també. Abans, fa 200 anys, els homes feien 1,60 m i ara molts pacients del 1,80 m.
4: A veure si d'aquí a 1000 anys ens sortim a l'est o alguna cosa així.
1: Sigui com sigui, el que ens ha après és que res es perd sempre. Tots pot canviar, fins i tots nosaltres. Això, en el fons, és esperançador. Així que gràcies, Darwin, per obrir-nos els ulls. I ara ja sabem una mica millor d'on venim i pot ser com on anem.

0: I amb això dones pas a l'última secció del programa. Benvinguts a Carregats de la secció de música. Hola, Natàlia.
1: Hola, com va?
0: Hola, Cati.
2: Hola, què tal?
0: I hola, Samuel.
3: Hello.
0: Aquest mes he recollit cançons que ens fa pensar, ballar i qüestionar la societat. Us deixem en bones mans.

amb debut de la Su, una crítica divertida i irònica a la pressió social i als rols imposats. Ens parla de la contradicció entre el que s'esperava de nosaltres i el que realment som. Casa

0: Exacte.
1: El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd, però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners.
2: Milionària de la Rosalía. Amb sarcasme i empoderament, aquesta cançó presenta una dona rica i independent que no necessita ningú. A la vegada, fa una crítica al món materialista.

Primavera Trompetera de Los Delincuentes es un himne d'alegria, sol i bon rollo. Aquesta cançó celebra la primavera amb energia i ganes de viure.

Això és Freqüència Alternativa, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Cati, gràcies, Natàlia, i gràcies també al rest de col·laboradors. Tornem el mes d'abril amb més històries. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date.

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Bon dia a tots i a totes. Sigueu benvinguts a un nou programa de l'Angeleta Parla. Soc la Mariona i avui seré la conductora. Avui us presentem un especial dedicat als viatges. Parlem de destins increïbles, experiències úniques i consells pràctics per a tots els qui tenen ganes de fer la maleta i descobrir món. Així que, si sou...
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat una hora de música i contes.
3: Cantata per una tortuga.
4: Hi havia una vegada una tortuga. Una tortuga grassa, gandula i avorrida. Es llevava molt tard cada dia. Bé, es despertava d'hora, però es quedava al llit fent el mandra o mirant la televisió. S'aixecava només per dinar, i hi havia dies que ni això, que es quedava al llit. I després s'arrossegava fins al sofà i s'hi quedava fent el mandra fins a l'hora de berenar. Com a molt, llegia alguna revista de mussols, mirava fotos de quan al bosc els cargols i les tortugues jugaven a futbol o es quedava enganxada jugant a la Play. Feia 50 anys que vivia d'aquella manera.
3: Li deien la tortuga botoruda, però no perquè tingués la closca abonyegada o mal acabada, sinó perquè, com que no sortia mai de casa, les males llengües deien que era perquè tenia la closca botoruda i li feia vergonya. Ella ja ho sabia, ja, que la resta d'animals del bosc s'inventaven aquestes coses. Però li era igual. Al contrari, estava orgullosa de ser com era i de portar una vida tan, tan, tan i tan avorrida.

0: Com a qualsevol persona o animal que no surt mai de casa, li era bastant difícil fer amics nous. De fet, no en tenia gaires d'amics. De fet, només en tenia una, la foca Lola. La foca Lola l'anava a veure cada dimarts i cada dijous quan sortia de taekwondo. Es va apuntar a taekwondo perquè una vegada que es va quedar adormida al damunt d'una roca, una gavina es va pensar que era un peix podrit i li va clavar el bec a l'ull. La foca va provar de defensar-se, però estava tan fofa i li costava tant moure's que li va ser del tot impossible espantar la gavina. Des d'aleshores, la foca Lola estava en forma. Cada dimarts i dijous passava a veure la tortuga i l'animava a fer algun esport.
1: Estàs molt grassa, tortuga! Oh, de veritat que quan et miro penso... Ui, que grassa i que poc flexible que has de ser! Tens la closca super, super, super grossa! Ui, segur que et pesa el cul! T'hauries de moure una mica, saps?
0: Però la tortuga no li feia ni cas.
1: Però, nena, ai que no ho veus, que la gent diu que tens la closca abonyegada i que per això no surts mai de casa, que tens complexes.
2: No m'atabalis,
3: li deia la tortuga.
2: Tu sí que estàs grassa i la gent que digui el que vulgui.
3: I es quedava allí, escarxofada, estirada al sofà, mirant la seva col·lecció de formigues d'arreu del món.

0: Però a la foca Lola, que era una amiga de veritat, li era igual el que li digués la tortuga. La volia ajudar, perquè si no ho feia ella, no ho faria ningú. Aleshores, va decidir convocar una reunió del CRAT, el Centre de Reanimació d'Animals Desanimats del Bosc. El president era el Mico Paco. Es va fer del CRAT perquè no li agradaven els plàtans i com que la resta de micos no li feien cas, va agafar una depressió.
1: També hi havia una formiga que sempre tenia son. Un centpeus a qui feien pudor els peus. Un mosquit que es picava ell mateix perquè li feia pena picar les persones. Un cargol a qui un dia va caure la closca a sobre. Un ocell que li feia por volar. Un elefant que es pensava que era un hipopòtam. Una serp que no sabia dir les esses.
0: En fi, tot una colla d'animalons tristos i deprimits que s'ajudaven entre ells.
1: La foca Lola també era del CRAT, per tot allò de la gavina.
2: Hem d'ajudar la tortuga! Ai, està superdepre, la tia! I si no l'animem a moure's una mica, es morirà de tristesa!
1: Deia la foca Lola.
2: Apa, exagerada! Ningú no es pot morir de tristesa! I encara menys una tortuga! Les tortugues tenen una closca que els protegeix! És una closca que llisca i que fa que la tristesa...
3: Mentida!
1: Va tallar-lo el mosquit.
3: Una vegada vaig entrar en una casa on hi havia un gos a qui ningú feia cas i es va morir de tristesa.
4: És veritat.
0: Va afegir els centpeus.
4: Jo també ho vaig veure. Es va morir de tristesa.
0: Tothom hi deia la seva, fins que va arribar un moment que ja ningú sentia ningú. Tothom cridava i no s'entenia res. Aleshores, el Mico Paco es va aixecar i va demanar silenci.
5: Sisplau, bestioles, una mica d'ordre. Silenci. Gràcies. Aquest any és l'aniversari del CRAT. Com molt bé sabeu tots, tenim moltíssima feina amb l'organització de la festa del Dia dels Animalons. Però això no vol dir que puguem passar per alt el cas de la tortuga botoruda. Si la foca Lola diu que la tortuga necessita ajuda, com a mínim hauríem d'estudiar el cas detingudament.

0: Així doncs, tots els membres de la junta del centre van anar cap a casa de la tortuga. El mico Paco, la foca Lola, el mosquit Felip, l'Arnau Centpeus, la formiga adormida i l'Oriol Cargol. Un cop allí, es van asseure en una soca i van repassar el pla.
1: Eren les 4 de la tarda. L'hora de la telenovela, Les aventures de la vaca mamelluda. La tortuga botoruda no se la perdia mai. La vaca mamelluda era una vaca que estava bojament enamorada d'un toro espanyol que vivia a la granja del costat. El toro espanyol també estava enamorat de la vaca, de manera que tot era molt bonic i perfecte. Fins que un dia el toro va descobrir que portava banyes. El toro deia que les hi havia posat la vaca i que això era imperdonable. Però la vaca li jurava que no, que ella no les hi havia posat i que ja les portava de feia temps, les banyes. I és clar, això feia que el toro s'enfadés encara més i no volgués saber-ne res. Vaja, un embolic, com en totes les telenovel·les.
0: Just quan el mico Paco va trucar a la porta, s'estava acabant el capítol 4322.

0: La tortuga va deixar entrar el mico Paco sense fer-li gaire cas. El mico va parlar durant mitja hora sense parar. Que si això, que si allò altre... Semblava un polític. Aixecava el dit, caminava d'una banda a l'altra, estirava el coll cap enlaire. Però la tortuga ni se'l va mirar. Al contrari, com que no callava, al final li va dir...
1: Quan acabis, tanca la porta i deixa l'enciam a la cuina.
2: El mico Paco va sortir afònic i sense respiració. Sort que la foca Lola li va fer el boca a boca. Estava clar que l'estratègia del mico no havia funcionat.
3: Deixeu-m'ho provar amb mi.
2: El mosquit Felip
0: es va posar les ulleres de volar. Va desplegar les ales i va entrar pel pany de la porta a casa de la tortuga. Només entrar, la tortuga ja el va veure.
1: Si em piques, t'enclasto contra la paret.
3: Estigues tranquil·la! No et penso picar!
1: Doncs què vols? Per què em molestes?
3: Et vull explicar la meva història.

0: Aleshores, la tortuga va agafar una ploma d'oca d'un coixí que tenia al sofà i va començar a fer-se pessigolles al nas.
1: Es pot saber què fas?
0: Li preguntava el mosquit.
1: Que no has sentit la meva història!
0: Però la tortuga no deia res i seguia fent-se pessigolles al nas. Res. Ni dient-li closca torta reaccionava. Però què estava jugant la tortuga? El mosquit Felip va decidir volar fins al nas de la tortuga perquè li fes una mica de cas. I en aquell moment...
2: Aixum!
0: La tortuga va fer un esternut que el mosquit Felip va sortir disparat a tota velocitat pel pany de la porta.
3: Segur que mai havia volat tan ràpid. Va picar contra un arbre i va caure al costat de la formiga dormida, que justament en aquells moments estava dormint en una soca com una soca.
4: Què passa?
3: Va dir la formiga amb els ulls mig tancats.
1: Res, ni cas!
3: I es va deixar caure enrere, amb les ulleres tortes i les ales escardades.
0: La formiga feia només dues setmanes que havia ingressat al crat i encara no estava curada. Però potser sabria convèncer la tortuga.
5: Va, vés-hi tu, que tu potser t'escoltarà.
3: Va demanar-li l'Arnau Centpeus.
4: Jo? Però si jo no sé què dir-li...
6: Qualsevol cosa bona,
0: va dir la foca Lola.
6: Pregunta-li com està. Digues-li que es mogui una mica, que s'espavili. Ui, no ho sé. Ajuda-la.
4: Molt bé. Ara hi vaig.
3: La formiga es va aixecar com va poder, sense pressa, i va arrossegar-se fins a la porta. Va ficar-hi el cap per sota i les dues primeres potetes, però quan hi havia de fer passar el cul, es va adormir profundament i es va quedar mig cosa dins i mig cosa fora.

Quin desastre! Quan vam veure que el cul de la formiga no es movia gens, entre tots van estirar-la cap a fora. Efectivament, dormia com una soca.

0: Era el torn de l'Arnau Centpeus. L'Arnau havia tingut una vida molt desgraciada. D'entrada, li va costar moltíssim aprendre a caminar. Si ja li costa un nen petit i només té dues cames, imagineu-vos a un centpeus que en té 100. Però hi havia una cosa molt més complicada. A l'Arnau li feien pudor als peus. Els seus pares van provar de tot. Li untaven les potetes amb pol·len, li refregaven pètals de rosa abans d'anar a dormir. Però res, impossible. Li feien tanta pudor que fins i tot ell havia de dormir amb una pinça al nas per no ofegar-se. I un bon dia, els seus pares no van poder més. Veient que era molt difícil viure amb l'Arnau d'aquella manera i que això començava a afectar la resta de la família, van decidir ingressar-lo al CRAT.
1: El mico Paco els va prometre que farien tot el que fos possible, però que la recuperació seria lenta. Van estar investigant durant molt temps, fins que un dia tot l'equip de metges va coincidir en que per eliminar aquella pudor calien unes plantilles de verí d'escorpí que només es trobaven a l'Àfrica i que, a més, eren caríssimes. És per això que van inventar-se el Dia dels Animalons que celebren cada any, per recollir fons per poder anar a l'Àfrica a buscar aquelles plantilles. Va ser tot un èxit.

0: La tortuga es va quedar de pedra. L'Arnau Centpeus no només s'havia curat, sinó que a més s'havia tornat boig. Arriba, li explica la seva vida i se'n va cantant i ballant sevillanes. Ja començava a estar una mica cansada d'aquella mena de desfilada d'animalons al menjador de casa seva.
1: I els de fora també començaven a estar cansats. Quan van veure l'Arnau Centpeus sortint d'aquella manera, van pensar que s'estaven tornant tots una mica bojos. Només quedava l'última oportunitat, l'Oriol Cargol. L'Oriol havia estudiat psicologia durant els 2 anys que va viure als jardins de la universitat. S'havia passat tota la tarda d'una banda a l'altra, deixant el terra ple de mocs.
2: Ja ho tinc! Sé què pot fer que la tortuga surti de casa i es mogui d'una vegada. Segons un estudi de l'any... 853, les tortugues molen el seu interior, odien profundament els cargols. Això no és greu, perquè només demostren aquest odi quan tenen unes crisis que afecten el sistema nerviós central del seu cos i després...
0: Ho havien entès perfectament. Calia aconseguir que la tortuga s'enfadés amb el cargol i així potser farien alguna cosa.
3: Però què penses proposar-li? És tan mandrosa que em sembla que fins i tot li deu fer mandra odiar els cargols.
0: Va dir el mico Paco.
2: Un partit de futbol! Doncs això, un partit de futbol!
1: Aleshores, remenant la closca i empastifant el terra, va enfilar cap a casa de la tortuga. Però quan era ben bé davant la porta, es va girar. Va assenyalar el mosquit Felip amb una antena i li va dir...
2: El proper cop que em prenguis la melodia, et presentaré a l'aranya petranya.
1: El mosquit Felip es va cagar a les calces. I és que, sense voler, havia fet servir la melodia de l'Oriol Cargol per convèncer la tortuga. I ara l'Oriol n'havia d'inventar una de nova. Sort que en aquell moment estava capficat amb les seves teories, perquè si no... Quan la tortuga va veure entrar l'Oriol Cargol, se'l va quedar mirant i va posar-se una mica xula. Però l'Oriol no es va quedar...

0: la tortuga va al·lucinar. L'Oriol Cargol estava encara més sonat que l'Arnau Centpeus. Arriba allà, la insulta, li deixa el menjador ple de mocs i se'n va. Estava realment furiosa. En canvi, l'Oriol Cargol va tancar la porta i va marxar ben decidit cap a fora.
1: Estimats membres del CRAT, si això no funciona, podem donar cas per perdut. Va, cantem l'himne del centre i anem a fer un berenar a casa del mosquit Felip.
2: Oh, a casa... a casa meva?
1: Sí, a casa teva. A no ser que vulguis que anem a casa l'aranya patranya.

0: Un moment.
1: Tothom va callar. La tortuga havia reaccionat. Ho havien aconseguit.
0: Heu entrat a casa meva i m'heu atabalat durant tota la tarda. Fins aquí, cap problema, perquè ni us he escoltat ni m'interessen gens les vostres històries. Però el que no suporto és que una closca esquifida i recargolada s'atreveixi a provocar-me d'aquesta manera. Oriol Cargol, ja pots començar a trucar a tots els cargols del bosc. Dissabte hi ha partit. I ja veurem qui guanya aquí.

0: I aquí acaba la història de la tortuga botoruda, que s'havia acostumat tant a no fer res que quasi no li quedaven forces ni per badallar. Sort que la foca Lola, el mico Paco, el mosquit Felip, la formiga dormida, l'Arnau Centpeus i l'Oriol Cargol s'han portat com uns amics de veritat.
1: I vet aquí un gol.
0: I vet aquí un xut.
1: L'equip de les tortugues ha vençut!

Hola, sóc l'Eva i vinc de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró a llegir-vos un conte. Ja sabeu que a la biblioteca n'hi ha molts de contes per triar i remenar, tants com vulgueu. Us els emporteu a casa, els llegiu, els mireu, els expliqueu i després d'un dia els torneu perquè tothom en pugui gaudir, i és que la biblioteca pública és un espai per tothom. El conte que us llegiré avui és un àlbum il·lustrat que es titula L'osset dormilega i el secret de la son, i està escrit per la Cathy Blackburn i diu així. Anem a dormir? Arrauleix-te aquí, que t'explicaré una història sobre un osset que es deia Dormilega i que volia dormir però no sabia com. Cada dia, cada nit, l'osset Dormilega es ficava al seu cau acollidor a punt per anar a dormir. Les parpelles se li tancaven, el cap li pesava i només volia reposar. Llavors pensava en tots els altres, animals profundament adormits. Els micos, cargolats dalt dels arbres, dormint. Els hipopòtams, arrupits al fang, també dormint. Els ocells, dins dels seus nius, dormint. Les girafes, amb els colls enllaçats, dormint. Les zebres, ajagudes esquena amb esquena, dormint. Els elefants, roncant suaument, dormint. L'osset dormilega es preguntava: hi deu haver algun secret per adormir-se? La seva mare va badallar. Petitó, no hi ha cap secret per adormir-se, va dir. Només cal esperar que t'agafi la son. Mira, ja s'ha fet fosc, tot està negre, ben negre. Fixa't que ja peses figues, amb prou feines t'aguantes despert. Ara cluca els ulls i arrauleix-te. Molt, molt aviat, tu també t'hauràs de dormir. El dormilega va sospirar. Ai, i es va arraulir. Va esperar, esperar, i esperar, i esperar, però no s'adormia. El pare os li va fer un petó de bona nit. Dormilega, adormir-se no té cap secret, va dir el pare os. De seguida agafaràs el son, però de moment t'ensenyaré un truc que t'ajudarà. Primer de tot, belluga les puntes dels peus. Sacseja-les amb ganes. Ara belluga els turmells i després els genolls. Fixa't com et pesen i et pesen. Ara belluga el culet i nota com s'enfonsa el matalàs. Belluga la panxolina, belluga el cap, belluga també la boca i el musell. Nota com tot el cos se t'acomoda al llit, a punt de dormir-se. Així doncs, en Dormilega va bellugar les potes, els braços, la panxolina, el cap, el culet. I era veritat, se sentia molt còmode i tenia molta son. Només era un

0: set. Ai, va badallar mentre estirava els músculs. Això mateix, dormilega, va dir la via òssea. Tens molta son. Acaba d'estirar-te del tot i nota la suavitat del teu llit. Fixa't com el cos se t'enfonsa al matalàs. En dormilega va acabar d'estirar-se i va notar com s'enfonsava el matalàs. I s'enfonsava, i s'enfonsava, i s'enfonsava. Es va reulir dins el llit. Quin gust! Notava la suavitat del coixí contra la galta. Així m'agrada, dormilega. Ben arreulit, va dir l'aviós. Ara, fes silenci i escolta els sons de la nit. En dormilega es va quedar quiet, molt quiet, i va parar l'orella. Va sentir el brunzit de la calma i la quietud. A tot arreu hi regnava el silenci. Els micos, cargolats a dalt arbres, dormint. Els hipopòtams, arrupits al fang, també dormint. Els ocells, dins dels seus nius, dormint. Les girafes, amb els colls enllaçats, dormint. Les zebres, ajagudes, esquena amb esquena, també dormint. Els elefants, roncant suaument, dormint. En dormilega li pesaven les parpelles. Les va tancar. Es va ficar encara més endins del llit, va posar la poteta sota el coixí, buscant el costat fred, i es va posar a escoltar els sons de la nit. El silenci el va embolcallar com una flassada. «Mama», va dir. La mare ossa li va fer un petó al cap. «Això mateix, petitó», va dir. «No diguis res, respira fondo, a poc, agafa aire i deixa-la anar, agafa aire i deixa-la anar, agafa aire i deixa-la anar». En dormilega va somriure. Els sons de la nit brunzien lleugerament al seu voltant. «Xxxt», semblava que diguessin. El secret de la son era a tot arreu. Respirar profundament, a poc, agafar aire i després deixar-lo anar. En dormilega se sentia molt tranquil, molt calmat i molt segur. El món del son el bressolava suaument d'una banda a l'altra. Mentre ell agafava l'aire i el deixava anar, agafava aire i el deixava anar. Agafava aire i el deixava anar. En dormilega ja s'havia adormit, fent un petit capdell de somnis, i ara tu també et pots adormir. Només cal que escoltis els sons de la nit i silenci. Respira fondo, a poc, agafa aire i deixa-la anar, agafa aire i deixa-la anar, i agafa aire i deixa-la anar. Silenci. Només els sons de la nit. Xxxt. I és un gos i és un gat, i aquest conte s'ha acabat.
1: L'Hora del Conte és un espai patrocinat per les biblioteques públiques de Mataró, Pompeu Fabra i Antoni Comas. Vine a conèixer-nos. Hi trobaràs llibres per infants, joves i adults, CD, DVD, revistes i accés a internet gratuït. I una àmplia agenda d'activitats com l'Hora del Conte, clubs de lectura per infants i adults, exposicions, conferències, concerts i tallers. Segueix-nos a Facebook i al blog. T'esperem. Creix personalment, forma part de la comunitat i familiaritza't amb la societat de la informació.
2: Música i contes a Ràdio Sant Cugat.

Hola, sóc l'Anna i vinc de la biblioteca Pompeu Fabra a llegir-vos un conte. Ja sabeu que a la biblioteca n'hi ha molts de contes, per triar i remenar tant com vulgueu, i emportar-vos-els a casa.

El conte que us he portat avui és un àlbum il·lustrat de l'editorial Takatuka, que té per títol Ens enlairem. Escrit per Sean Taylor, il·lustrat per Hannah Shaw. I diu així: esteu veient la primera gallina astronauta, que vaig ser jo. Mireu, jo vivia a la granja del senyor Pujol i la veritat és que era un autèntic abocador. El senyor Pujol contaminava l'aire amb fum i omplia el riu d'escombraries i tallava tots els arbres i els animals ens amuntagava en un estable que queia trossos. En canvi, casa seva era cada dia més gran i més gran i més gran. Els animals ja no ho podíem aguantar. De manera que ens vam reunir en un lloc supersecret per veure si podíem fer alguna cosa. I vam decidir fer-hi alguna cosa. Vam construir un coet intergalàctic per poder fugir ben lluny del senyor Pujol i volar cap a les estrelles brillants i llampants. Era un pla difícil, però si sortia bé, estàvem segurs que correria la notícia. I aleshores, els animals d'arreu del món probablement començarien a fer el mateix. Perquè la veritat, els animals ja n'havíem tingut prou d'intentar compartir el nostre planeta amb les persones. Les persones tot ho fan malbé. El porc que va dissenyar el coet va calcular que era prou resistent per dur-nos a tots, però va dir que algú hauria de fer un vol de proves. I va ser aleshores que em van triar a mi. Em van donar botes de lluna, un casc especial i un mapa, i provisions de cereals que semblaven suficients per menjar tota una vida. Em van ensenyar el botó d'engegar, que se suposa que havia de prémer al principi, i el botó d'emergència abandoneu missió, que se suposava que no havia de prémer si no era per una emergència. I aleshores, 5, 4, 3, 2, 1, ens enlairem! Cap amunt s'ha dit, lluny de la brossa i el desordre de la granja del senyor Pujol. D'entrada, tot anava bé. Tenia contacte per ràdio amb la directora de vols del control de missió animal i anava de camí cap a les estrelles. Però hi va haver un problema. Jo tenia el mapa de cap per avall i de sobte el coet va girar cua cap al nostre planeta. No tornis, va cridar la directora de vols. Però ja era massa tard. El coet anava a l'inrevés i només podia anar cap per avall. Vam haver de fer un altre vol de proves i aquest cop vam triar un conill molt espavilat. Es va posar les botes de lluna i el casc especial. Li vam donar un mapa i una capsa grossa de pastanagues. I aleshores, 5, 4, 3, 2, 1, ens enlairem! Cap amunt anava el conill, lluny del fum i la contaminació de la granja del senyor Pujol. D'entrada, tot anava bé. El conill anava de camí cap a les estrelles. Aleshores, hi va haver un problema. Em sembla que el conill es va posar nerviós, va començar a menjar pastanagues molt de pressa i se li va encallar la capsa al cap. Va xocar amb el volant i el coet va girar cua cap avall. No tornis, va cridar la directora de vols. Però ja era massa tard. El conill no es podia treure la capsa i només podia anar cap avall. Com que encara havíem de fer un vol de prova reeixit, vam triar una ovella molt tranquil·la. Li vam donar botes de lluna, un casc especial, un mapa i provisions de fulles de col en capsetes petites perquè no se li quedessin encallades al cap. I aleshores, 5, 4, 3, 2, 1, ens enlairem! Cap amunt anava l'ovella, lluny dels fems i la brutícia de la granja del senyor Pujol. D'entrada, tot anava bé. L'ovella anava de camí cap a les estrelles. Però aleshores hi va haver un problema. L'ovella es va dormir i el que és pitjor, va recolzar el cap al botó d'emergència abandoneu missió i el coet va girar cua automàticament. Per tots els escallots, va cridar la directora de vols. No tornis! Però ja era massa tard.

0: l'ovella s'havia adormit i només podia anar cap avall. I va ser llavors quan va venir el senyor Pujol a veure què era tot aquell xivarri. I va descobrir el coet. Li devia semblar divertit, perquè se'n va riure. Aleshores va entrar-hi a mirar-lo per dins, com si fos seu. Però llavors vam riure nosaltres, perquè sense adonar-se'n va prémer el botó engegar. I aleshores, 5, 4, 3, 2, 1, ens enlairem! Cap amunt anava el senyor Pujol, de camí cap a les estrelles. I ja no el vam veure mai més. No era el que havíem planejat, però de fet va ser millor que si haguéssim fugit amb el coet. I la notícia es va escampar. Ara hi ha animals arreu del món construint coets intergalàctics i enviant la gent com el senyor Pujol cap a les estrelles. O sigui, que si ets una persona de les que fa malbé el planeta, vés amb compte. El següent podria ser tu. I conte contat, conte acabat.
1: L'Hora del Conte és un espai patrocinat per les biblioteques públiques de Mataró, Pompeu Fabra i Antoni Comas. Vine a conèixer-nos. Hi trobaràs llibres per infants, joves i adults, CD, DVD, revistes i accés a internet gratuït. I una àmplia agenda d'activitats com l'Hora del Conte, clubs de lectura per infants i adults, exposicions, conferències, concerts i tallers. Segueix-nos a Facebook i al blog. T'esperem. Creix personalment, forma part de la comunitat i familiaritza't amb la societat de la informació.
2: L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Ara que és Sant Jordi, us expliquem les millors històries d'amor a través de les sardanes que han escrit els compositors del segle XXI. I ho fem amb un nou fitxatge, el coblejant. El musicòleg Ricard Zanca, que ens ajudarà a descobrir quines intencions tenen els autors en cada nota. Coblejant. Coblejant, amb Caral Pedemonte. Quines són les sardanes que contenen històries d'amor? Les repassem aquesta setmana, que és la Diada de Sant Jordi, amb el musicòleg Ricard Zanca. Aquest és el programa 334 i tenim més titulars. L'Aplec de Roses ha estrenat 3 sardanes aquest dilluns a Pasqua per celebrar les seves 50 edicions i Josep Cassú ha estrenat una obligada de cobla a l'Aplec del Besalú. Les descobrim. I la sardana, la Santa Espina, també s'utilitza com a marxa per acompanyar els passos de Setmana Santa a Andalusia. Descobrim on, per què i a través d'aquí. Esperem que hagueu tingut una bona Diada de Sant Jordi. Comencem! Tota l'actualitat sobre el món de la sardana i la música de cobla al Coblejant.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coblística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coblejant.cat.
2: No passa res quan els dies...
1: Ens ha envaït una sensació d'enamorament. Sí, perquè és Sant Jordi, aquell dia, aquella setmana en plena primavera en què tothom busca motius per estar enamorat d'algú, de les coses que l'envolten, de la vida. Ara que és Sant Jordi, us explicarem les millors històries d'amor a través de les sardanes que han escrit els compositors de renom. És per això que avui hem triat 2 sardanes que tenen molt a veure amb l'amor i ho fem amb un nou col·laborador del Coblejant, el musicòleg Ricard Zanca. Oi que sí, Ricard?
3: Doncs sí, Caral. Avui parlarem de sardanes que tenen molt a veure amb l'amor. I, per fer-ho, n'hem triat 2. 2 que són de compositors contemporanis i més que coneguts. La primera és Petons de matinada, d'Enric Cortí, que s'interpreta sovint a ballades i a plecs, i la segona és Ferm amor, de Francesc Cassú, que, per desgràcia, no sentim tan sovint. En el primer cas, no, Petons de matinada, fou escrita el 2005 i fou dedicada a la seva estimada Maria Rius. Important el nom, important. Aquí tenim la sort de comptar amb un vídeo on Arnau Tordera, Lluís Gual i el mateix Enric Cortí comenten i analitzen l'obra amb molt detall i nosaltres ens guiarem de la mà d'aquesta anàlisi que ells fan. Bé, som-hi. Petons de matinada és una sardana amb una sonoritat pròpia del jazz que es construeix al voltant del motiu melòdic de Maria, de Bernstein, que segurament, si no teniu al cap, ràpidament us vindrà. Aquest motiu Ortí l'ajusta harmònicament per fer-lo més lluminós i, a més, també compta amb un altre motiu, que és de Bon Jovi, del tema Bed of Roses. Tot i que la sardana es diu Petons de matinada, l'obertura, ja veureu que és molt lluminosa, amb molta força, amb un septet, digue-li septet, digue-li escala, digue-li una corredissa de 7 notes, així, ràpid i fàcil, en escala per part de les fustes. I aquí s'hi afegiran els metalls per acompanyar aquestes fustes fins que aquests perdin la força i vagin donant veu a una tenora, en canvi, ja no tan llum, més íntima, amb una sonoritat del tot jazzística, fins que aquesta tenora i el tiple quedin en un breu diàleg, molt en sintonia, ara sí, amb el títol de la sardana. Els llargs, en canvi, s'inicien amb aquest ambient íntim del final dels curs de la mà de la trompeta. I s'hi van afegint ja la resta d'instruments d'una manera creixent, o com dirien, crescendo, però sense culminar com un podria esperar, ben al contrari, sinó que entra la sonoritat pròpia de la sardana, pom, pom, pom, bé, ja sabeu, en l'acompanyament. De què? De les 2 tenores que queden i que tornaran a dialogar amb aquests tiples, com han fet en els curs, fins que torni a quedar la tenora sola. Ara sí, De la mà de la trompeta escoltarem ja el motiu de Bernstein, cosa que ens indica, si som perspicaços, que ho som, estimats oients, que aquest diàleg entre tible i tenora deu haver donat els seus fruits, perquè després del joc de trompeta amb Maria entra també la resta de trompetes, fustes i metalls per arribar a un amunt fantàstic, on aquests metalls mantenen un diàleg entre ells. La trompeta aclama Maria i l'altra trompeta i fiscorn responen i acompanyen aquest motiu. I seguidament tot condueix al motiu que també hem dit abans de Bon Jovi, fins concloure amb un altre septet de la mà del flabiol. Tota una sardana rodona, rodona. No sé si programàtica, però que respon perfectament al títol que l'autor li ha donat. L'anàlisi ha estat molt breu, però si us hi fixeu amb aquestes breus notes, més o menys podrem deduir com aquests petons de matinada s'entreveuen en la sardana quan l'escoltin.
1: D'acord, Ricard, l'escoltem.

0: passa al tiple per iniciar un altre motiu a les tenores que retornen a recuperar els tiples més fàcil. I apareix un diàleg amb dos motius diferents. El primer amb tenora i tiple i seguidament n'entra un altre. Aquest joc que s'estableix dona aquesta sensació de fermesa, de continuïtat, de caminar conjuntament, eh? Aquest caminar de manera conjunta que estableix tiple i tenora i que s'acompanya al final dels curs amb els metalls. Fins que es recuperi de nou aquest motiu inicial de la sardana, cosa que dona sentit, expressivitat i unió a aquests dos diàlegs melòdico-rítmics diferents que ens presenta Cassú. Fins que al final només quedin els metalls i creïn un ambient més discret, més íntim, amb dues aparicions molt subtils de la tenora i després del tiple i el flabiol al final. Dit això, passem als llargs. Aquests llargs, qui els obre? Doncs els metalls. Amb què? Amb el segon motiu que ha aparegut en els curs. I aquí s'hi va afegint tenora, flabiol, tiple, fins que queda un cant de tenora acompanyat dels metalls i que respon la trompeta. Per donar peu, si hem començat amb la tenora, ara anem a un solo de tiple que ens portarà sense voler-ho a un solo de tenora. És aquest diàleg constant entre tiple i tenora que van caminant amb aquests dos motius, eh? amb aquest pas ferm, ferm i ple d'amor. Aquest caminar es torna a fer notar, no?, amb aquest diàleg, amb aquest joc de motius melòdics i rítmics que fan que la sardana avanci en el temps sense perdre's, fins que el tiple i la tenora entaulin de sobte un joc molt més simpàtic, més alegre, diferent al que hem estat escoltant, que va creixent de la mà dels metalls i que sembla que ens ha de un fort, però no. Torna a caure, es difumina i es reprèn aquell motiu igual que hem sentit al principi dels curs, de la mà de la trompeta. I ara sí, arribarem mica en mica a un amunt on aquest motiu explota amb tota la cobla. Fiscorn, trompeta, tenora, tiple, van proclamant aquest motiu i aquest ferm amor que no dubta en mantenir-se fins que el tiple suavitza aquest tutti de nou per donar una atmosfera íntima i donar clausura amb tots els instruments a l'unisó. Difícil, enrevessat. Ja veuran, escoltin la sardana i sobretot celebrin l'amor, que és molt bonic.
1: Això farem, Ricard. Celebrarem l'amor i escoltem aquesta ferma amor de Francesc Cassú, càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Això era Ferm Amor, de Francesc Assú.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Connexions al territori.
0: L'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge la seva 75a temporada sardanista amb una ballada de Pasqua amb la copla La Principal de Llobregat. A la mitja part es va interpretar el cant de l'Àngel, una tradició que només es conserva a Calella, a Blanes i Olot, i també aquest any s'ha recuperat a Figueres. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. El 15è Festival de Pasqua de Cervera ha programat aquest any un concert de copla per celebrar l'any Juli Garret amb la copla Sant Jordi, que en l'entorn del Paraninf de la Universitat de Cervera va oferir dissabte a la tarda el concert del modernisme de Garret a la copla del segle XXI, dirigida per Miquel Massana. Una de les funcions socials i culturals de la copla, a més d'interpretar sardanes per ballar, és ser la banda sonora de les celebracions tradicionals, balls i músiques populars del país. Un exemple és el que s'ha viscut aquesta Setmana Santa a Súria, on les caramelles han estat acompanyades de coples formades ad hoc per a l'ocasió amb músics suriencs. Cada entitat porta la seva copla. Les imatges a les nostres xarxes. I aquest dilluns de Pasqua també es va celebrar l'aplec de Pasqua de la Pobla de Montornès amb les coples Sant Jordi i Sabadell. El van organitzar els Amics del Montornès a l'ermita de Montornès i va haver-hi concurs de colles improvisades, concurs fotogràfic, xocolata desfeta per berenar i una paellada popular per dinar. També vam ser a Besalú i Roses, dos aplecs que en parlarem després a les estrenes.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: Sabíeu que la Santa Espina, la sardana himne de Catalunya del nostre Enric Morera, ha sonat almenys a una de les processons d'Andalusia aquesta Setmana Santa? Doncs així ha estat a la de Cádiz, a través de la confraria de la Real Congregación de la Vela y Mayor Culto al Santísimo Sacramento y Hermandad del Prendimiento. Els seus passos van anar acompanyats de la música d'Enric Morera. Amb la banda formada per l'agrupació musical Nuestro Padre Jesús de la Salut, sonaven les notes d'aquella sardana que diu «Som i serem gent catalana».

imatges les han publicat alguns usuaris a les xarxes on es veu la congregació passant per la plaça d'Espanya de la localitat de Cádiz. Sonava així.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I obrim ara l'agenda sardanista.
0: L'agenda.
1: Doncs vinga, anem amb l'agenda sardanista. Arribem a finals d'abril i això vol dir que l'agenda està bastant plena. Comencem a dimarts 29 d'abril perquè hi ha Cloenda del Saltem i Ballem a Balaguer amb la Copla Mediterrània. Dimecres 30, a 5:45 de la tarda, xerrada de sardanes cantades amb Jaume Nonell a Sarrià, Sant Gervasi, a Barcelona, a l'Espai Puiget. I dijous 1 de maig, 67è aplec de la Sardana de Girona amb les coples Ciutat de Girona, Montgrins i Sant Jordi a 2:11 i a les 4 de la tarda. També dijous 1 de maig a les 4 de la tarda, 82è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès amb la Juvenívola de Sabadell, la Principal de Llobregat i la Flama de Farners. L'1 de maig també a plec de la Sardana a Maspujols amb la Reus Jove matí i tarda i també a les 12 a plec del Castell a la Pobla de Claramunt amb la Copla Catània. També l'1 de maig a 5:45 de la tarda ballada amb la Bisbal Jove Roda de Ter i l'1 de maig també hi ha el 55è festiu, festa de la Pobilla de la Sardana amb la Principal d'Olot a Campdevànol. L'1 de maig, ballada a Campdevànol, com dèiem, amb la Principal d'Olot, i també dissabte 3 de maig, a 11:15 del matí, trobada intercomarcal escolar de les comarques de Lleida, serà Tàrrega, amb la Copla Tàrrega. També dissabte, doble ballada a Ripoll, amb les coples Bellpuig i Bisbal Jove, a 5:15 de la tarda, i també, a la mateixa hora, segon aplec de Puigsacreu, a Sant Pau de Segúries, amb la Copla Canigó. I a les 6 de la tarda de dissabte que ve, a la plaça de la Catedral, a la Principal de Llobregat, a Barcelona. També a les 6, la Flama de Farners serà amb una ballada a la plaça Major de Vic. I a 6:45 de dissabte que ve, la Principal de la Bisbal serà amb una ballada al Premià de Mar. També concert dissabte que ve a les 7 de la tarda a Lloret de Mar, amb la Ciutat de Girona. És la vigília del seu aplec. I passem ja a diumenge 4 de maig. A partir de les 10 i a les 4 de la tarda hi ha el 87è aplec de la Sardana de Santa Perpètua de Mogot amb les coples Marina de Sant Jordi i també Juvenívola de Sabadell. I també 2:11 hi ha l'aplec del Castell de Can Boix a Taradell amb la Lluïsos Copla. També a 11:15 i a les 4 aplec de Paret Delgada amb les coples Montgrins Principal de Tarragona i la Reus Jove serà a la Selva del Camp. Un aplec que recuperaven l'any passat. I també a 2:11 i a les 4, aplec de Lloret de Mar amb les coples Ciutat de Girona, la Principal de Llobregat, la Flama de Farners i la Principal de la Bisbal a la plaça de la Vila. A les 11:15, a 11:15, ballada a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la Vila d'Olesa, i a 12:15, ballada de sardanes amb la Bisbal Jove al Masnou. També a la mateixa hora, ballada a Olot amb la Principal d'Olot, i a les 12:00, ballada de sardanes a Montcada i Reixac amb la Copla Xaloc. També a les 12:00, a plec del Pont Nou a Sant Pere de Riudevitlles amb la Copla Catània, i també a la 1:00, a plec de Sant Bonifaci amb la Reu Jove a Vinaixa. A les 5 de la tarda hi ha la 35a trobada sardanista comarcal del Ripollès a Setcases amb les coples La Canigó i la Principal de Banyoles i tanquem l'agenda a diumenge que ve, 4 de maig, a 6:45 de la tarda amb una ballada de sardanes amb la Copla Maricel a Navàs.
0: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Coplejant, les estrenes.
1: Roses ha celebrat aquest dilluns de Pasqua la seva 50a edició de l'Aplec de la Sardana amb les tres coples habituals, la Principal de la Bisbal, els Montgrins i la Ciutat de Girona. Per celebrar l'efemèride, han estrenat cada una d'aquestes coples una sardana que podem escoltar a continuació. I comencem amb l'aposta de la Principal de la Bisbal, que va fer estrenar altre cop el seu trompeta, Albert Font, amb una sardana que titula Roses d'Or, en motiu d'aquest 50è aniversari. Escoltem-la en la gravació de l'estrena.

Això era Roses d'Or, d'Albert Font. En el cas de la ciutat de Girona, va fer estrenar el seu tenorista, un habitual també estrenant sardanes per la seva cobla, Josep Collferrando, que va optar per aquesta sardana balladora de Roses a la punta. Així es titula una sardana que escoltem a càrrec de la cobla Ciutat de Girona en la gravació de la seva estrena.

Això era El secret dels pescadors, de Conrad Rafart. I la principal de la Bisbal i els Montgrins, a part de ser a Roses dilluns de Pasqua, van ser la banda sonora de l'aplec de Pasqua de Besalú diumenge de Pasqua a la tarda, organitzat al pavelló municipal per l'entitat local. En aquest aplec, s'hi va estrenar la sardana obligada de cobla de Josep Cassú, Creativació, així ha titulat l'autor aquesta sardana, o la seva dona, perquè ens consta que els títols d'aquest autor els hi posa la Carme Jordi. N'hem parlat abans amb Fer amb amor, i l'escoltem a càrrec de la cobla, la principal

El de la Bisbal, de fet, ens expliquen que és una sardana dedicada a Josep Lagares i que està escrita expressament pensant en els instrumentistes de la principal de la Bisbal amb un gran fort de metalls. Ara ho veureu. Escoltem a la sardana, estrena i obligada de cobla, amb la gravació de l'estrena. I tanquem així les estrenes.

0: Això era Creativació, una estrena de Josep Cassú.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. La sardana de l'any.
0: Vinga, obrim la sardana de l'any i abans d'escoltar la cinquena eliminatòria anem a explicar qui és la guanyadora de la quarta. I és que la guanyadora de la semifinal 4 és Maria Rosa d'Enric Ortí, que passa a la final superant a Cèlia de Jaume Riu amb el doble de vots, no ha aconseguit 1.595. Enhorabona. Doncs vinga, ara sí que anem a escoltar les sardanes que es disputen en la semifinal 5. I la primera en discòrdia és de Lluís Alcalà, Ju, que l'escoltem a càrrec de la Copla Mediterrània, una sardana que estrenava el 61è Aplec de Sabadell el juny del 2024 i està dedicada a la sardanista Judit Vilelles i Camps. L'escoltem.

Això era Ju, de Lluís Alcalà. I aquesta sardana d'Alcalà, doncs, està en disputa amb Aires de plec d'Aniol Masdeu, que escoltem també a càrrec de la Copla Mediterrània, una sardana que estrenava el 62è a plec de la Bisbal d'Empordà, també el juny de l'any passat, i dedicada, com dèiem, a la plec d'aquesta localitat empordanesa, capital del Baix Empordà. Escoltem Aires de plec d'Aniol Masdeu.

0: Això era Aires de Plec, d'Aniol Masdéu, i ara ja podeu votar després d'escoltar-les. Podeu votar a Lluís Alcalà, Aniol Masdéu o en Blanc a la web de lsda.cat. Molta sort a tots dos.
1: Coplejant.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició celebrant aquest Sant Jordi, Diada de Catalunya. Un dia preciós, molt nostre, on no només hem de reivindicar l'amor, sinó també doncs, el sentiment de pertinença al nostre petit país, que és preciós. Tanquem i ho fem amb la sardana Sant Jordi i el drac Mamen Plegats, del compositor Joan Josep Pla, i una sardana que s'estrenava el 2009 i que està dedicada, en aquest cas, al 25è aniversari de la Copa Pla Sant Jordi, però que nosaltres ens la fem nostra per celebrar aquest Sant Jordi. Que tingueu una molt bona diada i que us regalin moltes roses i molts llibres, o almenys aquella rosa o aquell llibre d'aquella persona que esteu esperant. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, X, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força i bon Sant Jordi.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens a la xarxa Més.

Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. L'entitat sardanista de Sant Cugat t'ofereix Roda d'Amics, amb Miquel Batet. Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

Feliç aquell que vol la pau i estima. Feliç aquell que viu la mort i avança. Feliç el cor que ha vist la llum i canta. Feliç el cant de l'amistat que ens guia. No tanquis el portal del cor de l'abraçada. Emplena amb un somriure plàcid les mans tristes. Per l'amistat floreixen tots els soms. Per l'amistat floriran les il·lusions. Per l'amistat ja tots els somnis floriran i floriran les il·lusions. Vencent l'enyor del temps i els anys. Feliç el cant joiós de l'amistat. Signat Manel Pont i Bosch. De la sardana, la nostra amistat. Benvingudes i benvingudes, amics i amigues de la sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions de Roc Casas, responsable del control tècnic, i de qui us està parlant, en Miquel Batet, editor del programa. La nostra oient, Rosa Massuet, ens ha demanat la versió en sardana del Testament d'Amèlia, magnífica obra del mestre Joan Lamote de Grignon, passat a la sardana. Us he de recordar que el mestre Joan Lamote de Grignon va ser director de la banda municipal de Barcelona en el temps de la República. També més tard va dirigir l'Orquestra Simfònica de Girona, va ser director musical de l'Orquestra de València i, finalment, va ser el subdirector de l'Orquestra Municipal de Barcelona. A més, ens va regalar 6 sardanes. Escoltarem, doncs, tot seguit el Testament d'Amèlia.

0: un programa de la colla Mirant al Cel de Sabadell, que es titula el segon concurs Mirant al Cel de composició de sardanes. Aquest concurs es celebrarà el proper divendres 13 de juny al Teatre Municipal de Sabadell per la cobla principal del Llobregat. El programa és el següent. La primera part tocaran les 6 sardanes finalistes i la segona part podrem escoltar el Pere de Santa Maria, de Galdric Vicenç, Jugada de Soms, d'en Fèlix Piles i Comín, Plany i Exaltació, de Clemens Tradicional, Camins, d'en Josep Ventura, Les Mers Blancs, d'Eugène de Mandé, i de Boer Necessaries, de Terry Tolchilson i Paul Murtra. I, finalment, escoltarem la sardana guanyadora. Bé, us hi esperem. Recordeu, el dia 13 de juny, a les 9 de la tarda o del vespre, al Teatre Principal de Sabadell. Avui escoltarem sardanes dedicades a les colles sardanistes. Sí, sí, a les colles sardanistes. Les colles sardanistes infantils, juvenils, grans i veterans. I que durant la temporada de concursos que van del febrer fins a finals d'octubre, cada final de setmana recorren les viles, pobles i ciutats del nostre país demostrant i demostrant-se que n'és de gran i magnífica la sardana. Rebeu la felicitació i enveja d'aquest antic dansaire de colles sardanistes. Endavant i a un, companys. Escoltarem avui, doncs, sardanes dedicades a les colles sardanistes interpretades per la cobla Marinada. Els autors són Agustí Borgunyó, en Daniel Gasulla, en Tomàs Gil, en Joan Callís, en Manel Serra Puigferrer, en Jorge Montalán, en Joaquim Soms, en Agustí Guí, en Simón Gilabert i en Carles Rovira. Comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana és del mestre Agustí Borgunyó i la va titular Davant de la catedral, segurament fent referència a les ballades els diumenges del matí a Barcelona. He de dir que són uns sentiments de sardanista, perquè durant molts anys hi tocava la cobla popular que tots recordarem. Bueno, endavant, doncs. Escoltarem Davant de la catedral.

Colla Primera d'Abril. Es va fundar aquesta colla l'any 1988 i els que vàrem tenir la sort de conèixer la que va ser, diguéssim, dona del capdanser, una excel·lent persona que ens va deixar molt, molt aviat, l'acordarem sempre. Escoltem, doncs, Colla Primera d'Abril. L'autor és en Daniel Gasulla.

Escoltarem ara colla Arrels de Catalunya, fundada, preneu nota, el 1948. Està composada aquesta sardana per en Joan Gallés.

Colla Banyoles és del mestre Puigferrer. Com sempre, és una sardana de les seves. Magnífica, magnífica. La Colla Banyoles va ser fundada el 1958.

Després d'haver escoltat Colla Banyoles, en Roger Montalant ens va escriure aquesta sardana dedicada a la colla Brugit, que va ser fundada l'any 1989. És una sardana amb un salt petit estupendo i amb un millor salt gran encara. Total, és una sardana per ballar-la.

Agustí Cuy i Grau va dedicar aquesta sardana a la veterana colla d'ensaires del Penedès, que tots els sardanistes que han ballat en colla els coneixem. Va ser fundada l'any 1946 i és una sardana molt balladora, molt balladora.

Colla Jovencells de Cervera, fundada l'any 1995, i el seu autor és en Simó Gilabert i Puig. És una sardana irosa, amb un salt petit i un fantàstic salt gran. També com l'anterior, és una sardana per ballar-la.

En Carles Rovira dedicà aquesta sardana a la colla Montgrí, que es va fundar la colla Montgrí el 1981. Aquesta sardana després ha sigut, o ha estat, o és, molt interpretada i molt ballada. Segurament és molt bonica. Endavant.

Finalment, escoltarem Els petits ocellets de Manlleu. És una sardana d'en Jaume Pons i Jofré. La colla va ser inaugurada l'any 1983. És una sardana molt coneguda. És melòdica i vibrant. És per ballar-la, també.

bé, amb la música de la Cobla Marinada, ens despedim en Roc Casas des de la Peixera, agraint la vostra... la vostra paciència per escoltar-nos. I en Miquel Betet, que sóc el director del programa. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes. I visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Els hi comentava que els mesos que hem passat no passava res. Els grups preparaven temporada i alguna cantada de taverna o festa major d'hivern. En aquest mes d'abril ja hem començat a veure que comencen a sortir cantades al carrer, aprofitant aquest temps de primavera. Direm que ja estem en pretemporada.
2: Benvinguts a Sons a Cau d'Orella, on l'havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar cada últim cap de setmana de mes i en format de magazín. Espero que els agradi i que si em volen acompanyar, comencem.
3: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
1: I ho fem, com sempre, amb el racó de cançons, aquestes històries dels temes que formen part d'aquest gènere musical. I començarem amb aquesta que ens diu que no és l'estrella que ens marca la direcció dels vents, sinó el nom d'una barqueta al que fa referència a aquesta manera escrita i musicada per Ricard Viladesau. Una barca que passeja dos enamorats a llocs com les coves d'en Gispert per veure sortir el sol al vaivé de les onades. Ens la canta el grup Els Pirates de Molins de Rei i l'havanera Rosa dels Vents.

I per continuar, anem amb una altra, una havanera primerenca de les que podem qualificar del repertori dels grups corals, d'autor desconegut, tot i que algú li dona a l'autoria un tal J. Traiter, un personatge inventat que mai va existir. Lletra curta i senzilla, amb paraules recurrents en aquest tipus de cançons. Ens l'interpreta el grup Porvó de Calella de Palafrugell i el tema Qui l'hauria de dir.

0: I amb aquest que lo habría de decir, interpretat per el grup Porvó, acabem el racó de cançons. Anem a més? Vinga.
1: Agrupats. Coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I en aquesta secció ens agrada conèixer els grups que formen o havien format part. I aquesta vegada un que havia format part. Habana Chica, que es va formar l'any 2000 fruit d'en Gregori, cantant provinent del món de l'espectacle i és component d'altres grups d'havaneres amb l'unió de dues guitarres i veus procedents de la música de ball, en col·laboració d'una acordionista i membre de l'OCAP. El grup tenia un estil clàssic però a la vegada melòdic, que li donava a l'havanera una harmonia diferent amb un repertori variat, combinant havaneres amb valsos mariners, cançons que asseguraven una audició molt agradable. Hi havien format part la Pepa Vilasís, en Tico Ribas, en Josep Lluís Ruiz i en Gregori Cañabete. El grup es desfeia l'any 2015. I escoltarem dos temes. Per començar, aquest conegut que porta per títol de Amapol.

0: Popurri de Marina, el tema que acabem d'escoltar abans amb Apola, amb aquesta veu tan destacada del tenor que tenia aquesta formació, com era en Gregori Canyavete.
1: Pobles amb cançons. El protagonisme dels pobles dins el món de l'havanera i el cant de taverna.
0: I si el mes passat fèiem comarques, aquest mes es toca pobles, aquest recorregut que fem per la costa. Estem ja al Maresme i anem a Arenys. Arenys amb dues poblacions. Comencem per Arenys de Mar, que és una vila i municipi de Catalunya situat a la comarca del Maresme i capital judicial de l'Alt Maresme. El nucli urbà és situat a la finalització de la Riera d'Arenys, que el connecta amb l'interior, passant per Arenys d'Amunt. Es troba també a prop del Parc Natural del Mont Negre i el corredor del Massís del Montseny. Com en totes les poblacions costaneres de la comarca del Maresme, la seva primera franja litoral la travessen la Nacional 2 i la línia ferroviària del Maresme. Com a representant d'aquesta població, hi tenim la vella Lola, que ens interpreten aquesta bonica cançó, aquest bonic tema que porta per títol La noia de Cinera.

La noia de Cinera, aquesta paraula cinera, en la va batejar així a Arenys el poeta Salvador Espriu. I de l'Arenys que dona al mar, el que dona a la muntanya, Arenys de Munt. És un municipi de la província de Barcelona situat a la comarca del Maresme. Té una població d'uns 9.500 habitants i una superfície de 21,3 quilòmetres quadrats. El centre urbà es troba a 4 quilòmetres d'Arenys de Mar i a 10 quilòmetres de Mataró i 45 de Barcelona. Escoltarem un grup que no fa ni un any que es va formar. Es diuen Lluna, Foc i Rom i ens interpreten La Perla. És un enregistrament fet en directe, per això els demano disculpes si el so no és del tot nítid.

0: Acabem d'escoltar aquesta nova formació, aquest nou grup que feia el seu debut el passat 2024 i l'hem pogut escoltar amb la Perla. Avui, les poblacions d'Arenys de Mar i Arenys de Munt que han protagonitzat aquesta secció de pobles amb cançons.
1: Versions amb intel·ligència. Temes d'autor desconegut de l'Havanera i el Cant de Taverna versionats amb intel·ligència artificial.
0: I en aquests temes de sempre de l'Havanera i el Cant de Taverna versionats amb intel·ligència artificial, per conèixer un altre ritme de temes, això sí, que són d'autor desconegut, escoltarem Cuba Querida.

0: Cuba Querida, el tema que avui hem escoltat per intel·ligència artificial amb un altre ritme diferent del compàs 2x4.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.

I aquesta secció que vam estrenar fa un parell de mesos avui ens porta a parlar de l'Albert Prat i Vila, nascut a la Cellera de Ter un 3 de maig de l'any 1958. És professor de música i piano, compositor i acordionista i director del grup d'Havaneres Els Pescadors de l'Escala. De ben jove començà a estudiar solfeig i piano amb el mestre Ramon Collell. Més tard continuà la seva formació amb els mestres Emili Garcia i Jovita Anaya i la completà als conservatoris Isaac Albéniz de Girona i el Liceu de Barcelona, cursant-hi harmonia, contrapunt, composició i instrumentació amb els mestres Maria Lluïsa Nadal, Maria Àngels Alabert i Pere Vallribera. Ha format part de la Cobla Girona, Miramar i Amoga i també d'algunes formacions de ball. Escoltarem dues composicions que ell és l'autor tant de la lletra com de la música. Per començar, aquesta que és molt coneguda, Vull ser el teu port.

I si Vull ser el teu port és molt coneguda de les seves composicions pròpies de l'Albert Prat, també ho és aquest que va dedicar a la seva dona, Encís d'amor, també interpretat pel grup Els Pescadors de l'Escala.

0: preciós, aquest encís d'amor que, juntament amb Vull ser el teu port, han estat les dues peces seleccionades d'Albert Prat, que avui ha estat el protagonista de la secció de compositors.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I en l'apartat de notícies parlarem del mestre Ortega Monasterio. En el seu dia ja vam parlar del que va succeir en el programa Murs de Silenci Gran Escala 2000, i ara la notícia sortia aquest mes d'abril, perquè ens deia que la família del mestre i militar de carrera Ortega Monasterio ha presentat una demanda judicial contra la periodista figuerenca Anna Teixidor i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per la realització i emissió del documental Murs de Silenci Gran Escala 2000. Així ho han anunciat a través d'una carta pública difosa a la xarxa X, l'antiga Twitter, en què demanaven que el treball fos retirat de la llista dels finalistes dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. De moment, estem pendents de què passarà amb aquesta denúncia, si hi haurà judici, si no hi haurà judici, i com acabarà aquest tema. N'estarem pendents i també n'informarem aquí, en el magazín a l'apartat de notícies. Escoltarem aquest tema que el grup Mar Endins li va dedicar amb el títol El mestre Ortega Monasterio.

0: Hem escoltat aquest tema el mestre Ortega Monasterio interpretat per el grup Mar Endins. Voldríem, doncs, que això arribés a una solució final i que no sortís perjudicat ningú i menys l'Havanera, perquè el mestre Ortega Monasterio ens ha deixat grans temes en aquest gènere musical.
1: Unes quantes per escoltar, temes temàtics de tota mena per acompanyar.
0: I acabem amb aquestes peces temàtiques al programa, unes quantes de sardanes cantades. I començarem amb aquesta que ens porta el grup Mestre d'Aixa, que porta per títol A la plaça hi han sardanes.

I de la plaça Hi ha sardanes, ens en anem a Cadaqués. Cadaqués hi ha la sardana Cap de Creus, que és un himne per aquesta localitat a l'Empordanesa, però també hi ha aquesta que va fer el mestre Antoni Mas i que ens l'interpreta el grup Porvó, Cadaqués t'estimi.

que d'aquest estimi, interpretada per el grup Porvo. I amb aquestes sardanes cantades acabem el magazín corresponent al mes d'abril del 2025. Recordin que ens poden seguir a les principals xarxes socials i a la web www.sonsacaudorella.gindo.com. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.

0: Heu escoltat Sons a Cau d'Orella, una producció de Ràdio a l'Escala per a la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
2: Els hits de tots els temps.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
1: Sometimes I dream of you and never see you again. Sometimes I...
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
4: M'he criat entre pagesos i carrinclons.
5: Molt bones a tots i a totes, us parla Francesc Balanyà. Això és l'arrel d'aquest programa de referència del món de l'agricultura i la ramaderia, que sempre, fidel a la cita, el que fa és endinsar-se dins d'aquest sector primari per fer anàlisis exhaustius, pausats i amb temps. I avui un dels temes era absolutament cantat: les conseqüències d'aquesta pedregada que ha afectat a bona part de les comarques de Ponent, amb sectors principalment més damnificats que altres, com és la fruita dolça i el cereal. Sobre el que suposa, què cal fer, en parlarem amb el responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos, amb el Jaume Gardelles, i després el que farem, quan acabi aquesta entrevista, és parlar d'una altra qüestió que també és prou important, que potser ha quedat una mica amagada amb tota aquesta notícia, actualitat agrària, pel que fa a la pedregada, que és què passa amb l'aigua. Què passa amb aquest pantà de Rialb, per exemple, que desembosava fa temps aigua i no l'exportava al pantà de l'Albagés per tal de nodrir de més recursos hídrics al canal Segarra-Garrigues? Què passa també amb aquesta proposta de que es baixi la dotació d'aigua dels canals d'Urgell? Doncs aquestes qüestions i d'altres derivades de tot el que és la gestió hídrica del país en parlarem amb el responsable d'ACATCOR, aquesta entitat que aglutina a les principals comunitats de regants d'arreu del país, i tot això ho farem en una rela que comença ara mateix. Som-hi!
6: Per l'abril, ous mil. Amb nom propi.
5: Doncs som-hi, entrem directament en matèria amb el que ara us explicàvem, abordant aquesta situació d'aquesta pedregada, veient les conseqüències, veient el que suposa, i ho fem parlant amb el responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos, en Jaume Gardelles. Molt bones.
7: Molt bones.
5: Que suposo que la part positiva de tot plegat és que el departament ràpidament s'hi va posar, va dir que donaria ajudes, però no sé si s'ha concretat d'alguna manera encara.
7: No, estem tenint diverses reunions amb el departament, estem concretant els sinistres i les zones més afectades, i a partir d'aquí fer una valoració més acurada de la pedregada i mirar que la gent que està més afectada pugui rebre un ajut per poder tirar una campanya en van.
5: Clar, passa una cosa, serem transparents amb la gent que ens escolta, que aquesta entrevista amb el Jaume l'enregistrem just abans de que hi hagi la taula de la campanya agrària. És a dir, que pot ser que quan vosaltres ho sentiu hi hagin hagut o mesures o propostes que afectin directament i que no tractem. Mirarem per si al final del programa ho podem tindre, explicar si alguna novetat, però al millor parlem d'alguna cosa que després resulta que canvia. Però el que sembla que de moment no canvia i no està agradant són alguns prioritatges d'AgroSeguro, eh?
7: Sí, ara mateix ens estem trobant que AgroSeguro va començar a peritar el dimecres i no està disposat a tancar pòlisses. Llavors, nosaltres el que ens estan demanant els pagesos és que AgroSeguro comencés a tancar pòlisses perquè ells poguessin deixar de fer gastos amb aquestes explotacions. Entenem que aquestes explotacions estan afectades al 100% i llavors... si podem reduir algun tipus de gasto, com pot ser una cladida de fruits pedregats, foren gastos que el pagès, pues, bueno, ja que no ha pogut assegurar el 100% dels quios, que moltes de les explotacions ens trobem amb un percentatge d'assegurança d'un 40-50%, perquè ens han fet servir el tema de les gelades del 22, sobretot, se'ns ha rebaixat les pòlisses, és una barbaritat. Llavors, que com a mínim les finques deixéssim tancades i els paisatges també.
5: pel gran públic, perquè això de tancar pòlisses al millor pot portar la confusió si algú no, no és de l'àmbit. Tancar pòlisses vol dir que si tens una gran afectació, 90% i pico, per exemple, que Agroseguro digui, vale, això és sinistre total, agricultor no cal que hi faci res, però no tancar pòlisses t'està dient que has de seguir treballant aquella finca per aprofitar aquell 5%, 2% o el que puguis tenir. Clar, també perquè la gent ens entengui, doncs passar l'atomitzador amb el tractor, amb la despesa de gasolina, personal, etc, etc, és el mateix, pràcticament, que si tinguessis, no tinguessis afectació. Per tant, encareixes molt el cost per un 5%, que també m'agradaria veure si és un 95% d'afectació, aquest 5% si hi ha fruita tocada o no, que a vegades te la donen com a bona i no ho és. Però, per tant, encareixes molt per molt poc producte i encara acolles més doncs, a l'economia del pagès, no? Seria això.
7: Correcte. Entenem nosaltres que amb pòlisses del 90%, que el pagès, per molt que diguem del 90%, el pagès acaba cobrant un 80 i poc, perquè tenim un 10% de franquícia amb una pedregada, llavors ens trobem que aquest 90% hem de treure un 10%, el pagès ja està conforme de tancar pòlissa, pugui arribar a cobrar aquest 80 i poc per cent, i llavors si es pot estudiar els gastos d'un aclareig que amb números reals podríem parlar de 2 a 3 mil euros més per hectàrea de costos d'aclarida d'un producte així, més els temes de tractaments així. Vull dir, si el pagès se pogués estudiar uns costos de 6-7 mil euros hectàrea, doncs farem benvinguts i el pagès no acabaria per tot amb una campanya tan dolenta que hem començat.
5: I que en dos dies ens plantem en campanya nova i ja veurem com es patirà de liquiditat en cada una de les explotacions, depèn de l'àgil que sigui Agroseguro, i l'efectiu que sigui amb el còmput, amb el peritatge real del que ha passat, però que totes aquestes coses doncs, també poden afectar a com encara un la següent campanya a partir del setembre, no? El que vaig a dir ara és una percepció, Jaume, és molt fàcil que m'equivoqui, però un servidor que fa pràcticament 20 anys que faig de periodista agrari, em dóna la sensació que aquests anys que tenim més pedregades parlen menys que fa 15 o 20 anys de la necessitat de posar xarxes antipedra, que tinguem més línies i més potents d'ajudes econòmiques per part de les administracions. No, la sensació que no en parlem tant.
7: Pensem que posar la malla antipedra ens ha duplicat el cost. Vull dir, els últims 4 anys el cost de posar la malla antipedra parlàvem de 15-16 mil euros hectàrea, anem a 30-35 mil euros hectàrea. Des del sindicat ja fa anys que reclamem el que tenen a diferents països de la Unió Europea, que llavors entra en un contracte global no bonificat del 40%, sinó del 80%. Llavors, a veure, és el que reclamem nosaltres a l'administració, que per tot el tema de sinistres atmosfèrics o climàtics, que aquesta ampliació del contracte global se faci efectiva. Pensem que la Unió Europea posa el 50%, l'altre 20% ho posa la comunitat autonòmica, l'altre 20% l'Estat. Tampoc no es desmarcaria massa a pujar aquest valor de la xarxa antipedra. Pensem que ara ni que costa 35.000 euros la xarxa a nivell...
5: Per hectàrea.
7: Sí, per hectàrea, sempre estem parlant. Però a part està modulada 23.000. Vull dir que per molt que parlem d'un 40%, no et paguen el 40% del cost de la xarxa, te paguen el 40% d'aquests 23.000 que està modulat un contracte global d'explotació.
5: Clar, jo no he fet les matemàtiques, no? Però si cada any hem d'estar empedregades, després Agroseguro per acumulació d'incidències al llarg dels anys, tampoc t'ho assegura tot. Hi ha pagesos que... No sé si ha passat, que per aquestes casuístiques, o per exemple amb el que va passar l'any passat, recordem amb la Pera Conference, una mica també crec que amb William, potser alguna altra varietat, que no va haver floració, això no entrava, encara que volguessis, dintre l'assegurança. No sé si ha passat enguany que trobem de que alguns fruticultors n'estiguin farts i no hagin assegurat.
7: Sí, ens trobem... Aquesta casuística és cada dia més general. Pensem que la pòlissa d'Agroseguro, els preus que ens deixen assegurar un producte, estem parlant de 40-45 cèntims, quan els costos de producció estem passant dels 50. Fa anys el cost d'assegurança era uns 30, però el cost de producció també era uns 30 cèntims, vull dir, acabaves cobrint costos. Ara mateix ens trobem amb aquesta casuística, que la gent amb la rebaixa de quilos efectuada aquest any, més tot el que és el tema d'increment de costos, perquè assegurar un quilo de fruita hi ha zones que estem parlant de 7-8 cèntims per quilo. Vull dir, llavors és una barbaritat que el pagès hagi de traure d'un 20 o un 25% dels ingressos que farà tant d'aquesta pera com d'aquesta fruita per destinar a l'agroseguro. La liquiditat de qualsevol casa familiar, fruticultora, vull dir, està al límit. Portem uns anys desastrosos, entre el 22 i grans gelades, la sequera del 23, la mala floració del 24. Aquest any ens trobem amb aquesta pedregada en moments insòlids, perquè una pedregada d'aquestes característiques al mes d'abril potser portàvem més de 30 anys que no s'havia vist. Normal que aquestes pedregades ens vinguessin més cap al juliol, sí, més cap a l'agost. Era un moment que ja s'havien fet les complementàries, havien augmentat quilos, les polis estaven més bé que ara. Vull dir, ens trobem una casuística molt especial aquest any.
5: I no recordo les xifres, però crec que una cosa que feia molt bé Jarc, amb una roda de premsa en què denunciava que havien pujat molt l'assegurança i que això, com deies tu, doncs, afecta directament a les explotacions, especialment fruiteres, que és el sector que més assegura. Després parlarem de cereals, que menja part. I ell posa les xifres, no em voldria equivocar, però no sé si va dir que ell particularment va passar de pagar de 15.000 euros a 25.000 o...
7: Sí, sí, sí. Hi ha hagut pòlisses que s'han incrementat de 10 o 15.000 euros i ja està 20, pòlisses grans.
5: Ho dic perquè crec que la gent no se'n fa càrrec, com per exemple d'una assegurança, potser fem el paral·lelisme amb el cotxe, amb la casa, no estem parlant d'aquests imports.
7: Estem parlant de pòlisses de 800 a 1 milió de quilos, que uns valors d'assegurança que ens costen de 50 a 60 mil euros. Vull dir, no estem parlant pel cantó baix, parlem de 800 a 5, és el que t'estic dient, de 5 a 7 cèntims per quilo. A moltes d'aquestes zones, perquè són afectades també per la part de les gelades del 21 i del 20, que van afectar tota la zona del Carràs i així, per això la reducció de quilos ve per aquí.
5: Abans citaves el que preveu Agroseguro, amb aquests 45 cèntims crec que deies de cost, i m'has fet pensar, mira, ni me'n recordava, què ha passat o què n'ha quedat d'allò que era l'observatori de diversos productes. Recordo Carmel Mòdol, quan era el director general, que ens deia, que penso en la fruita ara, que l'observatori acabaria servint també per poder justificar davant de molts indrets, moltes administracions, també Agroseguro, però també a Europa, quan passa alguna cosa, perquè tenim una cosa seriosa, contada, de que això val tant, perquè sí que és cert que sempre que hi posem xifres és inferior al que és realment. Existeix, no existeix aquest observatori? Podem tirar d'ell per exemple, el que tu dius ara aquí, argumentar-ho amb xifres i amb estudis?
7: Aquest observatori fa, potser... Bé, potser m'equivocaré una mica, però ho tenim una mica abandonat, perquè és així. Llavors, nosaltres voldríem fer potser més incís amb la llei de la cadena alimentària, perquè pensem que molts d'aquests productes o d'aquestes produccions agràries se pagaran molt per sota del preu de cost. Vull dir, penseu que qualsevol rosadura o qualsevol rascada amb qualsevol fruita, això... el valor d'aquesta producció baixarà d'un 60 a un 70%. Sí. Llavors, si anéssim a la llei de la cadena alimentària, com a mínim hauria de cobrir costos de producció aquesta fruita. I ara mateix no hi anirà. Pensem que una fruita bona anem per damunt del preu de cost, amb una fruita que està tocada, que gustativament i si era bona igual, el que passa, bueno, tindrà aquella rosadura que el valor... d'aquesta producció serà un... Bueno, baixarà en picat.
5: I que el que diu el Jaume Gardenyes, el responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos, que ningú es pensi que és una cosa també que passa en guany, allò de ens pagaran per sota de costos segurament el que val aquesta fruita. És de cada any, i no cal mirar la llei de cadena alimentària, perquè abans d'aquesta regulació ja deia la normativa estatal que està prohibit vendre qualsevol cosa per sota del que val fer-la. I des d'aquí vaig a fer una reflexió. És molt trist que els pagesos tingueu durant la campanya no sé quantes expansions mirant fil per ran de tot i, en canvi, amb això, que sabem què passa, que és un mal terrible pel sector i que hauria de ser més senzill poder corroborar quan ha pagat a algú amb una compra-venda, perquè a més ha quedat tot registrat, que aquí no hi hagi tantes inspeccions, i que, per tant, se segueixi fent això sabent tothom què passa, sabent que és il·legal, aquí ningú controla això, no s'hi fiquin a fons, i en canvi, a la part productora, les finques, apareixen, dia sí dia també, els inspectors amb la Guàrdia Civil o els Mossos acompanyats.
7: El passa que pensa una cosa, que aquestes denúncies per allà de cadena alimentària hauríem de fer els països mateixos, vull dir, i denunciar amb una persona que li portes la fruita de fa molts anys no ho farà ningú. Denunciar una cooperativa davant d'un consell rector tampoc ho farà ningú, perquè dintre que cap tots som pagesos, tots som cooperativistes i tots som, som un mes d'aquella cooperativa. Llavors és molt difícil que la gent arribi a fer denúncies per...
5: Però jo recordo que ens deia la directora, llavors, qui era, quan començàvem amb el tema de la llei de la cadena alimentària, per lluitar contra aquestes coses que s'encarregava l'AICA, que, clar, sobre el paper quedava molt bonic, i jo llavors reconec que vaig dir, ostres, me sembla molt ben plantejat, una altra cosa si acabarà passant. Deien, i ho recordem, que si algú sofria aquesta situació d'indefensió, perquè és veritat, denunciar a qui et compra la fruita cada any, és molt complicat, i no hi ha tanta gent que compri fruita. Per tant, no és allò de dir, bueno, denuncio aquest, però me n'aniré amb aquest altre. Després és molt complicat posar-se en un altre lloc, no? I segurament aquell altre que et comprarà la fruita sabrà que has denunciat i, per tant, no voldrà problemes perquè voldrà seguir amb aquesta manera de fer i ja no te la comprarà per no posar-se en problemes. Però l'AICA van dissenyar sobre el paper un mètode que deia, si algú denuncies, garantirem que és secret i, quan fem la inspecció, perquè no se sàpigui que la denúncia és d'aquest productor cap a aquest intermediari, cap a aquest comprador, el que farem és, en aquella zona, fer moltes inspeccions a tothom perquè ningú pugui saber si la denúncia és per aquest contracte o per aquest altre, no? Per tant, d'aquesta manera, és garantir aquest anonimat que vaig pensar. Ostres, sobre el paper sona molt bé, però tot i així la gent no se l'ha jugat.
7: Però bueno, no se l'ha jugat ningú, perquè nosaltres tenim constància de denúncies per la llei de cadena alimentària, no en tenim cap, a damunt de la taula. A part, després hem de pensar una cosa, que el comprador sempre té la paella pel mànic, perquè és així, perquè ara mateix, quan s'ha volgut arribar a fer una denúncia, el primer que han posat damunt de la taula que hi havia imperfeccions, hi havia alguna cosa, vull dir, és molt difícil denunciar quan la fruita ja no hi és, quan la fruita ja fa 2 mesos que ha estat venuda, o, vull dir, la realitat és aquesta, que nosaltres portem una fruita tant als magatzems com a les cooperatives, tardarem 6 mesos, ni tardarem un any a cobrar-la, llavors la idea és que vols anar a defensar quan aquesta fruita no hi és. I que és de llavors quan saps el preu que t'han pagat a tu.
5: Escolta, la setmana passada teníem a la vostra coordinadora nacional, la Raquel Serrat, i, clar, gravàvem el divendres, se metia en primera emissió el dissabte al matí, i parlem allò que deien que estàvem molt preocupats, que ens faltarien molts treballadors, especialment, però no només, per la campanya de la fruita. Ens recordava aquella petició, que és vostra, però també hem fet altres organitzacions agràries, de dir, fem un pla pilot, una autorització extraordinària de permís de treball per tots aquells indocumentats que volem treballar, per poder assumir doncs, aquest volum de feina, perquè cada vegada costa més trobar gent que treballi al camp, i aquesta gent també està necessitada. I parlem d'això. Després, a la reemissió, doncs sembla, no sé si pensava jo, potser no té gens de sentit, però amb aquesta pedregada segurament caldrà molta menys gent als camps, com a mínim a la plana de Lleida.
7: No.
5: Heu fet una previsió, sé que és molt d'hora.
7: De la gent caldrà la mateixa. Pensem que afectacions al 100% estem parlant d'unes 2.000 hectàrees. El resto d'hectàrees que nosaltres, nostres previsions són unes 10-12.000 hectàrees afectades per pedra, vull dir, de més, s'hauran de passar a aclarir, s'hauran de passar a collir, hi haurà molta més feina a triar. Els magatzems estem a la mateixa casuística, vull dir, no és el mateix poder entrar una fruita bona que una fruita pedregada, vull dir, hi haurà un destrio, aquest destrio...
5: Són calés, és gent treballant de més.
7: Correcte, vull dir, la gent... les previsions de mà d'obra són les mateixes, estem parlant que és un 5%, que potser no hi entrarà mà d'obra, perquè les afectacions són del 100%, però la mà d'obra ens falta, ja fa anys que nosaltres reclamem el pla pilot o una nova nova...
5: normativa, sí, sí. Ens deia la Raquel que estàvem pendents també de la nova llei, crec que era, no sé si...
7: d'immigració, sí.
5: Immigració.
7: Immigració.
5: I que potser allà s'inclouria. Però recordo que ens deia, jo li preguntava, dic, teniu alguna idea, perquè sabem que això dels temps parlamentaris sempre és una mica d'especulació, però teniu allò més o menys quan podria ser una realitat, i em va reconèixer
7: no,
5: que no.
7: No,
5: que
7: no, però pensem una cosa, que aquí Lleida estem al menys 12% de paro, i la realitat és aquesta, que si la campanya necessitem unes de 40-45.000 persones, a veure, no les podem treure a Lleida.
5: I a més jo recordo, a la crisi del 2008, la crisi immobiliària, que li dèiem, es deia llavors, i vam sortir, no m'incloc, van sortir tots els mitjans dient, bueno, com que ara la gent ja no té feina al món de la construcció, se n'aniran a la fruita, pot absorbir, i alguns dèiem, tant de bo sigui així, però...
7: no és la realitat.
5: I no va ser per a res la realitat. Què volem dir amb això? Que inclús aquest 7%, si no hi treballes perquè no vol, perquè feina n'hi ha cada any...
7: Bueno, però... bueno, ja, nosaltres, amb les diferents reunions amb el SOC que tenim, ell ens ho comenta, que el 5% d'aquest paro, del 7 al 5, el 5% ja tenen... pues una certa edat, que ha estat a punt d'arribar a la jubilació, d'altres tenen problemes pues estructurals o d'això, vull dir, no és una realitat que en pic baixem del 8 o del 9, aquesta gent no compensa. Vull dir, a part, nosaltres parlem del sector agrícola, però pensem que d'altres sectors està a la mateixa...
5: clar.
7: A la mateixa...
5: I el dia és més atractiu, segurament, anar a treballar en un altre sector.
7: Correcte.
5: Per molts motius. Ens passa moltes vegades, i no vull caure tant, he caigut una mica, però caure-hi tant, de que la fruita ho monopolitza tot, però recordem que de hectàrees de cereals n'hi ha més que no pas de fruita. En aquest cas, com ha estat aquesta afectació amb cereals? T'ho preguntaré, però també, perquè tots parlem de l'afectació amb fruita i amb cereals, hi ha algun altre sector que també hagi estat afectat? Que
7: bueno, el que és fruita seca, la zona del Carràs ha agafat una part que és fruita seca, no tan gran com a la fruita. Amb cereals, a la zona on ens ha fet més mal, a la zona de Agramunt, a la zona de la Segarra i així, que és el final de l'afectació de pedra, i el que és el farratge és allà on tenim menys mal. I el cereal tenim valoracions, segons quina zona, del 80-90% de mal, que pot ser allà dalt perquè està més espigat i el cereal més adelantat, però a la zona de cap aquí el Col·legi i cap a... o que és l'horta del Carràs i així, les afectacions no hi veiem tan mal. Potser anar-hi més atreçades, no està espigat, haurem d'esperar els 15 o 20 dies a veure què passarà amb aquestes explotacions de cereal. Vull dir, ara mateix, i després una altra casuística, que al ser la pedregada tan aviat, o cereal d'estiu no hi havia res sembrat, o molt poca cosa, de 15 en deslliurem bastant.
5: Però val la pena recordar, que ho deia abans, però vull aturar-m'hi, que la fruita dolça, percentualment, crec que és el que més assegura respecte a altres sectors, i amb cereals s'assegura molt poquet, perquè no surt a compte, ens deien els països. No sé si ha canviat gaire la cosa.
7: No, cada dia s'assegura més. Si la liquiditat d'una casa s'ho pot permetre, cada dia s'assegura més. Sí. El que passa que també amb el cereal ens hem trobat amb el mateix, que fins ara tenien assegurança de fred i sequera, i ara que ens ha passat tota aquesta zona de secar, que portaven anys no collint res, ara haguessin fet les complementàries, perquè els quilos, bueno, nosaltres preveiem una bona producció amb tot el que és el secar de Lleida, llavors tenim el que és uns capitals assegurats o uns quilos assegurats molt, molt baixos.
5: Important, perquè, insisteixo, però això ha canviat en els últims anys, no? Que s'ha anat assegurant més el cereal, perquè em sona que va ser molt poqueta.
7: Bueno, s'està assegurant més pel tema de sequera. La sequera, perquè el cereal, a veure, al final...
5: tenim el de regadiu i el de secar, que són realitats molt diferents.
7: Molt diferents, i que ens trobem que aquests anys, últims anys, si no s'hagués assegurat el secar, molts pagesos haguessin perdut hasta l'explotació. Vull dir, pensem que una explotació de secar, estem parlant de 300-400 hectàrees, són explotacions molt grans i uns costos molt, molt grans, també. No és el mateix una explotació de cereals de 15 o 20 hectàrees, que els gastos són mínims, però un pic per ser explotacions molt grans, si no ens assegurem una rentabilitat, o uns ingressos al capdavall, ens podem trobar amb això, que ho podrien acabar perdent tot.
5: Seguirem aquesta qüestió perquè pedregava fa uns dies, però això de pedregava o va pedregar dona la sensació, pel verb que conjuguem, que és una acció acabada. No, és una acció que segueix ben viva perquè segueix tenint conseqüències i caldrà veure com reaccionen les administracions, com reacciona el territori i també, no sé si pensem o planifiquem, jo abans pensava en les xarxes, no sé, alguna estratègia de futur, però dona la sensació que la fruita cada any li toca el rebre, si no és per gelades, és per pedregades, si no quasi patim per sequera, amb aquell rec de supervivència un any, i dona la sensació que cada any, per A o per B, doncs toca patir, però no sé si s'hi pot fer gaire cosa.
7: Bueno, nosaltres ja fa dies, des del minut zero, nosaltres ja vam parlar amb la conselleria, el dissabte al migdia, vam tindre diferents trucades amb la conselleria, perquè veure, això no era una pedregada normal, pensem que és un abast molt, molt bèstia, o que és des de Fraga fins a Gramunt, amb una amplada de 5-6 quilòmetres, vull dir, llocs que va agafar 5-6 quilòmetres d'amplada. Llavors, les primeres paraules que vam tenir el conseller és que aquí la conselleria hi hauria de posar mà de la manera que sigui. Vull dir, pensem que no pot quedar cap explotació endarrere amb aquesta pedregada i que les explotacions han de poder tirar en van amb una campanya tan dolenta com serà aquesta.
5: Potser dic una borrada i molt gran, perquè això és una percepció i ho volia comprovar, no ho he pogut fer. Ajuda'm una mica, Jaume. Jo la pedregada la vaig viure en primera persona perquè anava pel carrer. Me la vaig menjar tota, per dir-ho així. I ja la vaig notar estranya, però el que dius tu, perquè arriba molt d'hora, però és això amb el que no sé si m'estic equivocant i molt. Normalment quan pedregue, és que fa molta calor durant el dia i acaba sent més, o sigui, no tant a primera hora o al migdia, sinó més tard, no normalment?
7: Sí, però bueno, les temperatures a 2.000 metres o que ens marquen els radars meteorològics eren molt baixes. Llavors, el contrast o anticicló que teníem a dalt era un canvi de temps d'aquí baix que feia calor a dalt. Llavors és quan va vindre la pedregada, que normalment passa així.
5: Jo t'ho pregunto, t'ho deia perquè, insisteixo, potser és una borrada el que estic dient, però al meu cap sé que hem parlat tots, ostres, que atípic és una pedregada tan, en aquestes alçades de la pel·lícula,
7: perquè,
5: no?
7: Bueno, pel
5: calendari de dies i mesos. Però jo pensava inclús amb l'hora del dia.
7: No, l'hora del dia és que aquí baix tenim un temps més càlid, tenim molta calor, llavors a dalt tenim unes temperatures molt fredes. I és el contrast de temperatures, anticicló, no sé, que tampoc sí. Desconec com va, però sé que deixa així.
5: Que passa, recordem que la gent del Meteocat està en aquell pla de tractar de preveure les pedregades, que és el fenomen atmosfèric que ens deien des d'aquest mateix organisme de referència de les previsions meteorològiques de Catalunya, que si no era el que més, crec que era el que més, era un dels que més costa de preveure. Sabem que quan escoltem el temps a TV3 o aquí a les nostres ràdios, agafen la informació del servei meteorològic i és dels jocs del món que més l'encerta. És a dir, que no en som conscients del gran servei que tenim, però en reconeixen que això de preveure les pedregades ni aquí ni enlloc. I estan fent diversos plans, diversos estudis, i ho hem explicat aquí, per tractar d'afinar una mica més. Clar, això no és d'avui per demà,
7: no.
5: però hi estem posats.
7: Però, bueno, també voldria comentar la casuística que en pic mos arribaven les primeres imatges de les pedregades de Torres, Alcarràs i així, teníem la pedra damunt del col·legi. Vull dir, la pedra va ser molt ràpida i les xarxes encara ho són més. Vull dir, en pic, pensem que en 15 minuts mos va travessar des de Fraga fins a Gramunt. Vull dir, va ser una pedra molt ràpida, amb molta calamarsa, vull dir, més que pedra, vull dir, i pues, a molts llocs ens va deixar 2 o 3 dits de calamarsada. Llavors, l'afectació va ser molt gran per això.
5: Segurament podríem parlar de moltes més derivades, però el temps ens diu que fins aquí, però ja sabeu que en aquest programa aquestes qüestions no les toquem un dia, sinó que les anem seguint. Per tant, de ben segur que seguirem analitzant què suposa tot plegat, què se'n deriva i quines accions es fan per pal·liar aquesta situació que ha afectat a tants pagesos de la plana de Lleida. Jaume Gardenya, responsable d'aquests sectors vegetals d'Unió de Pagesos, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
8: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: L'entrevista.
5: Doncs si era interessant ja aquesta entrevista pel que fa a la pedregada, tant o més, perquè ho deia el sumari, ho és la següent, perquè crec que això de la pedregada ha eclipsat l'actualitat agrària, lògicament, perquè tenim, en qüestió de gestió de l'aigua, moltes qüestions i molt transcendents damunt la taula, que és un privilegi poder-les abordar amb el gerent de Catcor, amb en Ramon Lletjós. Gràcies, com sempre, Ramon, per atendre els nostres micròfons.
9: Bon dia i gràcies a vosaltres una vegada més.
5: Abans de posar-nos amb el que és estrictament actualitat, ja saps que jo sempre començo a preguntant-te com ho tenim això de les reserves hídriques, etc. Perquè de ben segur que, per exemple, la gent que som de Lleida haurem sentit que si Rialp està en plec, si desembossa, després en parlarem. Però clar, Rialp no és tota Catalunya. Llavors, aquesta situació de tranquil·litat pel que fa a volums d'aigua és compartida arreu del país, o hi ha en altres llocs algunes comunitats de regants que encara allò de la sequera no podem dir que és aigua passada?
9: Home, hi ha comunitats de regants, com per exemple tot l'entorn del pantà de Riu de Canyes, Siurana, que allà, pues, evidentment, sembla que sigui una zona que estigui protegida, perquè quan plou molt en altres territoris, aquí plou molt poquet. En aquest moment disposen de 3 hectòmetres cúbiques, que regar podran regar, però podran regar poc. Evidentment, serà millor que l'any passat, però és una zona que encara s'està recuperant a poc a poc, però li costa molt recuperar. Per la resta del territori hi ha tranquil·litat. Les darreres pluges, evidentment, també han beneficiat. Doncs els embassaments de conques internes estan pujant bastant, estan als voltants ja del 70-75%, i amb la conca de l'Ebre doncs ja estan en algunes zones que inclús ja, com el cas de Rialp, tenen que desembassar per deixar espai, perquè ara vindrà el desglàs i això anirà... No, o sigui, les perspectives són bones, són positives, però no podem baixar en cap cas la guàrdia. I que el que nosaltres sempre hem dit de la Catcor, ara és el moment de fer les polítiques necessàries perquè quan torni a venir una sequera, que això serà dins de poquet, doncs ja estiguem preparats i no ens torni a passar el mateix que ens ha passat amb aquesta sequera que pràcticament podem donar per finalitzada, però encara no es pot donar per acabada.
5: Dit d'una altra manera, que fem les coses bé, que estiguem previnguts, i suposo que és just el contrari del que va passar amb Rialp quan es va desembossar i l'aigua. Això m'agradaria que ens expliquessis com ho vau viure vosaltres, que van dir, ostres, per què estem tirant aigua riu avall quan podríem anar al pantà de l'Albagés? Què va passar?
9: Bueno, el tema del pantà del Bagés és un tema, te diria, és un tema burocràtic. És un tema burocràtic, pròpiament. De fet, nosaltres, jo, concretament des de la Catcor, ja ens vam posar immediatament en contacte, doncs, com vam saber tota la problemàtica que hi havia, posar en contacte immediatament tant amb el conseller d'Agricultura, com amb la consellera de Territori, com el director general de Regadius, com la directora general de Transició Hídrica. I, bueno, sembla que el tema s'està... avui les notícies que tinc és que el tema s'està resolent. Des del Departament d'Agricultura consideren que estem arribant i que pràcticament, doncs, això és un tema resolt. Però és un tema de protecció civil. Evidentment, se tenien que fer unes corones de previsió de possibles inundacions que poguessin haver com a conseqüència d'omplir l'embassament del Bagés, que fins ara això no s'havia donat perquè no hi havia aigua. Ara que tenim aigua i que es vol posar en marxa, doncs ara és que realment s'haurien de fer uns deures que al seu moment no es van fer. I ara la veritat és que estem ja coll avall, ho tenim coll avall, i per tant jo crec que això és qüestió ja de pocs dies de que la cosa torni a funcionar.
5: La frase que se'ns va dir, que no vol dir que sigui certa, allò entre cervesa i cervesa, per entendre's, allò al bar, a la barra del bar, dient que no hi ha dret per una firma, estem tirant tot l'aigua, sí. I després ens demanaran a la població que estalviem aigua. Clar, jo crec que això ha fet un mal per allò de cara a futurs, perquè les administracions arribarà, perquè ho deies molt bé, Ramon, ens demanaran, i ho hem de fer, responsabilitat amb l'ús d'aigua, i amb una cosa que s'ha perdut un munt d'aigua, ha donat una sensació de deixadesa. Ja no entrem qui és el culpable, però la sensació, ostres, jo crec que ha sigut terrible.
9: Sí, però jo dic que la situació d'ara és molt diferent a l'anterior, i amb això no vull criticar a ningú, que també, però evidentment les condicions d'ara, la motivació, la predisposició, tot això és molt millor que la que hi va haver temps enrere. Per tant, ara jo crec que les coses s'estan començant a fer bé, s'estan començant a fer, la gent pren consciència, els nostres polítics, els nostres governants estan prenent consciència d'aquest tema. El tema de l'aigua és un tema importantíssim. Tant el Departament d'Agricultura com el Departament de Territori tenen consciència d'això i, bueno, les coses passades són passades, però el que es tracta és que no es tornin a repetir més. No es tornin a repetir més i establir les bases perquè no torni a passar més. I coses com aquesta de dir, oh, és que això depenia solament d'una signatura, que jo també, quan ho vaig escoltar, vaig dir, com que depèn d'una signatura? Sí, depèn d'un senyor que signi tal. Home, jo crec que deu de ser alguna cosa més d'una signatura. I, clar, pues, les qüestions pues, no s'havien enfocat bé, no se'ls havia dedicat per prou interès, i aleshores per això hem estat en aquesta situació, però jo crec que això ja hem d'aprendre de les errades del passat, que no es tornin a repetir, però jo dic ara és el moment de posar les bases perquè qüestions com aquesta i d'altres no es tornin a repetir. I quan tinguem una sequera, que això sí que no ho podem evitar, que tinguem una sequera, estiguem en condicions per actuar i que no hàgim d'anar a corre cuita com hem anat fins ara.
5: Exactament, que tinguem allò, primer, el màxim de reserves, segon, que estiguem més preparats, és a dir, amb manejos que ja ho fa la pagesia i la ramaderia, que cada vegada necessitin menys aigua per produir aliments, no gastar, sinó invertir en aliments, diguem-me la paraula. Ja ho estem fent tot això, però, evidentment, cada gota suma i tot el que estiguem previnguts ara ho agrairem el dia de demà, però aquest demà pot arribar molt aviat. També ho subratllem, ho hem dit tres vegades ja, però no ens enganxarem pas de fer-ho. Rialp també ha estat notícia, no sé si Ramon tu ho coneixes o no, si és que no amb tota honestedat, però amb allò de la filtració que hi va haver el dia abans de Sant Jordi, clar, com que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat, que jo sempre dic, si són prudents, perquè són prudents. Si no són prudents, perquè no són prudents, no? Però clar, hi ha gent que va dir, ostres, això és que pot petar la presa. Hi ha gent que se'n va anar una mica amb aquesta vessant catastrofista, perquè van dir, està ple, i van fer la seva connexió d'idees. No sé si amb bona o mala fe, però que ho puc arribar a entendre, però què és realment el que va passar i en quin punt estem, això d'una filtració d'aigua? Perquè saps que se'n van dir de tot tipus.
9: Ja, aquest és un tema que potser jo no et podria aclarir massa cosa, però sempre és per el que he llegit, però jo senzillament per el que he llegit, si hagués hagut alguna grieta o alguna d'això, que no sé per quins motius, ha creat una mica una alarma. Però jo crec que això, en aquests moments, pel que me diuen, o pel que estic llegint, doncs s'està intentant resoldre i, per tant, no s'ha creat, jo, com totes les coses, jo crec que s'ha creat una excessiva alarma i aleshores, doncs, bueno, i clar, la gent s'ha doncs, començat a posar una mica nerviosa en aquest sentit, però jo em sembla que s'està començant a posar a filar l'agulla i des de la XE, doncs, s'hi està treballant, doncs, en aquest sentit. També vull destacar en aquest punt, una vegada més, d'aquesta bona sintonia que en aquest moment hi ha entre la XE i la Generalitat de Catalunya, en aquest cas de l'ACA o el Departament de o la Direcció General de Transició Hídrica. És a dir, aquesta bona col·laboració, aquest bon feeling i aquesta bona relació és el que permet que moltes coses, doncs cadascú no s'espolsi les responsabilitats, sinó que realment es treballi conjuntament. I amb això sí que ho vull posar de manifest i vull agrair doncs, que realment això sigui així.
5: I nosaltres ens hi sumem, perquè quan ens ha tocat criticar, pensant que tocava, doncs ho hem fet, però també toca aplaudir quan és el moment. I és cert que la sensació d'ara, amb tot plegat,

0: precisament la Che demanava reduir, i ho coneixem fa molt poquet, un 15,5% la dotació d'aigua que li pertoca, que té històricament, els canals d'Urgell. Amb xifres absolutes. Això voldria dir que la proposta, el que vol la Che, és que se passés de 9.000 metres cúbics per hectàrea l'any als 7.600. Una xifra que ja han dit des dels canals d'Urgell que consideren insuficient per garantir una producció plena. Com ho veieu vosaltres? I esteu ficats? Se n'encarreguen només canals d'Urgell?
1: Bueno, nosaltres des de l'associació, des de la CatCor, hem creat dos grups de treball, un grup de treball per la Conca de l'Ebre i un grup de treball de conques internes. En quin objectiu? L'objectiu és presentar observacions, al·legacions, aportacions, doncs, a les revisions de la planificació hidrològica que s'estan fent tant des de la Conca de l'Ebre, 2028-2033, com des de l'Agència Catalana de l'Aigua, com des de la l'ACA. Aleshores, nosaltres, més enllà de les aportacions que puguin fer individualment les comunitats de regants, com en aquest cas ha fet l'Urgell, o pugui fer el Segrià Sud, o el Garriga Sud, o els Esquerra de l'Ebre, la Dreta, etc., nosaltres des d'aquest cor sí que estem treballant en fer un document transversal que reculli totes les sensibilitats transversals de totes les comunitats de regants, tant de conques de l'Ebre per una banda, com de conques internes per l'altra. I precisament, doncs, hem tingut una reunió fa poca estona amb tècnics doncs, que, i comunitats de regants i Conca de l'Ebre per fer un document, d'aportació, un document conjunt, que en aquest cas volem que no solament sigui un document de la CatCor, sinó que sigui un document de la CatCor, però que estigui consensuat i acompanyat tant pel Departament d'Agricultura com pel Departament de Territori. En definitiva, que sigui un document que aporti la Generalitat de Catalunya, des de l'administració, però també des de l'associació, com a entitat més representativa de les comunitats de regants de Catalunya, doncs un document on fem aportacions en positiu d'aquest sentit. I amb el tema de les concessions, per a mi també el que va fer arribar l'altre dia el president de Ferebro és que tot el que s'està dient, finalment hi haurà una reconsideració per part de la Che en aquest sentit, i sembla que les coses no seran com el que s'estan dient. Això és una conversa que vaig mantenir arrel de la trobada de comunitats de regants de Catalunya amb el nou president de Ferebro, i aleshores i ho va manifestar a comunitats de regants que estiguessin tranquils perquè tot això que està parlant s'ho estan reconsiderant des de la Che. I nosaltres també hi farem la nostra aportació perquè realment no es tracta senzillament de perquè modernitzem això ha d'implicar una reducció de dotacions i concessions, perquè també s'ha de tenir en compte que si es modernitza possiblement també hi hagi un canvi d'orientacions productives i, per tant, no necessàriament doncs, modernitzar vol dir reduir dotacions, sinó vol dir una redistribució. Per tant, aquest és un tema que nosaltres incidirem amb les nostres observacions i per això les estem treballant. Les hem de presentar abans del mes de juny, que és la data límit que tenim per presentar-ho, i això ho volem fer de la mà també, acompanyats de la mà del Departament d'Agricultura i però també del Departament de Territori. És a dir, que hi hagi una postura no solament d'una entitat, sinó de tota l'administració catalana. I amb això nosaltres apel·lem a aquest bon feeling, aquesta bona relació que hi ha entre tant de Che com de Generalitat de Catalunya, perquè això finalment es puguin resoldre i pugui satisfer a les comunitats de regants i els regants, perquè al final s'hi estan jugant el futur. O sigui, estem parlant de la planificació hidrològica 2028-2033. Per tant, és el futur doncs, que ens esperi.
0: Clar, i crec que ha quedat clar, però també perquè tothom que ens escolti ho entengui, el fet de que hi vagi l'administració, les pròpies comunitats, que tot el sector implicat tingui un document que tothom avala, doncs això dona molta més força davant la Che i per última instància pel govern de l'Estat, que és de qui depèn la Che, no? Per tant, clar, arribar amb aquest document crec que és un gran què que s'estigui fent perquè això, perquè donarà molta força, perquè aquí estem dient que hi ha consens i, per tant, allà és més difícil que ho hagin de rebutjar. I et volia preguntar, Ramon, perquè clar, ha transcendit aquesta proposta a la comunitat de regants del Canal d'Urgell de la reducció del 15%, però això ha passat amb altres comunitats? És a dir, aquesta l'hem escoltat, segurament la gent que escolta la informació local, però amb altres comunitats...
1: Això únicament passa amb les comunitats de regants de Catalunya.

0: I que estan a la banda de la
1: De la
0: Che,
1: Che.
0: clar, no,
1: O
0: no a
1: sigui,
0: l'ACA.
1: que a banda de la Che, per exemple, aquestes propostes de reducció de dotacions no s'ha plantejat en les comunitats de regants de la Meseta, per exemple. I solament s'ha plantejat en les comunitats de regants de Catalunya. Home, a veure, això és el que nosaltres no hi estem d'acord. No hi estem d'acord perquè això és tots moros o tots cristians, que es diuen, que es diu vulgarment parlant. Per tant, que es plantegi solament aquest tema dins amb les comunitats de regants de Catalunya i no es plantegi amb altres comunitats de regants, nosaltres és el que veiem que bueno,
0: Un greuge.
1: no té cap sentit, no té cap sentit, i això és amb el que apel·larem nosaltres. D'aquí, a veure, la Confederació Hidrogràfica de la Conca de l'Ebre és la Conca de l'Ebre, i per tant ha d'afectar absolutament a tothom que estigui dins de la Conca de l'Ebre, no amb uns sí i els altres no. I això és un dels temes pels quals doncs, nosaltres també volem apel·lar en les nostres observacions.
0: I jo ho desconec, però la Txec, quan fa la proposta d'aquesta reducció del 15%, en aquest cas que dèiem dels canals d'Urgell, i no la fa a comunitats de regants, com deies tu, de la Meseta, expliquen el per què han pres aquesta decisió, o simplement diuen aquí volem reduir i ho argumenten, és la meva pregunta, de per què en un lloc sí i a l'altre no?
1: No sé, això sí que no. Els motius, jo, almenys nosaltres com a tal, no els coneixem. Potser, evidentment, que deu d'haver algun motiu. Jo no sé si és que com a conseqüència de tot el tema de la modernització de l'Urgell, que és una modernització molt potent, estem parlant de 70.000 hectàrees, doncs aprofitant doncs, que per això, doncs, diu, no, doncs, mira, és el moment de reduir o de posar, o sigui, de reduir concessions. Jo suposo que possiblement vingui per aquí, però no sabem exactament. Bueno, jo almenys no ho desconec.
0: I clar, i estem parlant, recordem, d'un pla hidrològic per ser executat que comprèn el període de l'any 2028 al 2033, eh? Per tant,
1: Exactament.
0: és allò una aposta estratègica de com gestionarem l'aigua, d'acord? La meva pregunta també és amb el canal Segarra-Garrigues, que vaig a dir d'una forma molt planera, dona la sensació que cada any s'ha de buscar la vida per tindre aigua, que ha d'anar plorant de porta en porta, permet-me l'expressió, per entendre'ns, per fi, diguéssim, tindrà una estabilitat amb aquest pla, això ho contempla?
1: La nostra idea és que això sigui així, o sigui, que
0: Però
1: no hàgim d'estar
0: a la proposta que fa ara la Txe, hi està contemplat o no hi està contemplat?
1: Jo, en principi, no veig que estigui contemplat. Per tant, doncs, nosaltres el que hem de fer és que es contempli, és a dir, que es tingui en compte realment doncs que, a veure, hem de conviure, són dos canals que hem de conviure. Bueno, hi ha moltes opcions, eh? Hi ha altra la gent que diu, escolta, que de les dues se n'ha de fer una, que, bueno, aquestes qüestions aquestes, i clar, doncs, el que no pot ser és que durant un període, doncs, que aquests temes que hem tingut fins ara, que aquests problemes que hem tingut fins ara, no hi siguin, no s'hagin de plantejar en el futur, en la propera planificació hidrològica, perquè estem parlant d'una planificació hidrològica de 5 anys més, i per tant, en 5 anys més les coses han de funcionar d'altra manera vista els antecedents.
0: I això pot ser un escull per a aquest document que parlem de que arribi abans del juny de forma consensuada entre comunitats, administració, perquè clar, sabem, si mirem allò, el que ens diu la història, el que ens diuen els fets anteriors, és que dona la sensació que siguin com a gat i gos una comunitat i l'altra, amb els presidents al capdavant, amb l'amic Amadeu Ros i Josep Maria Jové, i clar, no ho sé, pregunto, si aquests que són els principals canals, els més potents, no aconseguissin una entesa, perquè entenc que allà tocarà dir la nostra, i dir la nostra també és dir què en pensem del que ha de tindre el canal Segarra-Garrigues. I si això no accepta canals d'Urgell, pot arribar a ser, pregunto, un escull important per a aquest document, unitari o no?
1: A veure, nosaltres estem treballant perquè el document sigui unitari, sigui consensuat, i que tots hi estiguem còmodes amb el document. Evidentment, uns hauran de cedir, els altres uns hauran de cedir, els altres també, i per tant hem de fer un document de consens, perquè clar, si no som capaços els mateixos, de nosaltres, l'associació i després les administracions, de fer un document de consens, llavors mala peça al teler tenim. Per tant, jo diria que aquí tothom ens hi hem d'esforçar, i per tant és aquesta necessitat d'aconseguir aquest document de consens que quan arribem allà, que el portem, com a les observacions al document de planificació fet per la CHE, però sigui un document consensuat i amb el qual tots ens sentirem còmodes, perquè si no, doncs no servirà per res, no servirà per res el que estem fent. Ja sé que és complicat, perquè ja hem viscut històries i aleshores estem vivint, però jo crec que entre tots plegats hem de ser capaços de consensuar-ho. I els catalans, doncs, quan ens hi posem, doncs ens esforcem i ens dediquem, i en definitiva és un bé per a tothom que tothom se n'ha de beneficiar, jo crec que serem capaços de fer-ho. No dic que sigui fàcil, no dic que sigui fàcil,
0: però cal fer-ho.
1: Però que ho haurem d'aconseguir i haurem de mostrar els esforços perquè això sigui així.
0: Perquè si no ens aclarim nosaltres i hem d'esperar que ens aclarin des de fora, és una evidència, però jo ho recordo.
1: Aquest és el gran tema que et deia, de que hem de portar un document de consens. Clar. Perquè si no portem un document de consens i diuen, no, jo no estic d'acord amb això, no estic d'acord amb l'altre, doncs malament, llavors ja mira, dividir i venceràs, que diuen també. No, aquí hem de fer un document de consens que, bueno, que ja haurem de, i aquí s'hauran de mesurar esforços, tant per part a nivell de l'associació, per part de les administracions, etcètera, per intentar consensuar postures i que el document aquest sigui un document amb el qual tots ens sentim identificats. Absolut. Després haurem de lluitar perquè això sigui possible, perquè la CHE ho pugui acceptar, tot això, però bueno, si tenim un document, si tenim la força del document, jo crec que això ho tirem endavant. Ara, si tenim disparitats, llavors, malament, sí que no aconseguirem. I amb això estem dedicats nosaltres, bàsicament, a aconseguir aquest document de consens i de força que pugui ser considerat per part de la CHE.
0: A més, vaig a fer una apreciació personal, que em puc equivocar, i em direu també vosaltres quin penseu, la gent que ens escolteu. Però crec, vaig especular molt, no serà fàcil fer el document, per el que dèiem, perquè ens ha costat moltes vegades entendre'ns, però segurament, si es batalla, hi ha aquelles converses acalorades. Un diu la seva... Una negociació acaba sent això, que un cedeix, l'altre també, però si s'arriba a un punt d'acord i les parts s'ho creuen, passes d'una posició dèbil, per exemple, que estiguis enfadat i no siguis creïble, a tindre molta força. Per tant, aquest moment de treballar, aquestes comissions, crec que són molt més importants del que a priori un pot pensar. Per tant, segurament se discutirà, segurament hauran declaracions que semblarà que un hagi de matar l'altre, però si s'arriba a un acord, és que s'ha fet molt bona feina, i no serà fàcil.
1: Aquest és l'objectiu, i nosaltres ens sentim molt satisfets si realment ho aconseguim. Sí. Jo crec que ho podem arribar a aconseguir, o sigui, cadascú ha de cedir, ha de baixar del seu pedestal, i aleshores doncs, ha d'arribar, hem de tocar pels de terra i hem d'arribar a un consens tot plegat, si no, doncs la unió fa la força, que diuen també, per tant, si no estem units, doncs malament.
0: Ramon, que ens queda... Sempre que parlem amb tu passa tot molt ràpid. Clar, amb temes tan importants, és que fa ja uns dies havia aquesta dotzena trobada de les comunitats de regants, se celebrava a Trem, trobada de comunitats de regants de Catalunya. Això, amb aquests 2 minuts, menys... amb un programa molt potent de tothom que teníeu, no cal repassar-lo, però jo sempre dic que en aquestes trobades un se queda amb alguna frase, amb alguna reflexió. Fes-nos de periodista. Va, Ramon, amb què et quedes aquella trobada?
1: Jo me quedo amb la trobada amb aquesta taula rodona que es va fer, que va servir doncs, per sentar en una mateixa taula per debatre el futur de l'aigua a Catalunya entre el director tècnic de la CHE i el director de l'ACA, moderada per la periodista Lorena Farràs, que va ser una taula en la qual va permetre visualitzar per primera vegada des que jo tinc consciència, doncs de que CHE i ACA són capaços d'entendre's. I això ho van demostrar, això ho van posar damunt de la taula, i amb les converses prèvies amb ells els vaig veure tots molt predisposats, i sobretot el que vull destacar és que la gent va sortir contenta, els polítics que van assistir, que van ser molts, van sortir també molt contents i satisfets, i que, per tant, jo crec que trobades com aquesta, parlant d'aquests temes i sentant a la mateixa taula, jo l'èxit, sobretot, per mi el gran èxit de la trobada va ser aquesta taula rodona que va permetre doncs, contrastar idees sense acritud i sense tirar-se els plats pel cap, cosa que en altres èpoques això no era possible. Jo això tan, vull destacar tan és... de tot.
0: Sí, i jo anava a subratllar, la gent que sigui el programa, crec que sabeu el que vaig a dir, perquè parlàvem precisament no fa gaire setmanes, potser una setmana i mitja abans d'aquesta trobada, amb el Ramon explicant, perquè era això, era un cartell molt potent, era molt interessant el que teníem damunt la taula, i ja quan em deies que hauria un representant de cadascun de l'ACA i de la CHE, jo ja et deia llavors que tothom li posarà mèrit a, aconseguir fer seure en una mateixa taula aquests actors, perquè un servidor no ha pogut mai, i mira que ho ha intentat pel programa que estem ara mateix, per l'Arrela, i ho ha intentat també amb unes jornades que fèiem d'Arrela parlant de la sequera, que, i és que en alguns casos, i jo ho denunciava públicament, jo crec que tothom té dret a dir sí o no, però és que a vegades parles amb la gent i no et contestaven, no et vull dir ni et contestaven. Per tant, el mèrit que té és molt més gran del que algú es pugui arribar a pensar, perquè venim d'allò d'un secretisme, d'un no voler-se explicar, que per això insisteixo que és molt important, doncs això, trobar-nos, parlar, com parlàvem abans també del tema dels canals d'Urgell i el canal Sagrada-Garrigues. Ramon, no tenim temps per a més, sí, per agrair-te, com sempre, que ens hagis fet parlar de tot plegat. Crec que de tot això en parlem poc a la societat, per tant, és un luxe que totes aquestes qüestions que són no estratègiques de l'agricultura, sinó del país, les puguem abordar amb tanta profunditat i amb tant coneixement de causa. Moltes gràcies i fins la propera.
1: I sí, sempre a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies.
0: Ens toca córrer per dir allò que sempre diem a l'acabar, que esperem que ens puguem retrobar la setmana vinent a la mateixa hora. Fins llavors, bona setmana.
2: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

i aparèixer per casa teva amb un ram de sort. Idees que fossin claus per un pla perfecte.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al Ball de Gitanes de Sant Cugat ha registrat de nou rècord d'inscripcions. L'organització ha xifrat en 122 els quadres apuntats enguany, superant els 116 de l'edició anterior. Els responsables del tradicional Ball de Carnaval consideren que aquests números demostren que el ball és més viu que mai. La llista de colles i quadres que podran ballar aquest 2026 a la plaça d'Octavià es pot consultar des de www.cugat.cat. La festa de tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible, el canvi d'escenari. Per primera vegada, la fira d'entitats i les activitats principals se celebraran al parc de Ramon Barnils, deixant enrere la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons ha explicat a faves comptades Joan Cortadelles, membre de la comissió de la festa, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats. L'altra gran novetat és el format. Si fins ara la festa de tardor s'allargava tot el cap de setmana amb la fira d'entitats en diumenge, enguany tota l'activitat es concentrarà el divendres i dissabte. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'edició d'enguany posa accent en el vessant més reivindicatiu i en els valors que han marcat el mig segle de trajectòria del moviment associatiu santcugatenc. Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix Vicky Bernadet filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més importants, dels 0 als 3 anys, primer com a mestra d'infantil i després com a directora del centre, la Roser García s'ha jubilat. En una entrevista a Cugat Mèdia repassem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat, al barri de Sant Francesc, a través de la trajectòria d'aquesta barcelonina, que ara ja s'ha convertit en florestana. I amb aquest apunt informatiu ens acomiadem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: L'emperador Dioclecià no va ser un home especialment temperat ni clement. Per això no va dubtar de torturar i fer tallar el cap a Georgios, un dels seus millors soldats, un home valent nascut a la Capadòcia i que l'havia servit brillantment. Va prendre aquesta dràstica decisió quan el soldat no va voler renegar de la seva fe cristiana, precisament la que l'emperador volia combatre de soca rel per evitar la seva propagació. Així, el 23 d'abril de l'any 303, el cap de Georgios rodava sense pietat en una decisió tan qüestionada que va fer que el mateix emperador fins i tot dubtés després de la seva precipitada decisió. La popularitat d'aquell soldat i la seva determinació van elevar-lo anys després als altars, esdevenint un dels sants més venerats del cristianisme, el nostre Sant Jordi. Però no va ser fins a l'edat mitjana que se'l comença a considerar el protector dels soldats i cavallers, i van néixer llavors les llegendes que el vinculen amb la lluita contra el mal, personalitzat en un temible drac. En aquest sentit, us recomano que visiteu el monestir de Santa Maria de Lluçà, el Lluçanès, romànic pur del segle XII, amb l'únic claustre romànic intacte de Catalunya i unes bellíssimes pintures del segle XIV que ens mostren Sant Jordi clavant la llança al drac. Dit això, us heu parat a pensar d'on prové la figura del drac? Per què la tradició ha triat aquest animal mitològic i no una altra fera més comuna, un llop, un lleó, per exemple? Per què la simbologia del drac la veiem gairebé a totes les cultures? Aquesta és una pregunta que obre moltes incògnites i ens convida a capbussar-nos en hipòtesis excitants. Si voleu acompanyar-nos, farem ara mateix aquesta recerca del verset, com no, de la bona música.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.

Els dracs, efectivament, apareixen a gairebé totes les cultures de la Terra. Neixen de les nostres pors més primàries, una barreja aterridora d'urpes afilades, escates impenetrables i dents punxegudes. Unes pors que els primers humans utilitzaven per ensenyar-se els uns als altres els perills del món. Són criatures mítiques que han captivat la imaginació humana durant segles, teixint el seu camí al folclore, la literatura i l'art a tots els continents. És fascinant que llegendes imaginades fa segles i alimentades per la por i la ignorància segueixin vives entre nosaltres, encara que sigui revestides de tradició cultural.

Ngwi, N-G-W-H-I, en idioma o llengua protoindoeuropea, podria considerar-se el drac original. Entre 4.000 i 6.000 anys enrere, aquests mites descriuen aquesta serp mítica com una bèstia de tres caps que rapta o devora bestiar i, en altres relats, segresta princeses. Al final, el monstre multicèfal és sempre derrotat per un heroi que pren una mena de beguda embriagadora i compta amb l'ajuda d'un déu del cel. Fi de la història. Avui en dia es poden trobar rastres d'aquest relat a tot arreu, des del mite nòrdic del déu del tro, Thor, capturant a la serp gegant Jormungandr, fins al conte japonès del déu de la tempesta, Susanoo, que mata a la serp drac de 8 caps després d'emborratxar-la amb sake.

Un dels dracs més famosos de la cultura cristiana apareix a l'Apocalipsi. Aquest enorme drac vermell de 7 caps i 10 banyes és el que provoca l'Apocalipsi. Les històries de sants com Sant Jordi matant dracs van reforçar la idea dels dracs com enemics dels justos i van representar la lluita del bé diví contra el mal del maligne. I per il·lustrar aquestes paraules us hem triat música de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner, i no pas gratuïtament.

A la tetralogia de l'Anell de Nibelung, Wagner introdueix un personatge mitològic de la tradició islandesa, el personatge de Fafner, un ésser humanoide que s'apropia de l'or del Rin i després de col·locar-se l'armadura màgica es transforma en un drac, símbol de la maldat i la mesquinesa. Fafner s'amaga com a drac dins d'una cova i ha de ser l'heroi Siegfried que el mati, atravessant el seu cor amb la seva mítica espasa,

0: Hem sentit la música del Foc de Wotan, de l'òpera La Valquíria de l'Anell del Nibelung, de Richard Wagner.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Ray Bradbury. No fa falta cremar llibres per destruir una cultura. N'hi ha prou amb impedir que la gent els llegeixi. Avui el nostre camí el guiarà una estranya barreja. Dracs, roses i llibres. Tres temes sense cap relació possible, excepte pels catalans. Dels dracs ja heu sentit una història i en sentireu més. Dels llibres i la literatura en farem referència al llarg del programa, amb frases com les que hem apuntat ara mateix. I de la rosa, preguntareu? Doncs aquí teniu la rosa.

Preciosa aquesta cançó, Cara e la Rosa, del napolità del segle XVI, Andrea Falconieri, llaudista i compositor, que hem sentit en aquest cas el tema interpretat per la veu de Marco Beasley amb Guido Morini acompanyant-lo.

A l'any 1910 va arribar a oïdes d'un militar holandès que en una illa de les seves colònies s'havia vist un enorme rèptil, un drac, mai descrit abans pels zoòlegs occidentals. I efectivament, a la illa de Komodo, a les Índies Orientals, es va descobrir el que avui es coneix com el drac de Komodo, el rèptil terrestre més gran que existeix. Una bèstia agressiva i perillosa que respon a algunes de les característiques mítiques dels dracs mitològics. El drac de Komodo, de tota manera, es queda curt amb el que va imaginar J.R. Tolkien a la novel·la El Hobbit, on descriu Smaug el Magnífic, un dels darrers grans dracs de la Terra Mitjana i el principal antagonista del Hobbit. Els aficionats diuen o calculen que pot fer uns 18 metres, aproximadament la longitud d'un camió de gran tonatge. Però a l'adaptació cinematogràfica que va fer Peter Jackson, de la que estem sentint, per cert, la banda sonora, Smaug se'ns mostra molt més gran, amb 130 metres de llarg, el que vindria a ser la mida de dos avions Jumbo.

Heinrich Heine. Això és només un preliminar. Allà on cremen llibres, acabaran cremant persones. A l'antic Egipte, la deïtat Apep o Apophis encarna l'arquetip del drac, una colossal serp que representa els dracs i dimonis antics, existents des de les albors dels temps. Apep, el senyor del caos, lliura una lluita eterna contra Ra, el déu del sol, en un intent implacable d'assumir el món en una foscor perpètua. Tot i la seva repetida derrota, Apep mai no sucumbeix i torna cada dia amb la seva hipnòtica mirada, orquestrant terratrèmols i tempestes elèctriques per mantenir el seu domini sinistre, el domini de la nit, tot plegat per extingir la font mateixa de la llum, el mateix sol.

Una de les deïtats més poderoses de la mitologia japonesa és Ryūjin, el temible déu drac dels oceans, conegut per la seva capacitat per controlar les tempestes i tota la vida marina. La influència de Ryūjin s'extén a diversos personatges i escenaris de ficció, inspirant notablement el Palau del Drac Submarí que apareix a la popular sèrie d'anime One Piece, de la que estem sentint precisament un fragment de la seva banda sonora.

Juan Ramón Jiménez. Si us donen paper pautat, escriviu per l'altra cara. I per compensar el terror que ens causen els terribles dracs, us oferim una altra rosa. No és una rosa blanca, ni rosa, ni groga. És una rosa vermella, símbol de l'amor i vinculada a la tradició de Sant Jordi, des de que una llegenda del segle XV explicava que la sang del drac que va matar Sant Jordi, d'aquella sang hi va brotar un roser. Aquesta rosa vermella ens la ofereix ara Vinicio Capossela.

0: Esveint fronteres amb la bona música.
1: Edmund Wilson. Dues persones diferents mai llegiran el mateix

És desconcertant, certament desconcertant, com pràcticament totes les tradicions del món tenen el drac com un animal icònic, un animal que habitualment representa el mal o el perill. És molt present, fixeu-vos, als relleus de la cultura maia. Allà hi podem trobar el drac Quetzalcoatl o Kukulkan, sempre aquests dracs amb dents corbats i llengua bífida. També entre els asteques, allà hi trobem el drac Chiaccoatl i Mixacoatl, la serp que feia moure l'esfera celestial. La tradició xinesa, per la seva banda, ha fet del drac un dels seus animals absolutament icònics. Pels xinesos és una criatura mística que governa el temps i l'aigua i es representa com un ésser d'enorme llargària que en el fons és la fusió de molts altres éssers. Té parts de serp, part d'àguila, parts de lleó, de peixos, fins i tot de gos i camell. Fins i tot es va arribar a identificar el drac xinès amb la dinastia imperial. Per això els xinesos es descriuen de vegades ells mateixos com descendents del drac. I la cultura japonesa, molt influïda per la xinesa, ha vist en el drac també un ésser mític, un ésser d'aigua, sense ales, però amb fortes urpes i, en alguns casos, multicèfal, amb 8 caps, com el Yamata no Orochi, Ol Watasumi, un drac que podia prendre forma humana a voluntat i que vivia en un palau submarí. I ja a Europa, la cultura celta i germànica són absolutament innombrables, els dracs que són tradició. El drac de Cornwall, el drac dels tres caps, la triple serp verda... I així podíem anar descrivint també la tradició russa, nòrdica o franca. Nosaltres ens quedem musicalment amb el dragonet del Mont Pilatus, a Suïssa. Un drac que es diu petit però ferotge, que escopia flames i impedia als viatgers l'ascens a aquesta muntanya, el Pilatus. Avui, muntanya que és parada obligatòria en els viatges turístics a terres alpines. I com a il·lustració musical estem sentint la música per a banda anomenada Pilatus, la muntanya dels dragons, de Stephen Reinecke.

Thomas Mann. En els llibres no ens trobem res més que no siguem nosaltres mateixos. Curiosament, això sempre ens reporta un gran plaer i llavors diem que l'autor és un geni. I finalment, ens atrevirem, gosarem a proposar-vos, fixeu-vos, una possible explicació d'aquesta ubiqüitat de la figura del drac a totes les cultures del món. Ja us dic que és una interpretació personal i molt lliure, però que, fixeu-vos, encaixaria amb el fet de que a la Xina, un dels països més vinculats amb aquestes feres, amb aquestes figures, s'hi han trobat restes d'animals ja extints amb les mateixes característiques que els mítics dracs.

En un estudi publicat recentment en Nature Communications, s'ha descrit que precisament a la Xina és on més fòssils de sauròpodes s'han trobat. Els sauròpodes van ser una espècie de dinosaures de coll llarg que van viure fa entre 200 i 90 milions d'anys, el que es coneix com a període Triàssic Superior. Aquests dinosaures eren primer molt petits, però van acabar sent criatures gegantines. Però és que els xinesos porten segles desenterrant ossos d'aquestes criatures, ossos enormes, inexplicables, que deixaven clar que aquestes feres enormes existien o havien existit. Com voleu que la imaginació humana no hagués creat arreu la imatge d'aquests llangardaixos terribles, com els havia definit Isaac Asimov?

Hem sentit la música de crèdit final de Jurassic Park, la música esplèndida que John Williams va compondre pel film de Spielberg, il·lustrant la teoria dels sauròpodes com origen de la llegenda del drac. Anatole Vroyard. Quan més m'agrada un llibre, més a poc

Estimades i estimats, com dèiem al principi, només els catalans entenem que pugui existir un factor comú a dracs, llibres i roses. El factor comú és, evidentment, Sant Jordi, una de les festes més boniques del món, que festeja la vida, l'amor i la lectura. I nosaltres ho celebrarem amb música catalana pels quatre costats, que també cal fer país de tant en tant. És la sardana La Rosa de Sant Jordi, de Fèlix Martínez Comín. Amb ella us desitjarem un molt bon Sant Jordi, l'equip de dos que fa aquest programa. En Pere Sánchez, el control de so, que va ser precisament qui em va proposar fer aquest espai, i qui us parla, Lluís Bonamusa. Fins aviat, i que sigui amb bona música.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: La música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al Ball de Gitanes de Sant Cugat ha registrat de nou rècord d'inscripcions. L'organització ha xifrat en 122 els quadres apuntats enguany, superant els 116 de l'edició anterior. Els responsables del tradicional Ball de Carnaval consideren que aquests números demostren que el ball és més viu que mai. La llista de colles i quadres que podran ballar aquest 2026 a la plaça d'Octavià es pot consultar des de www.cugat.cat. La festa de tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible, el canvi d'escenari. Per primera vegada, la fira d'entitats i les activitats principals se celebraran al parc de Ramon Barnils, deixant enrere la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons ha explicat a faves comptades Joan Cortadelles, membre de la comissió de la festa, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats. L'altra gran novetat és el format. Si fins ara la festa de tardor s'allargava tot el cap de setmana amb la fira d'entitats en diumenge, enguany tota l'activitat es concentrarà el divendres i dissabte. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'edició d'enguany posa accent en el vessant més reivindicatiu i en els valors que han marcat el mig segle de trajectòria del moviment associatiu santcugatenc. Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix Vicky Bernadet filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més importants, dels 0 als 3 anys, primer com a mestra d'infantil i després com a directora del centre, la Roser García s'ha jubilat. En una entrevista a Cugat Mèdia repassem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat, al barri de Sant Francesc, a través de la trajectòria d'aquesta barcelonina, que ara ja s'ha convertit en florestana. I amb aquest apunt informatiu ens acomiadem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir... Todo llega a su tiempo. Però maldito tiempo. ¿Viene de rodillas o qué? Estem començant un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Mira, quan puguis, aviam si pots posar una cançó que... Bueno, jo no sé de qui és. Ni el títol, vaja. Sembla que és... Però nunca usar la violència, algo así.

No dudaria, va ser el primer èxit d'Antonio Flores, el fill de la Lola. Una cançó molt ben construïda, tant per al que diu com musicalment. Recordo que quan la vaig estrenar en el cotxe, m'acabaven d'enviar un casset de promoció. La persona que anava al meu costat, a l'escoltar la seva introducció, em va dir, ah, és la nova d'Elton John. Bueno, el pobre d'Antonio Flores va morir molt jove a causa d'una sobredosi. Ell és l'autor d'aquesta cançó. Havia nascut el 1961 i se'n va anar al 95. La cançó és del 80. Sí.

0: reír.
1: I ara mateix, Coco, tens algun dubte?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: No ho dubtis. Això és diferent a tot el demés. A través de 100 emissores que l'envien mitjançant la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. I arreu del món, perquè totes poden escoltar-se a qualsevol raconet del món a través d'internet en directe. Moltes deixen als seus webs el podcast del programa perquè puguis recuperar-lo en diferit o descarregar-lo i portar-lo amb tu. Si vols posar-te en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Rafaela Alcázar López, a qui vull agrair-li que ens hagi dedicat un temps sense demanar-nos res a canvi. Senzillament diu: hola, Albert, t'escolto sempre els dissabtes i diumenges. Felicitats pel programa i desitjo que duri molt perquè ens fas molt feliç. La cançó que posis, tant més. Doncs després de 69 anys, per mi totes les que poses són bones. Això sí, que sigui d'abans. No, aquest programa és d'abans. Es fa com la ràdio d'abans, aquella ràdio que tant t'agradava. Però està sonant la sintonia d'aquell espai dedicat als conjunts, als millors conjunts, segons tu, dels anys 60 i part dels 70 espanyols. Per què? Doncs perquè la Pepi Rocher ens diu: hola, Albert, una canció que sempre fue un recuerdo es Todo tiene su fin. Recuerdo despedir a mi novio el día que se incorporaba al servicio militar. Sonaba esta canción y se me rompió el corazón. Fueron meses sin verle. Muchas gracias, felicidades por el programa. Besos, Pepi Rocher. Doncs mira, aquest grup que cantava la cançó que ens dius es deien Los Módulos i d'alguna manera es van anticipar el seu temps perquè van fer un rock progressiu molt, molt xulo, no? És una cançó que agrada a moltíssima gent, tot i que a mi sembla, sempre m'ha semblat pesadet perquè és llarg i m'ha donat mal rotllo, perquè això de Todo tiene su fin, doncs ja ho sabem, no? Però no cal que ens ho recordin. La formació es va fer a Madrid, d'on és el seu cantant, la veu característica de Los Módulos, Pepe Robles, nascut el 1948.

0: Todo tiene su fin. 1970. Los Módulos, des de Madrid. Però, quin va ser el teu conjunt preferit espanyol dels anys 60 o 70? Digue-m'ho. Envia'm un e-mail, sisplau.
1: Recordes Cocodril?

0: I amb Help, per exemple, en aquell 1971, vaig viure algunes seqüències que no he tornat a veure. Per exemple, que els caps de setmana, les colles de gent jove que anaven metro, de cop i volta es posaven a cantar-la, i la resta del vagó també seguia la lletra. El bon amic Tony Ronald, que ens va deixar el març del 2013.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida. Per cert, ja formes part del nostre grup de Facebook, del grup dels oients d'aquest programa? Doncs som més de 30.000, està molt distret, està ple de bons records musicals i de tota mena, però potser falta el teu comentari i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. És tot un món. Allà ens trobarem. I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo aquest correu que em diu: Hola Albert, me gustaría escuchar Wonderful Tonight d'Eric Clapton. Esta canción es la primera que bailé con mi pareja, L'Àngels, cuando empezamos a salir, y ahora ella está en la UCI por un trasplante que le han tenido que hacer entre la vida y la muerte. Vaya. He conocido tu programa porque lo escucho todas las noches, ya que no puedo dormir de la pena que tengo. Me paso la noche llorando. Muchas gracias, Santos Merchan. Doncs, ánimo y nuestro deseo de que todo vaya bien. La canción que nos pides es del viejo amigo Eric Clapton. Sabeu que a l'Eric Clapton li deien sempre manos lentas o mans lentas, no? I molta gent es pensava que era perquè tocava la guitarra lentament. Doncs no. L'anècdota, i ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, és que els amics li deien mans lentas perquè sempre era molt lent per anar amb la mà a la cartera i poder pagar les rondes de cervesa que s'acabaven de cruspir. Sempre estava esperant que pagués abans un altre. És curiós, no? Eric Clapton ara, degut als excessos de la seva vida, pateix una neuropatia perifèrica que li dona molts dolors.

Wonderful Tonight, una nit meravellosa. Algú va dir que la nit és la meitat de la vida i va afegir que és la millor meitat. No sé, jo diria que depèn de la nit. Hi ha algunes que se't fan molt llargues. Com la del nostre bon amic Santos Merchant, que ens ha demanat aquesta cançó d'Eric Clapton. Aquesta és la música incidental de la banda sonora original de la pel·lícula Ghost, Fantasma. Moltíssima gent va descobrir la meravellosa melodia desencadenada a l'incloure-la en aquesta pel·lícula de 1991. Però és un tema que es va publicar primer als anys 50, no va passar res, i després els mateixos Righteous Brothers la van publicar el 1965, quan sí que va tenir molt d'èxit. I des d'aleshores s'ha convertit, per exemple, en la balada més sol·licitada a les meves sessions de DJ i també aquí al programa.

és una d'aquelles preciositats que no ens cansem d'escoltar i que, en aquest cas, estem utilitzant com a sintonia per entrar a l'espai de les bandes sonores. Digue'm una cançó de pel·lícula que t'hagi agradat especialment i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Granollers la Sílvia Alcalde, que diu: Albert, per què no ens poses Blue Velvet, Terciopelo Azul, en homenatge al director de la pel·lícula del mateix títol, David Lynch, que recentment va desaparèixer? Doncs amb molt de gust.

Blue Velvet és una cançó original de 1969 que David Lynch va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula del mateix títol de 1986. I sabeu qui cantava? Doncs el mateix d'una balada. Estàvem comentant que Melodia desencadenada ha estat la més demanada, però gairebé competint amb una altra, d'aquest mateix senyor que cantava, Bobby Vinton. Efectivament, l'has encertat. Em referia a Silly with a Kiss, sellado.

Hi ha dos correus que ens demanen la mateixa pel·lícula. El primer és d'en Ferran, que diu en el seu e-mail: hola Albert, una de les músiques de pel·lícula que a mi se m'ha fet inoblidable és Top Pop, de John Barry, a Cowboy de Medianoche. El so de l'harmònica, que en general no és gaire freqüent, pren aquí un protagonisme absolut. John Barry té una llarga llista d'èxits per aquesta finestra que ens obres al Cocodril Club per parar l'orella a les músiques de les pel·lícules. Massa sovint ens deixem dur per l'atenció de l'argument i no ens adonem prou de l'aportació musical que, amb mèrits propis, arrodoneix l'ambientació del film. Totalment d'acord, Ferran. Gràcies, Albert, i llarga vida un cop més per la missió que ens porta a uns temps que són ben vius a la nostra memòria i una forta encaixada. Abans he dit Ferran, però no. El que ens diu tot això és Oriol. Oriol Agell, de Sant Cugat. El que ens diu el Ferran, que parla de la mateixa pel·lícula, és: soc lo Ferran d'Oceja, ara des de Barcelona, però ja pujaré, ja. Com sempre, felicitats pel programa. Hauria de ser una assignatura més a les escoles. Caramba! Com a banda sonora, la principal de la pel·lícula Midnight Cowboy m'encanta. Com a pel·lícula, genial. Lo Dusty Hoffman i John Boyd estan com el que són, grans actors. Em recorda els guateques dels anys 70, el garatge dels amics, a Oceja. Salutacions, Ferran. Doncs escoltarem el tema incidental de l'harmònica que ens deia l'Oriol i també la cançó principal de la pel·lícula, que és la que es va fer més famosa.

la música dels crèdits de Cowboy de Medianoche, pel·lícula original del 1969, que aquí no acabava d'arribar per qüestions de censura i que finalment va arribar a Barcelona, almenys, 5 anys més tard, el 1974, en aquell circuit

que aleshores anomenaven cines d'arte i ensayo, és a dir, que quedaven una mica limitats a la promoció comercial i tenien menys espectadors, i bastant retallada de metratge. Hi havia molts punts que no acabaves d'entendre perquè estaven retallats. Però Harry Wilson va interpretar la cançó per sempre d'aquesta pel·lícula, vinculada a molts records de molta gent, per exemple, d'un dels meus mestres, en José María Pallardó, sempre que ha començat un programa nou a la ràdio, i em va fer des dels anys 60, començava amb aquesta cançó.

Nelson, nascut a Brooklyn el 1941, que marxava molt jove el 1994 a Califòrnia. En el terreny de les anècdotes podríem comentar que Harry Nilsson va estar 14 mesos seguits de juerga amb John Lennon, que eren molt amics. Però, pobre, per dormir una nit a la platja va agafar una infecció a les cordes vocals i no va tornar a tenir veu mai més. Va ser una infecció permanent, que es diu. Gràcies, Ferran i Oriol, per recordar-nos Cowboy de Medianoche en aquest espai del Coco dedicat a les cançons de pel·lícules. Aquesta que està entrenada com a sintonia és de La Fuerza del Cariño.

acabarem l'espai de pel·lícula amb aquest correu electrònic que ens envia Antonio Garrido i que ens diu: "Para mí, la película está en Alive, el tema de Frank Stallone y Cynthia Rhodes, Nunca voy a renunciar a ti. Te escucho desde San Juan de Espí, soy Antonio Garrido. Gracias por tanto recuerdo de adolescencia y juventud. Y un abrazo y un saludo a Juan Romero, que estará escuchando, y al que conocemos como El Gadi, Antonio Garrido." Molt bé. Doncs aquesta pel·lícula va ser com una seqüela que va passar bastant desapercebuda de La fiebre del sábado noche, tan exitosa. És ja de 1983, 5 anys més tard de l'estrena original de Saturday Night Fever. Però la cançó no està gens malament, com deia l'amic Antonio, l'interpreten Frank Stallone i Cynthia Rhodes. Cynthia, que també vam veure Dirty Dancing, Flashdance, i en aquesta ja està in a life al costat de John Travolta. Està in a life, que podríem traduir com mantenir-se viu. I la cançó aquesta que ens demana l'Antonio: "I'm never gonna give you up."

0: I'm never gonna give you up, mai renunciaré a tu. La cançó d'amor de la pel·li Staying Alive de 1983 que ens demanava l'Antonio Garrido. Digue'm la teva, enviem un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Algú va dir: la vida és curta. No hi ha temps per deixar coses sense dir. No recordem els dies, recordem moments. Viure és l'art de dibuixar sense un esborrany.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, Coco? T'hi trobes a gust aquí al club? Gràcies per estar en connexió. I si t'acabes d'incorporar, fas tard, eh? Portem més de 3/4 d'hora de programa. Si no et vols perdre res, no et preocupis gens, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Spotify. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I per participar, fes-ho per correu electrònic. cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen: hola Albert, felicitats pel programa, el meu nom és Amat i t'escric des de l'Estartit. Ah, quina sort que tens d'estar davant del mar, eh? De la Costa Brava. Diu: m'agradaria escoltar No más boleros de Semino Rossi. No coneixia aquesta versió, Amat.

0: He investigat sobre aquest personatge i sé que és un cantant austríac, però d'origen argentí, nascut a Rosario, Argentina, el 1962. Bueno, m'ha sorprès, perquè el 1989 em van fer arribar aquesta cançó, però en la versió de Gerard Jolien, holandès, nascut el 1960. Jo llavors estava fent els Balla Musicals, que era un programa per gent jove. Jo també ho era, alguna vegada ho vaig ser, oi? I em va estranyar que els hi agradés aquesta cançó, que simula en alguns moments el bolero de Ravel, no? Però sí, sí, va ser tot un èxit, va agradar molt, i tinc un record carinyós, perquè la companyia discogràfica, per promocionar el disc, em va fer milers de samarretes amb el logotip del meu programa per sortejar entre els meus oients. Per si no la coneixies, aquí te la deixo, Amat.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al Ball de Gitanes de Sant Cugat ha registrat de nou rècord d'inscripcions. L'organització ha xifrat en 122 els quadres apuntats enguany, superant els 116 de l'edició anterior. Els responsables del tradicional Ball de Carnaval consideren que aquests números demostren que el ball és més viu que mai. La llista de colles i quadres que podran ballar aquest 2026 a la plaça d'Octavià es pot consultar des de www.cugat.cat. La festa de tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible, el canvi d'escenari. Per primera vegada, la fira d'entitats i les activitats principals se celebraran al parc de Ramon Barnils, deixant enrere la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons ha explicat a faves comptades Joan Cortadelles, membre de la comissió de la festa, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats. L'altra gran novetat és el format. Si fins ara la festa de tardor s'allargava tot el cap de setmana amb la fira d'entitats en diumenge, enguany tota l'activitat es concentrarà el divendres i dissabte. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'edició d'enguany posa accent en el vessant més reivindicatiu i en els valors que han marcat el mig segle de trajectòria del moviment associatiu santcugatenc. Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix Vicky Bernadet, filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més importants, dels 0 als 3 anys, primer com a mestra d'infantil i després com a directora del centre, la Roser García s'ha jubilat. En una entrevista a Cugat Media repassem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat, al barri de Sant Francesc, a través de la trajectòria d'aquesta barcelonina, que ara ja s'ha convertit en florestana. I amb aquest apunt informatiu ens acomiadem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 31 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com va això? Tranquil, tranquil·la, estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ah, però si a més és la teva, la de la teva generació. Miel sobre hojuelas, que diuen en castellà. Algú va dir... No sempre que deixes algú ha de ser una pèrdua i no sempre que continues amb algú ha de ser un guany. Però això ho fem junts.
2: Hola, Albert, estic aquí fent una cua de reptils que venim de prendre el sol de Tarragona, una cua enorme, direcció Barcelona, a veure si em poso una cançó per la meva colometa, que la tinc aquí al costat, que és de la Bonnie Tyler, Total Eclipse of My Heart. Soc el Jesús. Hasta luego, Lucas.
1: Quina gràcia. Doncs mira, et posaré la versió de luxe, la versió maxi.

0: Total Eclipse of the Heart, és a dir, eclipse total en el cor.
1: Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark.
0: Versió de luxe.
1: Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
0: Aquí ja no ens estem de res. Has connectat amb el Coco.
1: A total eclipse of the heart.
0: Bonnie Tyler i la seva veu característica. Nascuda al Regne Unit el 1951, va publicar aquesta cançó el 1984. Per cert, que l'altre dia la vaig veure en un vídeo actual i encara està molt bé de veu, la Bonnie Tyler. La segona veu d'aquesta cançó és de Meat Loaf, Tros de carn, nascut a Dallas el 1947 i que marxava el 2022 a Nashville. També recordo un anunci de Codorniu que va adaptar aquesta cançó a la seva publicitat de Nadal. Us en recordeu d'aquells anuncis espectaculars de Nadal del Cava dels anys 80? Sí, deia Codorniu, estimada Europa, etc, etc. No tinc la veu jo per cantar avui, però sí per enviar-vos la meva especial. Un one hit wonder d'uns holandesos, Ten Sharp, que van arribar al número 10 al Regne Unit amb aquesta cançó, una de les meves. You.

0: T'ha agradat la meva especial d'avui? La vaig descobrir quan la van publicar el 1991. Han passat bastants anys, oi? Bueno, ja fa molt temps de quasi tot, però em continua agradant com si fos la primera vegada. Aquest grup d'Amsterdam, Ten Sharp, va donar la volta a mig món amb la cançó You, tu, sempre estàs a la meva ment, deia, per exemple.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I ho faig a través de 100 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears emeten aquest programa en diferents dies i horaris per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Hi ha alguna cançó que sigui capaç d'emocionar-te? M'agradaria molt que la volguessis compartir amb tots els cocos. Digue-m'ho per correu electrònic enviant-me un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. D'acord? Sí. I vagi per endavant el meu agraïment a tots els que dediqueu un temps per participar en el programa.

com l'Albert de Cornellà de Llobregat, que diu: "Hola, Coco, sóc l'Albert de Cornellà i tinc un passat, eh? I 66 anys. Ah, esclar, aquesta motxilla plena de bons records, i alguns que no tant, no s'improvisa de la nit al dia, eh? Tocayo, tocayo, com es diu tocayo en català. Contemporani? Ai, no ho sé. Ho miraré. A primària, diu l'Albert, jo anava a una escola privada i ens examinàvem a fi de curs a l'escola pública, i una prova d'examen era cantar una cançó. Seria l'any 1969 i jo no en sabia cap. Per l'any següent em vaig aprendre Wendolin, de Julio Iglesias. Ostres! Recordo que quan va sortir aquesta cançó, 1970, encara es feien acudits més o menys graciosos, i alguns de música. Aquesta deia: saps que a Julio Iglesias li diuen el termo? Ah, sí? I per què? Doncs perquè comença la seva cançó dient...

0: queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad.
1: La veritat és que va ser un gran èxit, a més, escrit per el mateix Julio Iglesias, amb el que va participar a Eurovisió. Feia només 2 anys del seu descobriment al festival de Benidorm, però ja estava representant oficialment el seu país i va quedar quart, que no està malament per donar-se a conèixer Europa. Però l'Albert de Cornellà no ens demanava aquesta cançó, sinó que ens explicava que la va haver de cantar un dia com una prova d'examen de fi de curs. Per cert, Albert, que mira't com es diu tocai en català, i em diuen tocai. Però jo no ho he sentit mai, això de... Tu ets el meu tocai? Diu l'Albert, em vaig aprendre Gwendolyn del Julio, i va ser perquè a casa cada setmana compràvem el TP, el teleprograma. Així que me'n recordo que valia un duro, oi? 5 pessetes. Dic-lo de les 5 pessetes perquè si hi ha joves escoltant el programa no sabran el que és un duro. Tant que utilitzàvem l'expressió això val 4 duros o no tinc ni un duro, i ara no tenim duros. Diu, doncs, el teleprograma portava la lletra de la cançó que aniria a Eurovisió. Ha sigut l'única que he après la lletra sencera. Anys després ho he intentat amb Pedro Navaja. Fa poc a un programa vas explicar alguna anècdota de la cançó i no ho vaig aconseguir. Ah, doncs jo sí, el Pedro Navaja te la puc cantar de dalt a baix, perquè és la cançó amb la que tanco sempre les meves sessions des de fa més de 30 anys i al final se't queda. Diu, també estic aprenent Te Recuerdo Amanda, però sense èxit. Les taralejo interiorment quan vaig a la piscina, però mai les acabo. Ah, tu només cantes quan vas a la piscina? Mira, podries cantar quan et dutxes, que és una mica semblant, no? És que molta gent canta, o cantava, no ho sé, ara ja. Bé, diu, el tema Wanda U2 és una de les cançons que m'emociona escoltar. Gràcies per llegir aquest correu i la batalleta de l'abuelo Cebolleta. Fa molt de temps que segueixo el Cocodril per iVox i desitjo que continuï aquest programa per molts anys. Gràcies, mestre Malla. Gràcies per aquestes històries i per dedicar-nos un temps. Aquí està la cançó que encara t'emociona.

amic Albert, Tokai és una gran cançó, aquesta que encara t'emociona, dels YouTube, dels U2. One. Ara m'he recordat un altre acudit, perdoneu, aquell andalús que diu One. Ah, mira, como mi primo. Bueno, la cançó formava part d'un àlbum del 92 dels U2 que quan el presentava a mi sembla, el títol genèric, sempre em semblava com un estornut, perquè es deia Achun Baby. Si t'emociona alguna cançó, ens ho dius, ens envies un e-mail i la compartim. cocodrilclub@gmail.com. Ai, no et preocupis. Dedica't a ser feliç. Encara hi ha alguna cançó de bon rotllo? Que et posi de bon humor, que t'arregli un dia d'aquells espatllats? N'hem compartit moltíssimes, eh? Però segur que encara en queden. Ho té claríssim l'Antonio. Des de Cerdanyola del Vallès, que diu que ballava a la pel·lícula... Ai, a la pel·lícula. Perdó, a la discoteca Gold Black. Diu... La cançó Que será mi vida hacía que se te pasara cualquier atisbo de tristeza. Doncs tens raó, Antoni. Era de 1979 i dels Gibson Brothers.

Què serà mi vida dels Gibson Brothers del 1979? És la cançó que li dona bon rotllo a l'amic Antoni des de Cerdanyola del Vallès. Els Gibson Brothers eren un grup de germans originals de Martinica. Van tenir altres èxits, com Cuba, però sobretot aquest, que encara punxem sovint a les nostres sessions, que de manera habitual celebrem els diumenges a la tarda de 6 a 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. Vine a la festa, que això algun dia s'acabarà, però bueno, cada vegada en som més. I portem 13 anys, tardes de diumenges, abans de que s'inventessin els terrers.

Ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions i també amb les anècdotes. Mira, Jesús, el líder, el creador de Los Jóvenes, l'amic José Luis Verísimo, em va explicar l'anècdota de l'origen d'aquesta cançó. Estaven Los Jóvenes a mitjans dels anys 60 treballant per Eivissa i Mick Jagger estava de vacances per Eivissa i anava a fer una copa a les mateixes discoteques que estaven Los Jóvenes. I un dia va venir amb una demo, un disc d'acetato, que es deia, amb aquesta cançó, i li va deixar a la gent de Los Jóvenes perquè l'escoltessin. I Los Jóvenes, ni cortos ni perezosos, sense demanar permís a ningú, sobretot al propietari de la cançó, doncs la van versionar. És curiós, perquè després va ser número 1 en alguns llocs, per exemple, a Saragossa, i ja em perdonareu la veu, però és que a la que comença a fer a la que una mica de calor, una mica, a la que puja una mica la temperatura, hi ha gent que es torna boja amb els aires condicionats, i a vegades els veiem obligats a estar en estudis, per exemple, de doblatge, que més que estudis semblen congelados. I la veus, es ressenteix. Bueno, doncs us deia que va ser número 1 a Saragossa i va sortir publicat en alguna revista. Llavors no hi havia internet, però al publicar que el número 1 d'aquella llista d'una emissora de Saragossa amb una revista de música era Bajo tu techo, de Los Jóvenes, es van enterar els que tenien els drets de la cançó, els de l'editorial, i els hi van enviar una carta on els amenaçaven de querelles i, bueno, els pobres es van cagar, perquè, clar, no sabien el que els hi podia venir de multa i judicis i tot això. I al final van explicar la veritat, és que el Mick Jagger ens va deixar escoltar aquesta cançó i nosaltres, amb tota la bona fe, la vam gravar i tal. Bueno, al final, la sangre no llegó al río, i les de l'editorial li van dir, bueno, que no torni a passar, eh? La pròxima vegada demaneu permís.

llarg de la història d'aquest programa, aquesta ha estat una petició recurrent. És increïble, perquè els jóvenes van publicar molts pocs discos que no s'han reeditat mai.

0: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt, molt especial. Núria Espert, com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Deixa'ns una cançó per compartir amb tots els oients, una cançó que t'hagi resultat especial.
1: Doncs una cançó... Seria més aviat una ària d'òpera, pot ser?
0: Pot ser, pot ser.
1: Doncs una ària d'òpera, de, per exemple, de Turandot.
0: Mm-hmm. I per quin motiu?
1: Doncs perquè m'agrada moltíssim, perquè la canto jo a casa mentre em dutxo.
0: Ah, sí?
1: Doncs...
0: Doncs aquests bons costums no s'han de perdre, eh?
1: No, no s'han de perdre.
0: Em deia el Serrat, ja fa molts anys, diu, això de cantar ho estem deixant només pels professionals i no pot ser. Abans se sentia cantar la gent pels safrets de casa i
1: és
0: per
1: veritat.
0: Les cuines, eh?
1: Sí.
0: I ara no, ja no.
1: No, això s'ha perdut. Mm. S'ha perdut, sí.
0: Escolta, ha sigut molt maco. Moltes gràcies per atendre'm.
1: Gràcies a tu. Gràcies.
0: En directe, des de París, el gran Luciano Pavarotti.

Nés un dorme, Luciano Pavarotti a París, amb l'Orquestra de París, el 1998. De l'òpera Turandot, estrenada el 1926 al Teatre de la Scala de Milà. El concert de Pavarotti es calcula que el van veure i escoltar 2 bilions amb B, de Barcelona. 2 bilions d'espectadors per televisió. Turandot, d'origen persa, vol dir la filla del Turan. I durant molts anys va estar prohibida a la Xina perquè van considerar que menyspreava a la Xina i els xinesos. Es va estrenar un any i mig després de la mort del seu autor, Puccini, Giacomo Puccini. Fixa't. Després de l'òpera que ens ha demanat la nostra convidada de luxe, la gran Núria Espert, anem a la discoteca. Aquest

Contrastos. Aquesta barreja d'estils només passa aquí al Coco. Els més ballats de la història. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Moltes, m'imagino, espero, no ho sé, però digue'm almenys una, d'acord? I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, com tantes d'altres coses. Digue'm-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Per cert, que l'altre dia en aquesta mateixa secció ens demanaven el primer gran èxit dels Bonnie M, Rivers of Babylon, els rius de Babilònia, que ja vam comentar que estava basada en un salm de la Bíblia i que és una cançó que coneixen fins i tot els més joves. Però, com que ens agrada jugar amb les versions, volem escoltar una miqueta de la versió original, perquè Bonnie M feia versions com Sunny o com altres, però que no eren d'ells, no? Eren versions de clàssics. En aquest cas, no és gens conegut. Era un tema reggae de 1970.

0: A través del contestador automàtic també molts amics ens han demanat cançons que ens han fet ballar.
1: Bon dia, Albert i oients. Aviam si un dia poguessis posar, si és possible, On the Radio de la Donna Summer del 79.
0: Doncs amb molt de gust, perquè sempre he comentat que tant que ha fet la ràdio per la música en general i per als seus autors i per als seus intèrprets, promocionant-los, facilitant que poguessin treballar en directe, que poguessin vendre discos, i en general, molt poques cançons s'han dedicat a la ràdio, i aquesta és una de les millors. Una cançó que diu: algú va trobar una carta que em vas escriure a la ràdio i van dir al món com et senties. Deu haver caigut d'un forat del teu vell abric marró. Mai van dir el teu nom, però sabia a qui volien dir. Vaig quedar tan sorpresa i commocionada, i també em vaig preguntar si per casualitat ho sentiu per a vosaltres mateixos. Mai vaig dir a una ànima com m'he sentit per tu, però ho van dir molt fort per la ràdio, ho van dir per antena. Ara no et fa una mica trist quan escoltes la nostra cançó per la ràdio? Les coses no són iguals des que ens vam separar el juny passat. L'únic que vull sentir és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. Sí, em va fer sentir orgullosa quan el vaig sentir dir: no has trobat les paraules per dir-ho tu mateix, i ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento. Perquè ho van dir molt fort, ho van dir a l'aire, per antena. Si creus que l'amor no es troba a la ràdio, llavors sintonitza-te. Potser trobaràs l'amor que has perdut, perquè ara estic assegut aquí amb l'home que vaig enviar fa temps. I sonava molt fort, ho van dir molt fort.

On the Radio, la gran Donna Summer, que va ser la reina de les pistes de la segona meitat dels anys 70 i que malauradament se'n va anar molt jove, amb només 63 anys, a causa d'un càncer de pulmó. Val a dir que ella no havia fumat mai. La cançó On the Radio es va escriure per la banda sonora de la pel·lícula Foxes. I Donna Summer se'n va anar quan estava a Florida, el 2012. I l'Anna Fernández diu: la nostra disco preferida dels anys 80 era Concord, de Sabadell. Ah, molt gran, eh? Molts amics hi anaven al Concord de Sabadell. Una abraçada, Albert, i a tots. També per tu, Anna Fernández. I aquí a cocodrilclub@gmail.com rebem aquest correu d'en Joan, que diu: referent als records de cançons lligades a una discoteca, en el meu cas parlo del Mustache de Mollet, cap al 1970. Ah, doncs anirem bastant, bastant lluny, Joan. Joan Castells, de Mollet del Vallès. Diu: el cap de setmana les ballàvem i em passava els altres dies repetint la tornada o el títol de tres cançons que no paraven de repicar dins del meu cap. Aquí van: Yami, Yami, Yami. Ah, sí, dels Ohio Express, que eren d'Ohio. Tampoc es van matar buscant un nom pel grup. Yami.

0: I la segona que recorda el Joan haver ballat són, és dels mateixos, dels Ohio Express, el Chiwi, Chiwi, Chiwi. Això era música anomenada xiclet. Segurament perquè s'enganxava. Era música pensada per adolescents, que suposo que eres tu, el 1970, Joan Castells, de Mollet. Així que no te les podies treure del cap, eh? També era música xiclet, aquelles cançons que repetien la paraula del seu títol diverses vegades, com aquestes, Yami, Yami, Yami, o Chiwi, Chiwi. I la tercera diu que és el Money Money. Diu que ja no recordo de qui és, doncs jo t'ho diré. Era de Tommy James and the Shandles i no es refereix al Money de Calés. No, no, no, no sabien. Era una nit que anaven tots contents, emporrats i tal, i van escriure la cançó Money Money i no sabien com dir-li. I van sortir a prendre l'aire, que bona falta els hi feia, oi?, a la terrassa. I van veure un rètol lluminós d'una empresa que s'encenia i s'apagava intermitentment, que posava Money, però Money eren les inicials de l'empresa, M-O-N-Y. Ei, procura ser feliç, Cocodril!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Al Ball de Gitanes de Sant Cugat ha registrat de nou rècord d'inscripcions. L'organització ha xifrat en 122 els quadres apuntats enguany, superant els 116 de l'edició anterior. Els responsables del tradicional Ball de Carnaval consideren que aquests números demostren que el ball és més viu que mai. La llista de colles i quadres que podran ballar aquest 2026 a la plaça d'Octavià es pot consultar des de www.cugat.cat. La festa de tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible, el canvi d'escenari. Per primera vegada, la fira d'entitats i les activitats principals se celebraran al parc de Ramon Barnils, deixant enrere la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons ha explicat a faves comptades Joan Cortadelles, membre de la comissió de la festa, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats. L'altra gran novetat és el format. Si fins ara la festa de tardor s'allargava tot el cap de setmana amb la fira d'entitats en diumenge, enguany tota l'activitat es concentrarà el divendres i dissabte. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'edició d'enguany posa accent en el vessant més reivindicatiu i en els valors que han marcat el mig segle de trajectòria del moviment associatiu santcugatenc. Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix Vicky Bernadet filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més importants, dels 0 als 3 anys, primer com a mestra d'infantil i després com a directora del centre, la Roser García s'ha jubilat. En una entrevista a Cugat Media repassem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat, al barri de Sant Francesc, a través de la trajectòria d'aquesta barcelonina, que ara ja s'ha convertit en florestana. I amb aquest apunt informatiu ens acomiadem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Hola, sigueu molt benvinguts, com sempre, en el programa de música nostàlgica, aquest programa que anem oferint setmana darrere setmana. Un programa que ens recorda aquelles músiques de la dècada prodigiosa. Estem a l'any 1962 i avui estem en el número 35, dedicat a aquest any. I comencem ja aquest programa, doncs, amb la melodia que recuperem de la dècada anterior. És una cançó de la Lolita Garrido, que ja la vàrem escoltar quan vàrem oferir els nostres programes a la dècada dels 50, i que es titula Tu Telegrama.

recuperada la cançó de l'any de la dècada anterior, ara passem ja a l'any 1962 amb l'espai que ens porta les curiositats. Una curiositat és que el 20 de juliol hi ha un titular en els periòdics que diu imatges de televisió via satèl·lit. I explica el satèl·lit nord-americà de telecomunicacions i transmissió de senyals de televisió Telstar transmet per primera vegada imatges de televisió entre Estats Units i França. Seguim a l'any 1962 ja amb la novetat catalana. És la cançó Si ho vols així, de Grau, Carol i la seva orquestra.

I seguim amb més novetats musicals d'altres països. Charles Aznavour ens porta la primera novetat de França d'aquest any 62, entre d'altres, i es titula Il faut savoir.

Novetat italiana és aquella de Quando, Quando, Quando, que també va guanyar el festival, per tant ja l'hem escoltat dins de l'espai dedicat a les cançons festivaleres. Quando, Quando, Quando, Toni Renis.

Salomé, abans de guanyar el Festival de l'Eurovisió de l'any 69, ja havia començat la seva carrera artística en el 62 amb una cançó titulada Miénteme.

I acabem l'espai dedicat a les novetats amb la que ens procedeix d'Estats Units, de Nord-Amèrica. És Playboy i ens l'interpreten The Marvelettes.

I segueix aquell espai que, o sigui, marca la quantitat de programes que dediquem a cada any. És la llista d'èxits i se'ns van acabant les llistes, o sigui, les cançons de les llistes dels països que tenim. Precisament avui toca la Regne Unit. Tenim tres cançons al número 1 i n'hem afegit dues de les més que han estat més setmanes dins la llista d'èxits d'aquest país. La primera escoltada bastament ja en els programes de Toca la Sam, que és Return to Sender d'Elvis Presley.

Una altra cançó que també va arribar a número 1 va ser Telstar, aquella que va ser dedicada al satèl·lit artificial Telstar del mateix nom i els a la porta de Tornados.

I acabada la llista, ja m'han afegit dues cançons més, que són les que han estat amb més setmanes al Regne Unit com a número de la llista d'èxits. La primera és Els anys joves, de Cliff Richard and the Shadows.

Aquesta cançó l'hem escoltat en diferents espais i, a més, és la sintonia de l'espai dedicat a les novetats discogràfiques. Estem preparant un programa d'aquelles cançons, com aquestes de Return to Sender o Els Anys Joves, que han passat per més països a la llista d'èxits, que els haurem escoltat abastament. I acabem ja la llista d'èxits del Regne Unit de l'any 62 amb la cançó d'Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.

I després del número 1 de les llistes d'èxits, anem a mirar quins són els números 1 de les pel·lícules més taquilleres de l'any 62. La segona pel·lícula més taquillera va ser West Side Story. També coneguda com Amor sense barreres o Amor sin barreres. Interpretada per Natalie Wood, Richard Weimer, Rita Moreno, George Akiris i Russ Tamlin, entre d'altres. Aquests els més coneguts. Dirigida per Robert Wise i Jeremy Robbins. És una paròdia de Romeo i Julieta, de Shakespeare. A Espanya també es va fer una pel·lícula molt semblant, titulada Los Tarantos. Candidata a 11 premis Òscar i en va guanyar 10. És considerada una pel·lícula cultural, històrica i estèticament molt significativa. La part sonora d'aquest espai la tenim a la veu de la Marisol, que és de la pel·lícula Tòmbola, Una nueva melodía.

I seguim amb el següent espai, que és el de revisar què ens oferia la petita pantalla, la televisió. Doncs ven els programes musicals que oferia la televisió en aquella època i anaven passant tots els intèrprets més coneguts de l'època. En aquest cas hi va intervenir el Duo Dinámico amb la cançó La chica de mis sueños.

En aquest espai ja hem acabat els 5 primers premis de cada un dels festivals de l'època. Ara el que fem és anar buscant altres cançons que varen intervenir, que varen interpretar algun dels cantants de l'època i que no varen arribar en els 5 primers premis, però també varen participar i també han sigut cançons prou conegudes. Algunes vegades, alguna vegada més coneguda i més èxit alguna de més enrere de la llista que no pas les 3 o els 4 o 5 primers premis. Aquesta és Tierra Gris, que la vàrem escoltar en l'espai Novetats discogràfiques a la veu de Lita Torelló. Ara l'escoltarem amb la veu de l'altre que va intervenir i que va interpretar en el Festival del Mediterrani de l'any 62, José Guardiola.

0: I anant acabant, ja tenim el programa o l'espai dedicat a les cançons humorístiques, i és el que porta per sintonia una cançó que ja ho havia dit alguna vegada, no va ser cançó de l'estiu i en canvi potser és de les millors.
1: Elle tremblait de montrer quoi. Son petit, ici, petit, ni oui, ni tout petit.
0: Home, si parla de biquini, deu ser la platja, i les cançons de l'estiu normalment haurien de parlar de la platja, la sorra, el mar, el sol, i una noia no hi pot faltar-hi mai.
1: Un, deux, trois, voilà.
0: Però avui hem triat una cançó per el títol que diu Ching Ching, Latin Quartet.

I ara sí, potser convé acabar amb l'espai més seriós de la, del programa Torna a tocar Sam, que és el que ens porta la sintonia del Xic to Xic i que, a més, ens porta el balls i les grans orquestres. I'm in heaven and my heart beats so that I can... Aquesta setmana estem repassant, bé, aquesta setmana, aquest grup de 5, estem repassant i avui acabarem amb els foxtrots. I avui us oferirem un foxtrot italià. Precisament es titula L'Italiano i és de Rocco Granata.

Mentrestant, l'orquestra s'està preparant pel final del programa. Nosaltres ens acomiadem de vosaltres fins la setmana que ve. Us esperem amb un programa temàtic. Fins aleshores, adeu-siau, i us deixem ara amb l'orquestra de Frank Schaxiel.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
2: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
3: Joder, qué tropa.
2: L'hora dels joves.
4: Bon dia,
5: Catalunya.
4: Bon dia, Catalunya. Benvinguts a l'hora
5: dels
4: joves.
5: Díselo.
4: Benvinguts des d'aquí, gravant a l'estudi número 2 de Cugat Mèdia.
6: Ja tocava que estiguessis a l'estudi, Joan.
4: Sí, ja tocava. Ja tocava, que la setmana passada no vaig poder-hi ser. Bueno, fa dues setmanes no vaig poder-hi ser perquè estava a la Festa del Cel de Salou.
6: A Reus.
4: Un port informatiu bastant xic, allà amb el Pedro.
6: Bueno, i amb el Pedro. Rodalies R4, tren amb destinació A.
4: El Pedro, bueno, sempre el pillem per allà, per
6: Renfe. De fet, tenim un missatge del Pedro.
4: Sí,
6: que ens diu hola. Mira.
4: Ah, us diu hola. Tenim àudio del Pedro. El Pedro avui no hi podrà ser amb nosaltres, lamentablement.
6: Bueno, com sempre.
4: Però bueno,
7: mira, a veure, estic
6: estudiant a Reus. Que s'ha posat per dos l'àudio.
4: Va molt ràpid, està accelerat.
5: Cuidado, nen, cuidado.
4: Està accelerat. Pedro?
6: Ara sí.
4: Pedro, hi ets?
7: Bueno, com bé sabeu tots, estic estudiant a Reus i no podré venir aquesta temporada segurament a gravar els programes presencialment. No obstant això, sí que us podré enviar la meva secció d'històries absurdes.
4: Molt bé, Pedro.
6: Paro aquí perquè no ens ha tallat l'àudio, llavors farem spoilers, saps?
4: Doncs res, senyors, avui comencem amb les notícies com fem habitualment aquí a l'hora
6: dels
5: joves.
6: Olé!
4: Aquí els... Aquí els efectes d'àudio de la trupe d'aquí. Doncs res, avui comencem les notícies amb el que seria el monotema d'aquesta setmana, dues setmanes que hauran passat.
6: Ja ho sé!
4: Què?
6: Que el Joan ha suspès un examen!
4: No, mentida.
6: Ai.
4: He tret un 6,5 al llibre.
6: Quasi.
4: Callau.
5: Cuidadín.
4: Callau. Logro histórico, eh? El monotema d'aquesta setmana, que seria doncs la famosa flotilla Global Summit, que estaria anant a Gaza i doncs Israel... com no era d'esperar, doncs l'ha interceptat. Jo creia que la interceptarien, i efectivament. Els han interceptat just abans de, doncs, unes 90 milles... No, 90 o 70 milles de...
5: No, però seguien en aigües internacionals.
4: Sí, seguien en aigües internacionals, l'únic que, doncs, Israel no ha respectat el dret internacional.
6: Ara,
4: i...
6: jo tinc una pregunta. Aigües internacionals, o sigui... Ens posem amb, per exemple, a Barcelona, eh? O sigui, Barcelona fins quan passa que és aigües internacionals?
4: A veure, 12 milles, és a dir, diguem que hi ha un límit de 12 milles, que és aigües del territori 100%, vale? Aquelles aigües no hi ha discussió. Després, de 12 a 24, és una cosa una mica més rara, que no sé exactament com va, no vull desinformar, però segueixen sent aigües del territori. A partir de 24 milles...
6: Bueno, perquè ho sapigueu, 12 milles són 19,3 quilòmetres.
4: Sí, aproximadament uns 20.
6: Per tindre-ho en compte.
4: Parlo en milles nàutiques, eh?
6: Sí, sí.
4: Llavors estaven doncs, a 70 milles, un límit que clarament són aigües internacionals, però Israel ha decidit doncs, saltar-se el dret internacional marítim. I doncs...
6: Perdó, 12 milles són 22 quilòmetres. No. He buscat l'altra milla.
4: Ah, la milla...
6: L'altra milla...
4: Vale, clar. Doncs bàsicament, mobilitzacions en gran part de l'estat espanyol, sobretot doncs, aquí a Barcelona.
5: Les aigües territorials d'un país extenen fins a 12 milles nàutiques.
6: Mira, fins a 22,224 quilòmetres.
4: Depèn del cas, poden ser més.
5: Una mitja marató, més o menys.
6: Sí.
4: Llavors, clar, hi ha hagut mobilitzacions aquí arreu del territori, sobretot la més gran a Barcelona, on avui estem gravant a dia 3 de...
6: 3 d'octubre.
4: Divendres 3 d'octubre. Hi han hagut mobilitzacions doncs, el dia 2, val? Va haver-hi una mobilització, em sembla, que a Plaça Universitat. I després, també, el dia 3 d'octubre, hi ha hagut una altra mobilització a Plaça Universitat.
5: Sí, bueno, estan havent-hi mobilitzacions durant tot el dia, tots els dies.
6: Exacte. La gent es mobilitza.
5: Ahir dia 2 va haver-hi mobilitzacions, avui hi ha mobilitzacions matí i tarda. I demà hi haurà la mobilització grossa a partir de les 12.
4: Exacte.
6: Bueno, la gent es mou i és normal.
4: Llavors, què passa? Doncs?
5: Que hi haurà, això s'emet avui.
4: No, això s'emet
6: la setmana següent.
4: La setmana que ve.
5: Vale, llavors hi haurà passat.
6: La setmana que ve, que serà dia 10 d'octubre. 10
4: d'octubre. Doncs, òbviament, tenim persones que estaven a la flotilla, espanyols, de fet, tenim, doncs...
6: Hispanian.
5: Catalans.
4: Catalans.
6: Catalanos.
4: Famosíssima i incrèdula Ada Colau estava a la flotilla.
5: La Colau.
6: És cert, és cert, sí, sí. Qui més?
4: Colau.
5: Després... és cert, sí, sí.
6: Bueno, és que no parlava el xaval.
4: Colau, la més famosa, entre...
6: Ah, sí? I la Greta Thunberg, què? Greta, no és famosa?
4: Estic parlant d'espanyols.
6: Ah, vale.
4: No, catalans.
6: Catalanos.
4: Després tenim, doncs, altres, altres espanyols, sobretot el conseller d'Esquerra Republicana a Barcelona, Jordi Coronas.
6: T'he de dir que jo, la Greta Thunberg, quan va sortir per primera vegada, li deia Greta Thunberg.
4: Ja, però, bueno, és igual.
6: Al final no
4: se sap ni com
6: m'he acabat anglesitzant.
4: No se sap.
6: M'acabo d'inventar un nom, després, un verb.
4: Després tenim a la Pilar Castillejo, que és líder de la CUP al Parlament Català, i, doncs, diverses persones més que han anat, i ara mateix, doncs, fins al que se sap, el vaixell on estava l'Ada Colau ha sigut sequestrat, o sigui, ha sigut intervingut per les forces marítimes israelis.
6: Clar, però això ho estem sentint una setmana després,
4: per tant, no
6: sabem què ha passat.
4: De moment, el que sabem a data...
5: Fins on sabem, el diari de Girona...
6: Bueno, que els han interceptat.
4: Els han interceptat, se'ls han emportat cap a port i fins al que se sap estan en una presó de màxima seguretat.
6: El que em pregunto és...
5: Fa 5 hores el país ha fet ressò de que una nova flotilla de 11 vaixells navega des d'Itàlia cap a Gaza i espera arribar en 2 dies.
6: Doncs llavors, el que em pregunto jo és què passa amb els vaixells quan li treuen persona,
4: no se sap.
6: Es queden per allà al mig, flotant.
4: Teòricament,
6: o fent un Titanic.
4: No se sap, però el que se sap és que les persones estan a port. De fet, es va fer viral bastant.
6: Viral bastant, molt bé, Joan. M'agrada.
4: Bastant viral una foto de Greta Thunberg que estava detinguda per les forces, com se diu, per la Marina Israelita i bàsicament estan en una presó de màxima seguretat esperant dos opcions. Una, que els aportin immediatament, després d'un interrogatori, evidentment.
6: O
4: la segona, que és que els hi facin un interrogatori i no els aportin fins més tard.
6: Se los queden.
4: Però els acabarien deportant.
6: Exacte.
4: I si no els acaben deportant, els acaben deportant.
6: Sí,
4: igual per pressions,
6: exacte, per
4: de
6: pressions
4: l'estat que puguin
6: fer. I de tot.
4: Exacte.
6: De fet, jo és el que vaig sentir, que ja l'estat espanyol ja va demanar...
4: Tots els estats ho han demanat.
6: Bueno, sí, però jo és el que he sentit, no puc parlar pels altres estats.
4: De fet, podem dir que Espanya va posar un vaixell, Itàlia també va posar un vaixell, per acompanyar la flotilla fins més o menys a un límit de 120 milles de la costa de Gaza, només que ells es van quedar allà per por a que Israel pogués interceptar els seus vaixells i quedar-se sense, clarament, o que els poguessin fins i tot enfonsar. Llavors seria una pèrdua material bastant...
6: Fer un Titanic 2.0.
4: Sí, però amb vaixells militars, que doncs, pesa més pel pressupost, saps? I bàsicament, això com a política internacional, i doncs res, tampoc hi ha moltíssima cosa a comentar a nivell Sant Cugatenc, no sé si sabeu alguna...
6: Sí, que s'ha estrenat els nous platons de TV Sant Cugat.
4: Ah, de TV Sant Cugat.
6: De TV Sant Cugat, no de Cugat Mèdia.
4: Ah, ostres.
6: Saps on?
4: On?
6: Estan més a prop que el... Bueno, que... normal, per dir-ho així. Sí, perquè abans estaven allà al costat de teatre.
4: Sí.
6: Doncs ara estan al costat del monestir.
4: Ah, ostres.
6: Sí, més o menys.
4: I després...
5: Un moment. Sí, estan el dia 2, 3, i 5, 2, 3, 4 i 5 d'octubre hi ha el Petits Camaleons.
6: Hi ha festival a Sant Cugató.
4: I després... us en recordeu del carril bici famós entre Sant Cugat i Rubí?
6: Ja s'ha acabat.
4: Oficialment acabat. Un
6: Vamos.
4: Aplaudiment, sisplau.
5: Sí, una cosa.
6: El vídeo més graciós que he vist en ma vida són
5: els tres, l'alcalde i dues persones més de l'Ajuntament agafant el carril bici amb tots els cacs que us hi ha i així a poc a poquet.
4: Poca conya, el fa servir gent, eh? Passa força gent per
5: sí, però en plan que el vídeo m'ha sorprès.
4: Ja, bueno.
5: I he començat a veure els nous containers.
4: Això també.
6: Jo també l'he vist.
4: Això també és veritat. Jo no ho he començat a veure.
6: Quasi m'enduc una hòstia de la tapa.
4: Què dius?
5: Perquè sí, no sabien com sobra ràpidament. O sigui, en comparació amb els altres, sobra, però en plan, amb una velocitat que és com allà supersònica.
6: No, i a part, sobren com cap a fora, saps? I que dius...
5: És com una tapa quadrada que fa... Pa!
6: Ah, llavors, clar, et quedes una mica d'arriba les mans, esto es un atraco, saps?
4: Senyors, fins aquí...
5: Atracat per un container, no?
4: Fins aquí
6: deixo... Notícia absurda.
4: Fins aquí deixo les notícies, ara donem pas al Pedro, que el Pedro està des del Metaverse.
6: Hola, Pedro.
4: Deixem pas al Pedro, sisplau, per les històries...
5: Absurdes. El que no vols saber...
6: Quan no vols saber...
4: Pedro, què ens expliques avui?
7: Bueno, com bé sabeu tots, estic estudiant a Reus i no podré venir aquesta temporada segurament a gravar els programes presencialment. No obstant això, sí que us podré enviar la meva secció d'històries absurdes, que és el que no vol saber quan no vol saber. La primera de totes és que un polític parisenc defensa la convivència amb les rates i les humanitza com si fossin una mascota a la seva espatlla. Efectivament, es tracta d'un polític que es veu que recorre mercats de França amb una rata sobre de la seva espatlla, com a part de la seva campanya per revaloritzar la imatge d'aquests animals. Diu que les rates tenen un paper funcional molt important a la ciutat, ja que consumeixen fins a 100 tonelades de residus al dia. Flipeu, què penseu? Vosaltres també esteu a favor d'això o en contra?
4: Home, doncs bueno, no molt, la veritat.
5: És més que curiós.
6: Jo t'he de dir que conec una persona que té una rata com a mascota. No, i tu, Genís, sí, també el coneixes.
5: Sí, però jo voldria tindre una rata com a mascota.
6: Sí, és una rata.
5: Són animals molt llestos i molt...
6: Sí, no, i són nets, eh?
5: I són molt nets.
6: Nets els que són tu, mascota.
4: Cabrón. No, clar, clar.
6: Els que no, aquestes amb la... dius...
4: Les rates aquestes que mesuren mig
6: Controlem-ho, sisplau, però els que són mascotes són bastant nets.
4: Les rates de claveguera no, eh?
6: No,
4: aquestes no,
6: jo
4: aquestes
6: no he dit
4: no
6: mai
4: són molt
6: això.
4: Netes.
6: Passem per la següent o què?
4: Passem per la següent.
6: Vinga, va, Pedro!
7: La segona, recuperen un cotxe oblidat durant 6 mesos en un aparcament a Manchester. Es tracta d'un home que després d'assistir a un concert allà, així lo típic que vas un dia a un concert, doncs quan va sortir no se'n recordava on havia aparcat el cotxe del seu amic. Sí, sí, efectivament, no era seu el cotxe. Li havia demanat a un amic. Llavors, amb aquest amic van estar 5 dies recorrent tots els carrers de la ciutat sense èxit, ja que no el van trobar. Fins que van deixar-ho estar i van tornar a casa. 6 mesos després, la policia va trobar el cotxe. Però tot i que el cotxe està recuperat, el cost de l'aparcament ja supera els 5.000 euros. A veure què fan ara amb aquest cotxe.
6: Jo no el trauria.
4: Jo, personalment... Crec que el cotxe que va estar parat a la rotonda de la Repsol a Sant Cugat va estar més temps.
6: Sí, però jo t'he de dir que aquest és el típic que, jo què sé, te'n vas a un... aquí al centre comercial de Sant Cugat, dius, el D4! I després te'n vas al D4 i no està, saps? I dius, ui!
4: I diu, bueno...
6: Algo ha passat.
4: Què passó?
6: No, però també t'he de dir, per ser un de Manchester, m'ha sorprès... Perquè, sent català nosaltres com som, jo crec que el que faria seria buscar tota l'estona el cotxe fins que el trobi. De Manchester ha dit, pues a tomar por culo.
4: Jo directament penso en el tio de Manchester, anant per allà pels carrers... Manchester.
6: Manchester.
4: Oida, mate, where's my
6: Manchester.
4: Car?
5: Manchester.
6: Where's
5: my car? Manchester.
4: I don't find my car. Where's my fucking car?
5: Where's my fucking car, bro?
6: Hey.
5: What are you doing, bro?
6: Hombre, relax.
4: I'm from the Manchester United, and where's my damn car, my friend?
5: My goddamn car!
6: Va, sí, molt bé.
4: No, això és més USA Gang.
6: Anem a per la tercera història.
5: Hey, yo, bro!
4: Pedro? Pedro, estàs aquí? No, el Pedro no està aquí.
6: No.
4: Martí!
6: I Pedro se fue.
4: Ah, se fue.
6: No.
7: I per últim, un jove de 22 anys s'endú una gran sorpresa després de tornar de festa, ja que a l'arribar a casa... va veure la seva família vetllant el seu cos, perquè es pensaven que havia mort. Però el que va passar va ser una confusió, ja que la família aquella nit va rebre una notificació de la policia de que una persona havia mort, i la mare va anar a comissaria a veure el cos i el va identificar com el seu fill. Per tant, va autoritzar l'entrega del cos. Tot això durant la nit que el fill estava de festa, i quan va arribar el fill ressecós a casa, va dir que, efectivament, ell no havia mort i que encara seguia viu.
6: Però
4: depèn del que hagi begut, eh?
6: Mares del món, si no podeu reconèixer el vostre fill, anem malament.
5: És una mala
6: senyora. Ja està. No, no, ja està. Deixem-ho així. Si no podeu reconèixer el vostre propi fill...
4: Això és de primer de mare.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions. Al Ball de Gitanes de Sant Cugat ha registrat de nou rècord d'inscripcions. L'organització ha xifrat en 122 els quadres apuntats enguany, superant els 116 de l'edició anterior. Els responsables del tradicional Ball de Carnaval consideren que aquests números demostren que el ball és més viu que mai. La llista de colles i quadres que podran ballar aquest 2026 a la plaça d'Octavià es pot consultar des de www.cugat.cat. La festa de tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible, el canvi d'escenari. Per primera vegada, la fira d'entitats i les activitats principals se celebraran al parc de Ramon Barnils, deixant enrere la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons ha explicat a faves comptades Joan Cortadelles, membre de la comissió de la festa, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats. L'altra gran novetat és el format. Si fins ara la festa de tardor s'allargava tot el cap de setmana amb la fira d'entitats en diumenge, enguany tota l'activitat es concentrarà el divendres i dissabte. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'edició d'enguany posa accent en el vessant més reivindicatiu i en els valors que han marcat el mig segle de trajectòria del moviment associatiu santcugatenc. Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix Vicky Bernadet filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més importants, dels 0 als 3 anys, primer com a mestra d'infantil i després com a directora del centre, la Roser García s'ha jubilat. En una entrevista a Cugat Mèdia repassem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat, al barri de Sant Francesc, a través de la trajectòria d'aquesta barcelonina, que ara ja s'ha convertit en florestana. I amb aquest apunt informatiu ens acomiadem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
1: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
2: Joder, que tropa!
1: L'hora dels joves.
3: Bon dia,
4: Catalunya.
3: Bon dia, Catalunya. Benvinguts a l'hora
4: dels
3: joves.
4: Benvinguts
3: des d'aquí, gravant a l'estudi número 2 de Cugat Mèdia.
5: Ja tocava que estiguessis a l'estudi, Joan.
3: Sí, ja tocava que la setmana passada no vaig poder-hi ser. Bueno, fa dues setmanes no vaig poder-hi ser perquè estava a la Festa del Cel de Salou.
5: A Reus.
3: Un port informatiu bastant
4: xic.
3: Allà amb el Pedro.
5: Bueno, i amb el Pedro. Rodalies R4, tren amb destinació A.
3: El Pedro sempre el pillem per allà per la Renfe.
5: De fet, tenim un missatge del Pedro.
3: Sí,
5: que ens diu hola. Mira.
3: Ah, us diu hola.
5: Tenim
3: àudio del Pedro. El Pedro avui no hi podrà ser amb nosaltres, lamentablement.
5: Bueno, com sempre.
3: Però bueno,
6: mira, a veure. Estic estudiant
5: a Reus. Que s'ha posat per dos l'àudio.
3: Va molt ràpid, està accelerat.
4: Cuidado, nen, cuidado.
3: Està accelerat.
5: Pedro? Ara sí.
3: Pedro, hi ets?
6: Bueno, com bé sabeu tots, estic estudiant a Reus i no podré venir aquesta temporada segurament a gravar els programes presencialment. No obstant això, sí que us podré enviar la meva secció d'Històries Absurdes.
3: Molt bé, Pedro.
5: Paro aquí perquè no ens ha tallat l'àudio i llavors farem spoilers, saps?
3: Doncs res, senyors, avui comencem amb les notícies com fem habitualment aquí a l'hora
5: dels
4: joves.
5: Olé!
3: Aquí els... aquí els efectes d'àudio de la trupe d'aquí. Doncs res, avui comencem les notícies amb el que seria el monotema d'aquesta setmana, dues setmanes que hauran passat.
5: Ja ho sé!
3: Què?
5: Que el Joan ha suspès un examen.
3: No, mentida.
5: Ai.
3: He tret un 6,5 d'àlgebra.
5: Quasi.
3: Callau.
4: Cuidadín.
3: Callau. Logro histórico, eh? El monotema d'aquesta setmana, que seria doncs la famosa flotilla Global Summit, que estaria anant a Gaza i doncs Israel... com no era d'esperar, doncs l'ha interceptat. Jo creia que la interceptarien, i efectivament. Els han interceptat just abans de, doncs, a unes 90 milles... No, 90 o 70 milles de...
4: No, però seguien en aigües internacionals.
3: Sí, seguien en aigües internacionals, l'únic que, doncs, Israel no ha respectat el dret internacional.
5: Ara,
3: i...
5: jo tinc una pregunta. Aigües internacionals, o sigui... Ens posem amb, per exemple, a Barcelona, eh? O sigui, Barcelona fins quan passa que és aigües internacionals?
3: A veure, 12 milles, és a dir, diguem que hi ha un límit de 12 milles, que és aigües del territori 100%, vale? Aquelles aigües no hi ha discussió. Després, de 12 a 24, és una cosa una mica més rara, que no sé exactament com va, no vull desinformar, però segueixen sent aigües del territori. A partir de 24 milles...
5: Bueno, perquè ho sapigueu, 12 milles són 19,3 quilòmetres.
3: Sí, aproximadament uns 20.
5: Per tindre-ho en compte.
3: Parlo en milles nàutiques, eh?
5: Sí, sí.
3: Llavors estaven doncs, a 70 milles, un límit que clarament són aigües internacionals, però Israel ha decidit doncs, saltar-se el dret internacional marítim. I doncs...
5: Perdó, 12 milles són 22 quilòmetres. No. He buscat l'altra milla.
3: Ah, la milla...
5: L'altra milla...
3: Clar. Doncs bàsicament mobilitzacions en gran part de l'estat espanyol, sobretot doncs, aquí a Barcelona.
4: Les aigües territorials d'un país extenen fins a 12 milles nàutiques.
5: Mira, fins a 22,224 quilòmetres.
3: Depèn del cas, poden ser més.
4: Una mitja marató, més o menys.
3: Sí. Llavors, clar, hi ha hagut mobilitzacions aquí arreu del territori, sobretot la més gran a Barcelona, on avui estem gravant a dia 3 de...
5: 3 d'octubre.
3: Divendres 3 d'octubre. Hi han hagut mobilitzacions doncs, el dia 2, val? Va haver-hi una mobilització, em sembla, que a Plaça Universitat. I després, també, el dia 3 d'octubre, hi ha hagut una altra mobilització a Plaça Universitat.
4: Sí, bueno, estan havent-hi mobilitzacions durant tot el dia, tots els dies.
5: La gent es mobilitza.
4: Ahir dia 2 va haver-hi mobilitzacions, avui hi ha mobilitzacions matí i tarda. I demà hi haurà la mobilització grossa a partir de les 12.
3: Exacte.
5: Bueno, la gent es mou i és normal.
3: Llavors, què passa? Doncs?
4: Això s'emet avui?
3: No, això s'emet...
5: No, la setmana següent.
3: La setmana que ve.
4: Vale, llavors hi haurà passat.
5: La setmana que ve, que serà dia 10
3: 10 d'octubre. Doncs, òbviament, tenim persones que estaven a la flotilla, espanyols, de fet, tenim, doncs...
5: Hispanian.
4: Catalans.
5: Catalanos.
3: Famosíssima i incrèdula Ada Colau estava a la flotilla.
4: La Colau.
5: És cert, sí. Qui més?
3: Colau.
4: És cert, sí.
5: Bueno, és que no parlava el xaval.
3: Colau, la més famosa, entre...
5: Ah, sí? I la Greta Thunberg, què? Greta, no és famosa?
3: Estic parlant d'espanyols.
5: Ah, vale.
3: O catalans.
5: Catalanos.
3: Després tenim, doncs, altres espanyols, sobretot el conseller d'Esquerra Republicana a Barcelona, Jordi Coronas.
5: T'he de dir que jo a la Greta Thunberg, quan va sortir per primera vegada, li deia Greta Thunberg.
3: Ja, però, bueno, és igual.
5: Al final no
3: se sap ni com
5: m'he acabat anglesitzant.
3: No se sap.
5: M'acabo d'inventar un nom. Ai, un verb.
3: Després tenim a la Pilar Castillejo, que és líder de la CUP al Parlament Català, i, doncs, diverses persones més que han anat, i ara mateix, doncs, fins al que se sap, el vaixell on estava l'Ada Colau ha sigut doncs, sequestrat, ha sigut intervingut per les forces marítimes israelis.
5: Clar, però això ho estem sentint una setmana
3: no sabem què
5: ha passat.
3: De moment, el que sabem a data...
4: Fins on sabem, el diari de Girona...
5: Bueno, que els han interceptat.
3: Els han interceptat, se'ls han emportat cap a port i fins al que se sap estan en una presó de màxima seguretat.
5: El que em pregunto és...
4: Fa 5 hores el país s'ha fet ressò de que una nova flotilla de 11 vaixells navega des d'Itàlia cap a Gaza i espera arribar en 2 dies.
5: Doncs el que em pregunto jo és què passa amb els vaixells quan li treuen persona?
3: No se sap.
5: Es queden per allà al mig, flotant.
3: Teòricament,
5: o fent un Titanic.
3: No se sap, però el que se sap és que les persones estan a port. De fet, es va fer viral bastant.
5: Viral bastant, molt bé, Joan. M'agrada.
3: Bastant viral una foto de Greta Thunberg que estava doncs, detinguda per les forces, com se diu, per la Marina Israelita i bàsicament estan en una presó de màxima seguretat esperant dos opcions. Una, que els aportin immediatament, després d'un interrogatori, evidentment,
5: o
3: la segona, que és que els hi facin un interrogatori i no els aportin fins més tard.
5: Se los queden.
3: Però els acabarien deportant.
5: Exacte.
3: I si no els acaben deportant, els acaben deportant.
5: Els acaben deportant
3: igual per pressions,
5: exacte, per
3: pressions de l'estat que puguin fer.
5: I de tot.
3: Exacte.
5: De fet, jo és el que vaig sentir, que ja l'estat espanyol ja va demanar.
3: Sí, bueno, tots els estats ho han demanat.
5: Bueno, sí, però jo és el que he sentit, no puc parlar pels altres estats.
3: De fet, podem dir que Espanya va posar un vaixell, Itàlia també va posar un vaixell per acompanyar la flotilla fins més o menys a un límit de 120 milles de la costa de Gaza, només que ells es van quedar allà per por a que Israel pogués interceptar els seus vaixells i quedar-se sense, clarament, o que es poguessin fins i tot enfonsar. Llavors seria una pèrdua material bastant...
5: Fer un Titanic 2.0.
3: Sí, però amb vaixells militars, que doncs, pesa més pel pressupost, saps? I bàsicament, això com a política internacional, i doncs res, tampoc hi ha moltíssima cosa a comentar a nivell Sant Cugatenc, no sé si sabeu alguna...
5: Sí, que s'ha estrenat els nous platons de TV Sant Cugat.
3: Ah, de TV Sant Cugat.
5: De TV Sant Cugat, no de Cugat Mèdia.
3: Ah, ostres.
5: Saps on?
3: On?
5: Estan més a prop que el... Bueno, que... normal, per dir-ho així. Sí, perquè abans estaven allà al costat de teatre.
3: Sí.
5: Pues ara estan al costat del monestir.
3: Ah, ostres.
5: Sí, més o menys.
3: I després...
4: Un moment. Sí, estan el dia 2, 3, 5, 2, 3 4 i 5 d'octubre hi ha el Petits Camaleons.
5: Hi ha festival a Sant Cugató.
3: I després... us en recordeu del carril bici famós entre Sant Cugat i Rubí?
5: Ja s'ha acabat.
3: Oficialment acabat.
5: Vamos.
3: Un aplaudiment, sisplau.
4: Sí, una cosa.
5: El vídeo més graciós que he vist en ma vida són
4: els tres, l'alcalde i dues persones més de l'Ajuntament agafant el carril bici amb tots els cascos allà i així a poc a poquet.
3: Poca conya, el fa servir gent, passa força gent per
4: sí, però en plan que el vídeo m'ha sorprès.
3: Ja, bueno.
4: I he començat a veure els nous containers.
3: Això també.
5: Jo també l'he vist.
3: Això també és veritat. Jo no ho he començat a veure.
5: Quasi m'enduc un hòstia de la tapa.
3: Què dius?
5: Perquè
4: sí,
5: no sabia ni com
4: sobria. O sigui, en comparació amb els altres, s'obre, però en plan, amb una velocitat que és com allà supersònica.
5: No, i a part, s'obren com cap a fora, saps? O sigui, que dius...
4: Sí, perquè no és com una tapa, és com una tapa quadrada que fa pa!
5: Ah, llavors, clar, et quedes una mica de... Arriba les manos, esto es un atraco, saps?
3: Senyors, fins aquí...
4: Atracat per un container, no?
3: Fins aquí
5: deixo... Notícia absurda.
3: Fins aquí deixo les notícies, ara donem pas al Pedro, que el Pedro està des del Metaverse.
5: Hola, Pedro.
3: Deixem pas al Pedro, sisplau, per les històries...
4: Absurdes. El que no vol saber...
5: Quan no vol saber...
3: Pedro, què ens expliques avui?
6: Bueno, com bé sabeu tots, estic estudiant a Reus i no podré venir aquesta temporada segurament a gravar els programes presencialment. No obstant això, sí que us podré enviar la meva secció d'històries absurdes, que és el que no vol saber quan no vol saber. La primera de totes és que un polític parisenc defensa la convivència amb les rates i les humanitza com si fossin una mascota a la seva espatlla. Efectivament, es tracta d'un polític que es veu que recorre mercats de França amb una rata a sobre de la seva espatlla, com a part de la seva campanya per revaloritzar la imatge d'aquests animals. Diu que les rates tenen un paper funcional molt important a la ciutat, ja que consumeixen fins a 100 tonelades de residus al dia. Flipeu, què penseu? Vosaltres també esteu a favor d'això o en contra?
3: Home, doncs bueno, no molt, la veritat.
4: És més que curiós.
5: Jo t'he de dir, conec una persona que té una rata com a mascota. No, i tu, Genís, sí, també el coneixes.
4: Sí, però jo voldria tindre una rata com a mascota.
5: Sí, és una rata.
4: Són animals molt llestos. I molt...
5: Sí, no, i són nets, eh?
4: I són molt nets.
5: Nets, o sigui, nets els que són tu, mascota.
3: No, clar, les rates
5: no,
3: aquestes...
5: Les
3: rates aquestes que mesuren mig metre...
5: Controlem-ho, sisplau, però els que són mascotes són bastant nets.
3: Les rates de claveguera no, eh?
5: No,
3: aquestes no,
5: jo
3: aquestes
5: no he dit
3: no
5: mai
3: molt
5: això.
3: Netes.
5: Passem per la següent o què?
3: Passem per la següent.
5: Vinga, va, Pedro!
6: La segona, recuperen un cotxe oblidat durant 6 mesos en un aparcament a Manchester. Es tracta d'un home que després d'assistir a un concert allà, així el típic que vas un dia a un concert, doncs quan va sortir no se'n recordava on havia aparcat el cotxe del seu amic. Sí, efectivament, no era seu el cotxe. Li havia demanat a un amic. Llavors, amb aquest amic van estar 5 dies recorrent tots els carrers de la ciutat sense èxit, ja que no el van...

0: I dius, sí, sí. Ui,
1: i diu, bueno,
0: algo ha passat.
1: Què passó?
0: No, però també t'he de dir, per ser un de Manchester, m'ha sorprès, perquè sent català nosaltres com som, jo crec que el que faria seria buscar tota l'estona el cotxe fins que el trobi. El de Manchester ha dit, pues a tomar por culo.
1: Jo directament penso en el tio de Manchester, anant per allà pels carrers... Manchester.
0: Manchester.
1: Oida, mate, where's my car?
0: Manchester.
2: Manchester.
1: I don't find my car. Where's my fucking car?
2: Where's my fucking car, bro? What are you doing, bro?
0: Hombre, relax.
1: I'm from the Manchester United. And where's my damn car, my friend?
2: My goddamn car.
0: Va, sí, molt bé.
1: No, això és més USA Gang.
0: Anem a per la tercera història absurda.
2: Hey, yo, bro.
1: Pedro? Pedro, estàs aquí? No, el Pedro no està aquí.
0: No, no.
1: Martí, Martí.
0: I Pedro, Pedro se fue.
1: Ah, se fue.
0: No, no.
3: I per últim, un jove de 22 anys s'endú una gran sorpresa després de tornar de festa, ja que a l'arribar a casa va veure la seva família vetllant el seu cos, perquè es pensaven que havia mort. Però el que va passar va ser una confusió, ja que la família aquella nit va rebre una notificació de la policia de que una persona havia mort, i la mare va anar a comissaria a veure el cos i el va identificar com el seu fill. Per tant, va autoritzar l'entrega del cos. Tot això durant la nit que el fill estava de festa, i quan va arribar el fill ressecós a casa, va dir que efectivament ell no havia mort i que encara seguia viu.
0: Un
1: però depèn del
0: moment.
1: Que hagi begut, eh?
0: Mares del món, si no podeu reconèixer el vostre fill, anem malament.
2: És una mala...
0: Ja està. Ja està. Deixem-ho així. Si no podeu reconèixer el vostre propi fill...
1: Això és de primer de mare, eh?
0: Deixeu-ho.
1: És de primer
2: de mare.
0: Deixeu-ho. Ja
1: és de mare first year, eh? Sí, això no pot passar. Pedro, alguna cosa més? Pedro?
4: No.
5: Bueno, porra, ja estem, no?
0: Rodalies, línia R4.
2: En direcció a l'Hospitalet de l'Infant.
1: Hòstia, avui per la vaga, la Renfe estava... No, dues hores i mitja retras.
0: Jo sí que us vull dir que el Pedro això no us ho dirà, però jo sí que us ho diré, val? Van trobar una cabra...
2: Bé!
0: Van trobar...
2: Bé.
0: Ja, van trobar una escena tan surrealista com viral.
2: Surrealista.
0: Que ha deixat a mils de persones...
1: Milers.
0: Milers de persones...
1: Català correcte, passa.
0: Amb la boca oberta. És una cabra penjada d'uns cables...
1: Què?
0: O sigui, a sobre d'uns cables, menjant herba.
1: Tu, és el típic meme de Carlos, literalment, eh?
0: Sí. Mira, us ho ensenyaré per les persones que estan aquí a l'estudi i per les que no, busqueu-ho. És una cabra sobre uns cables menjant.
2: Molt clar. Són les mateixes cabres que es pugen a aquella presa, a no sé on, que van escalant la presa.
0: Són, sí, sí, són sí. La presa que dius, però com pots pujar això si no hi ha per pujar, saps?
1: Puc dir-vos una cosa molt èpica? Em vaig trobar una...
0: Ah, això és a Venezuela, perdó.
1: Ah, hòstia, a sobre, per allà, en plan, el cul del món, ho sento, he perdut el cul del món, però... En plan, a Sud-amèrica, no, la cabra, che, què passa?
0: Che, bueno...
2: Què passó, boludo?
1: Che, mamá, huevazo, què tal? Està comiendo hierba, man.
0: Què?
1: En plan, no, no...
0: Però què me cuenta usted?
1: T'explico
2: que... Ai, això no és argentina, no.
0: No, però no, no. Què me cuenta usted?
1: Anècdota més cabra de la història.
0: He començat jo parlant de cabres, eh?
1: Sí, sí.
0: El copyright per mi.
1: Copyright Martí, em vaig trobar una cabra enmig de la Matagalls.
2: What the hell?
1: Una cabra allà, tirada al camí, menjant herba.
0: Bueno, jo em vaig trobar 34 isards, literalment.
2: Les cabres són el meu personatge preferit. O sigui, és com un extra que està allà, que s'alimenta d'herba.
0: Podem passar de secció i seguir parlant d'això?
1: No, no, espera, està bé, les cabres. Saps què passa amb les cabres?
0: No, no, les cabres ja està. Aquí no som cabres, aquí som cabrons.
1: Ei.
0: O box.
1: Les box, bé. M'agrada.
0: Ara canvia de secció.
1: Ets un
0: box,
1: et puc dir...
0: Canvia de secció.
1: No, un moment.
0: Canvia de secció. Canvia de secció.
1: Martí.
0: No.
1: Deixa'm un moment. Ser una cabra és com estar... És en plan...
0: Estàs pots canviar de secció i passar a la tertúlia i parlar d'això, home?
1: Ah, parlem de les cabres a la tertúlia.
0: No, parlarem de la tempo... Fora. No, parlarem de les temperatures de l'estiu.
1: Amb cabres.
0: Casats. pesats amb les

0: Cabres, de veritat.
1: No, deixa'm acabar
0: amb
1: les cabres.
0: No, sou molt pesats.
2: La cabra és l'animal que es menja, dorm, caga i ronya els seus companys. És a dir, està per allà i
3: és el millor animal
2: mira, mira el seu company i li diu... Se la
0: vale, ara,
3: hey, yo, bro!
0: Ara ei, va, ara començarem la tertúlia.
2: Tertúlia de bar.
0: No.
2: Sí.
0: Ah, bueno, sí, perdó.
2: Sí, sí, sí, tertúlia de bar.
3: Tertúlia de bar, per favor.
2: A veure.
0: I com a bona tertúlia de bar, saps què farem? Parlarem de les temperatures d'aquest estiu, que han estat rècords mundials, només perquè ho sapigueu, a Santa Claus Village, a l'Arctic Circle,
2: ah,
0: sí, que normalment la mitjana és entre 12 i 13, estan a 31 graus.
3: Bon bo clar.
0: Això...
2: Ostres!
0: En juliol...
2: En quina latitud, més o
0: menys? 15 de juliol.
2: Quina latitud, més o menys?
0: Pues és l'Arctic Circle, a Santa Claus Village...
2: A veure...
3: Santa Claus Village.
0: A Finlàndia, bueno, no sé quina altitud.
2: A veure on està això.
0: Només dir-vos que el mes de juliol del 2025 va ser el tercer juliol més càlid que s'ha registrat mai.
2: Així, bueno, des que ja es registra, eh?
0: Trenca així una ratxa de mesos amb rècords de temperatura global que, a més, es va situar 1,25 graus per sobre de la mitjana estimada entre el 1850 i 1900, que s'utilitza per definir el nivell preindustrial. Per tant, va baixar del límit de 1,5 graus establert per l'Acord de París. Només ha passat en 4 dels darrers 25 mesos. Val? Perquè ho sapigueu, aquesta ratlla que s'ha marcat de l'1,5 graus per sobre de... per sobre del nivell preindustrial s'ha passat només en 1, 2, 3 i 4 anys. Però dins d'aquests 4 anys s'ha passat molt més. O sigui, el 2016 es va passar del gener al març.
2: Ostres.
0: Sí? Aquesta
2: franja.
0: Més 1,5. Del gener al febrer del 2020, bon any, per cert, també es va passar... Un any Covidi. Però, sorprenentment, el 2020 va ser l'any que menys es va passar aquesta franja. Tothom sap per què, no? Vale.
2: Oh. Estic traient el plàstic del mòbil. És...
0: Oh. És que ha estrenat mòbil el Joan o alguna cosa així, però...
2: Sí, sí, perquè va haver-hi una...
0: Bueno, que sí.
2: Va haver-hi una persona...
0: Recordeu, us recordo que del juliol del 2023 fins al juliol del 2025
2: ei,
0: estem en aquesta franja de l'1,5 per sobre.
2: 1,5 graus de mitja.
0: Estem fatal. No, 1,5 graus de més que hauria de fer.
2: Com?
0: Que o sigui,
3: no t'estic entenent gaire bé.
0: Aquesta...
3: El Martí és que,
0: no, us ho he dit. Vosaltres no esteu escoltant. Un està traient plastiquets i l'altre està menjant.
2: Que no.
0: Va, és que va,
2: a veure,
0: que,
2: mira, hi ha a un veure, símbol aquí a l'estudi.
0: Es va situar 1,25 graus per sobre de la mitjana estimada. Val. La mitjana estimada entre el 1850 i el 1900 és la que s'utilitza per definir el nivell preindustrial. Val. I és... un acord que es va tindre a París, sí.
2: Acord de París, famós, sí.
0: Que no pot passar d'aquest 1,5 graus per sobre
2: exacte,
0: de la mitjana estimada.
2: Exacte.
0: Vale. Doncs, del juliol del 2023 fins al juliol del 2025 s'ha passat aquesta mitjana. No hem baixat.
3: Mare meva, tio.
0: En cap moment.
3: I no podria ser al revés, podria, en plan, la segona era glacial. Jo seria molt feliç, faria molt fred.
0: Jo no, sisplau. També va ser un mes de calor, incendis al sud-est d'Europa. Tothom ha vist
2: Galícia,
0: un dels incendis
2: Castella
0: més bèstia que s'ha vist aquí a Espanya, que ha estat aquí a Galícia, Castella i Lleó,
2: tiro
0: etc.
2: Una petita anècdota. Sabeu com es diuen l'esquadró d'avions d'antincendi?
0: No.
2: Foques.
0: Molt bé.
2: Els doncs... hi diuen foques.
3: Vale. Vale.
2: Mira, anem
3: última,
2: a ser en foc.
0: Un moment, un moment.
3: Tres... No, moment, és última hora. Última hora.
0: Però és de Palestina.
3: No, és de Donald Trump.
0: Pues, això...
3: Donald Trump.
2: Un moment.
0: Ja, ja. No,
2: després,
0: no, no,
2: després.
0: No, un moment.
2: Ah, ara Donald
0: no,
2: Trump.
0: És que no cal fer pipi i no cal parlar del Donald
3: hora.
0: Trump. Perquè
3: és l'última
0: Donald...
3: hora, tio.
0: Però que ho estan escoltant una setmana després. Que última hora i que última hora.
3: Però per l'emoció del moment.
0: No, m'és igual. Amb l'acord nacional... Perdó, amb el rècord nacional de calor a Turquia. Sabeu quan han arribat?
2: A quant?
0: Quina temperatura han arribat a Turquia?
3: 50. A quant ha arribat a Turquia?
0: 50,5 graus.
3: 50,5 graus.
0: Tu, o sigui, a mi amb 34 graus, a mi amb 34 graus, surto de casa i em fot l'hòstia aquesta de calor.
3: Està a 23 graus només, ara.
0: I estem amb màniga curta i pantalons curts. Pues,
3: pantalons llargs, tio.
0: Jo pantalons curts.
2: Pantalons llargs, tio.
0: 50,5 graus, jo crec que et fons, literalment. O sigui, és
3: que aquella, és... És aquell, el dels vídeos aquells que la gent va caminant per la...
0: I
3: per
0: es desfan les sabates.
3: I es desfan les sabates.
0: Sí, doncs a Turquia ha passat això. I,
3: mare mia,
0: perquè
3: per
0: us sapigueu...
3: Per tant, la gent.
0: A la temperatura del mar, el juliol va ser el tercer més càlid a l'escala global amb la temperatura mitjana de... Ara sí ho endevineu.
3: El tercer mes més càlid?
2: 25 no. grados, mi mar.
0: El juliol va ser el tercer més càlid a l'escala global.
3: Però el tercer mes més càlid.
0: Bé, és igual. No, va ser del juliol. Del juliols. El juliol ha sigut... Aquest juliol del 2025 ha sigut el tercer més càlid de tots els juliols que hi ha hagut. Saps?
2: Vale. Mind blowing.
0: Pues, vinga, temperatura mitjana.
3: Temperatura mitjana, eh?
0: Què?
2: No tinc ni idea.
0: 20,77 graus.
2: Bé, això no és res.
0: Mitjana.
2: Això fa fred.
0: Mitjana.
3: Està fa fred. 20 graus. Si estem a 23.
0: Mitjana.
3: Està a 23 ja que hem matat.
2: Amigo Haren, ¿qué te has puesto? Anda con frío.
0: I després el gel marí, que aquí sí que s'ha de veure això.
3: El gel.
0: El gel. L'extensió del gel marí àrtic, que és el que es fon i es fa tota l'estona, doncs va ser un 8% inferior a la mitjana. La tercera més baixa registrada durant el mes de juliol.
2: Clar, el problema no és que es fongui...
3: Resum, estem jodidos.
2: El problema no és que es fongui el gel de baix de l'iceberg.
0: No,
2: aquest no
0: o sigui,
2: és el problema.
0: Sí.
2: El problema és que es fongui el gel de dalt, que és el que
0: exacte.
2: Pot... El que ocupa més volum a l'aigua, llavors
0: de fet,
2: ens puja a nivell del mar.
0: L'extensió del gel marí àrtic va ser un 10% inferior a la mitjana. La segona més baixa del juliol en el registre del satèl·lit de 47 anys.
2: Colló.
0: Pràcticament al mateix nivell del 2012 i el 2021.
2: Carai.
3: Ui, bon.
2: Opinió.
3: Estem fotuts.
0: No? Vosaltres voleu tindre fills?
2: Sí, clar.
0: Vale, doncs tio, ja dic jo...
2: A veure, hem de repartir la nostra ignorància
0: ja
2: pel món.
0: Ja et dic jo que el 2060, que és quan tu tindràs fills, perquè jo crec que abans no... no viuran, perquè estaran a 60 graus, aquests.
2: Elon Musk, no vamos
0: Elon
2: a Marte.
0: Elon Musk, que es treu un moc.
2: Con el Elon Musk nos vamos pa Marte.
0: Ah, sí?
2: Y en Marte habrá hijos nuevos.
3: Pa Marte no.
2: Habrá los marcianitos.
3: Los marcianitos de Elon Musk.
2: Los aliens. ¿Tendrá hijos aliens? Claro que sí.
3: Claro que sí.
2: O sea, a ver, yo... a veure, ara fora conyes, jo tinc un desig futur de formar una família, no sé.
0: Sí, doncs pues el 2060 no podràs, que estaràs a 50
2: 2060?
0: Graus. De, a veure, calculem. Quants ens tens? 18.
2: 20.
0: Vale. D'aquí dos tindràs 20. D'aquí dos serà el 2027. Vale. D'aquí...
2: Màxim al 2040. Tonto.
0: Bueno, també. El 2040, 2060 estaràs mort. Tu tranquil.
2: El 2060 on fregeixo de la calor que fa. On fregim.
0: O et fregeixes, perquè...
3: Matata no, frita en vez de hijo, güey.
2: Ay, güey.
0: Però què dius? Si serà hijo frito.
3: Hijo frito, eh?
0: Hijo frito.
2: Papa frita.
3: Serà papa frita.
0: Serà hijo frito i papa frita.
2: Claro. Papa frita i hijo frito, també.
0: I el papa Francisco, pues...
2: Perquè hem de fer conyes amb la gent amb la gent que ha mort aquest any, és a dir, bueno, vale, i fa anys també.
0: I el papa Lleó, pues, que en pau descansi.
2: No, perquè ara no, encara.
0: No, home, però que hi ha hagut no sé quants papes Lleons.
2: Tu, el papa Lleó, dame un grrr.
3: Un grrr.
2: Copi.
0: Hòstia, van fer això al Barça, amb el Cat i el Chesney.
2: Ah,
0: espectacular. No.
2: Chesney.
0: Espectacular.
2: Sí,
0: però vam perdre.
2: Vale, i poc es parla del robo que li hem fet a l'Espanyol.
0: No parlarem d'això. Aquí,
2: robat.
0: Espanyols, no, eh?
2: No, espanyols no.
0: Aquí, espanyols, no.
2: Real Club
0: no,
2: Deportivo...
0: No cridem, que encara la quarta temporada serà l'última.
2: Real Club Deportivo Espanyol. Aquests...
0: Aquí, els espanyols, no parlem d'això, eh?
2: A veure, sense cridar.
0: Estic enfadat.
2: Sense cridar.
0: Primer. Estic enfadat.
2: Sense cridar.
0: No parlem d'això, eh?
2: Et muntejo, eh?
0: No parlem d'això. Parlarem d'una altra cosa.
2: Ets perico. Ets perico.
0: Perico que vuela. Perico a la cazuela. Perico que vuela. Perico a la cazuela.
2: Vale.
0: Ara, ara un perico que ens estigui escoltant.
2: No, perdó, des d'aquí un saludo a tot.
0: Escalf.
3: Com l'únic... Com l'únic client que tinguem sigui un perico.
0: Bueno, és que t'he de dir, em vaig veure les audiències abans de que ens borressin l'Instagram. Saps quines teníem?
2: Quines?
0: 6 persones. Genís una, Joan una, jo una, Pedro una i els meus dos pares. Ah, no, ma mare, perquè el meu pare no, és el Juanmi, que ens està escoltant.
2: Grande Juanmi.
0: Grande Juanmi, t'estimem molt. I, per cert, que feia molts dies que no parlàvem d'ella, la Jèssica.
2: Hòstia, sí.
0: Un record.
3: No està padrina.
2: Un record de Jessi. Besito, des d'aquí.
0: Besito.
2: A l'Uri també.
0: Bisus.
2: Besito, des
0: d'aquí. I al Xavi.
2: Besito.
0: Al Xavier.
2: Des d'aquí.
0: Ah.
2: A la Carme.
0: Besito. A la Carme. A la Sílvia.
3: Ja està, suficient.
2: Senyors, què més us acudeix per parlar a la tertúlia de bar?
0: Rogelio, pásame la copa, por favor.
2: Rogelio, una caña.
0: Rogelio.
2: ¿Cuántos platos hay que pagar?
0: No, tú ya ni escribes al Rogelio que a mí no responde.
1: Hey, Rogelio, how are you doing, bro?
0: Ah, que ara és anglès, el Rogelio.
1: Òbviament.
0: Però si ens està parlant tota l'estona en castellà.
1: Hòstia,
0: saps què em va passar l'altre dia?
3: Què t'ha passat l'altre dia?
0: Vale, bueno, va rebre Joan, aquest portàtil.
3: Tu què?
0: Espera, un moment. Va rebre aquest portàtil, que és nou, val?
2: Oh.
0: I em va arribar un de un repartidor. I llavors em diu, hola, buenas tardes, no sé què. Tu DNI, por favor. I jo...
3: Què ponen tu?
0: No, I jo li vaig intentar dir en castellà, val? Vaig començar a dir el meu DNI, però és que no me'n recordava de les lletres, em va agafar un... I vaig dir, vaig agafar el DNI, ara torno. I em diu...
3: I li vas tancar la porta.
0: No, em diu, em pots parlar en català, que sóc de Mallorca.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

Ara sí que ens en anem. Ens en anem amb l'esperança de trobar un camí talent i humit i agradable.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristori, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristori.
2: Govern de Vullpelleres, ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMMA de Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som la 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels rails del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: De referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: L'Hora Lúdica, amb Juan Carlos Reigosa i Javi Rodríguez.

0: Programa 231 de l'Hora Lúdica, el programa de ràdio setmanal dedicat als jocs de taula moderns.
1: Un programa fet des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local de Catalunya.
0: Presentat per en Javi Rodríguez
2: i en Juan Carlos Rigosa.
1: Juguem?

0: Benvinguts una setmana més, un mes més. És que ja no sé quant temps fa que no gravem programa. Benvinguts a l'Hora Lúdica.
1: Sí, ja després del parón de les vacances de primavera, ja estem aquí.
0: Paró un guapo, eh?
1: Bueno, ha sigut una aturadeta, un descans.
0: Perquè tu, Juan Carlos, que t'has passat un mes, no? Sencer.
1: Sí, bueno, no. No, però hem estat fora, hem estat gaudint de les merescudes vacances de primavera, que sempre són supercurtes.
0: A mi em semblen curtíssimes.
1: Són curtíssimes,
0: necessito clar. Necessito una setmana més.
1: Sí? I bueno, però les conseqüències que tornem amb l'empenta en la que ha entrat en Javi Rodríguez. Javi, has entrat a tope. Jo,
0: com sempre,
1: planteja l'any que ve fer un programa esportiu.
0: Ostres, esportiu, però no. Jo vull... Si això, mira, m'han dit que a Argentona estan fent tornejos de Catan.
1: Sí. Podríem... Estan fent tornejos de Catan.
0: A saco. Sí, a lo loco. Porten com dos o tres.
1: Que ja te canvio una abeja por dos càntirs.
0: I llavors... Hòstia, que... Això no sé si ha sigut racista argentoní.
1: No, home, no. El càntir d'Argentona.
0: No, anava... Transmitir. Jo feia aquest. I aquí podem veure com estan negociant subelles.
1: Sí, sembla que sí. Ha fet un poble. Allà ningú s'ho esperava, ha fet un poble.
0: Ha sortit el set, el Jagan, i robar les cartes.
1: Ding. Molt bé. Doncs,
0: ho podríem fer, ho
1: tens,
0: saps?
1: Tens tota la raó del món, és millor que no. Ja. Doncs, benvinguts a aquesta edició 231 de l'Hora Lúdica. Ja estem a l'abril, les coses estan en flor.
0: Ja estem a abril, no. Estem acabant l'abril.
1: Bueno, estem acabant l'abril, en veritat, perquè avui és 20X d'abril.
0: 20X d'abril, que avui hauríem d'estar fent l'especial Sant Jordi.
1: Saps que acabo de pensar ara que ni ho hem pensat de fer-ho?
0: Sí, jo ho he pensat.
1: Jo no.
0: Jo estava pensant, hòstia, podríem fer un especial Sant Jordi i tal, i vaig dir, no.
1: No.
0: Ja està.
1: Bueno, doncs el que sí que segur que té Sant Jordi preparat, estic segur, és el nostre tècnic aquesta setmana, que és l'Isaac Albarracín. Isaac, què tal?
2: Què tal, com estem?
1: Ja tens el Sant Jordi preparat? Ah, el Sant Jordi, l'has de tenir preparat. Allò que has de regalar. Mira, s'acaba de quedar en blanc, el tio.
2: No. Aquest any ho tenim complicat, a la mare.
1: Ah, bueno, escolta.
2: Sí, a la doncs, mare, sí.
1: Des de l'Hora Lúdica promovem molt el regal de rosa, i el regal de llibre, i el regal de joc.
0: Estava pensant, oye, un reglament d'un joc és
1: un reglament d'un joc. Té, mama, el Catan, el reglament del
0: Catan. El joc mal que du jo, tu ets el reglament.
1: Sí. Té, el reglament del Luna Maris. I ja veuràs, la mare flipa en colors.
0: Hòstia, podria haver fet especial de jocs amb roses.
1: Jocs amb roses?
0: Sí.
1: Ah, m'agrada, ens ho apuntem, m'agrada.
0: Hi ha jocs amb
1: roses. No sé molt bé què vols dir, però...
0: Jo tampoc, vull dir, ja saps que no tinc filtre.
1: Però està... estic pensant, jo, reglaments per regalar Sant Jordi.
0: Vale.
1: És que estic per ficar-ho a l'escaleta ara.
0: Tu faries napoleònics, vinga.
1: No, però el Mage Knight. Saps? Té, el reglament del Mage Knight, ara ja, patir, per Sant Jordi.
0: Ja, estava el Twilight Imperium.
1: El Twilight Imperium, també seria right. Guapo, eh? Dents. Molt bé.
0: Bona lectura.
1: Ostres, ve un temazo, eh? Mira, ara que David traurà el Fire in the Lake, que ara no sé com li han dit en castellà, bueno, Fuego en el Lago. Fuego en el Lago, no sé si l'han dit així.
0: Això què és?
1: Un wargame d'aquests clàssics de...
0: D'aquestes coses que jugues tu.
1: Sí, de Vietnam.
0: Solitari, no, suposo?
1: Té un solitari, bueno, que s'aguanta més prou bé, però és un molt bon joc.
0: No farem secció...
1: És un coin, és un coin que tothom que li agrada una miqueta el tema l'ha tastat, doncs té el reglament del Fire in the Lake, saps? Que no saps si te'l llegirà o te'l llençarà al cap.
0: Hombre, per la típica taula aquella, sí, que fa cloc, que... cloc, no?
1: Hola, vinga, no. Això no t'ho permeto jo. Bueno, doncs, Isaac, què? Bé? L'hem deixat, l'hem saludat i l'hem abandonat, eh?
2: No, aquí escoltar, no? Sí. Jo sóc dels que pensa ja que potser jo abans que el llibre, jo prefereixo un joc de taula, eh?
1: Molt bé. El tenim. Estem fent una gran tasca amb l'Isaac, eh?
0: Avui hem portat un munt de jocs de taula.
1: Sí, i volem, Isaac, que treguis la llibreta aquesta que treus cada dia que tenim programa i que comencis apuntar, després et diem els preus. Okay?
2: Vale, sí, millor.
1: No et quadra, vale? Però avui tens matraca. Vale? Avui, si tot va bé, posarem a pescar.
2: Vinga.
0: Doncs, allà anem.
1: I a fer espiritisme. Bueno, doncs avui a l'Hora Lúdica la nostra intenció és parlar de jocs als que hem jugat, però abans, lògicament, baixarem al bar, no?
0: Faré un bar. Tinc una secció de bar, una notícia, sí? Que he llegit, que no pot entrar notícies, de faré al bar.
1: Vale, això vol dir que direm, parlarem de coses que no tenim ni puta idea, no?
0: Òbviament.
1: Perfectament. Això és el material del bar, anar a parlar de coses de les que no tens ni idea i fer una miqueta, doncs això, el cunyau.
0: Després farem notícies.
1: Farem unes notícies, a més tenim moltes notícies de les que a tu t'agraden.
0: No.
1: Sí, que
0: tenim dues notícies.
1: De premis, home. I després farem una que hem jugat per parlar, doncs, d'això, de què ha passat darrerament a les nostres vides, perquè hem jugat a cosetes i us les volem compartir.
0: Perquè realment crec que portem 2 setmanes sense gravar programa.
1: Sí.
0: Sí? Sí. Llavors vol dir que hem estat jugant.
1: Hem estat jugant, sí.
0: Bueno,
1: sí, sí.
0: Algun més que un altre.
1: Sí, i mai tot el que voldríem, però hem jugat i no hi ha queixa. Recordeu que si voleu contactar amb nosaltres teniu moltes maneres de fer-ho. Una de les vies és les xarxes socials.
3: Troba'ns a Twitter i Instagram, @horaludica.
0: Sempre teniu, si no voleu entrar a les xarxes socials perquè són el demonio, podeu fer-ho per correu electrònic.
3: Pots contactar-nos al correu horaludica@radioarenys.cat.
1: Sí, com sigui, la intenció és que al final ens pregunteu allò de...
3: Juguem?
1: Molt bé, l'Isaac, ha estat bé. Diem això perquè això no surt a l'escaleta, o sigui, no apareix i el tio...
0: El juguem és el que no surt a l'escaleta.
1: El juguem no surt.
0: Perquè, una pregunta.
1: Digue'm.
0: Podríem tenir públic? Vull dir, si algú pot venir bé aquí...
1: Portes tota la temporada...
0: Jo
1: perdona, vull públic. Perdona, rectifico. Portes tots els dies que has vingut a la temporada...
0: Demanant públic.
1: Que vols públic aquí.
0: Necessito públic.
1: Necessites públic?
0: Sí.
1: Tu vols públic?
0: I ara que ve la primavera, què faràs? I diràs, hi ha públic?
1: Polen, no?
0: Sí, està. Polen, persones.
1: Sí. Mira, Javi, et dic una cosa. Tu vols públic?
0: Jo vull públic.
1: El públic vol públic?
0: El públic vol públic.
1: El públic vol hora lúdica? Merda, no, aquesta pregunta no l'hem de fer perquè...
0: No.
1: Potser...
0: No, potser no.
1: Bueno, sí, no?
0: Tu em dius, o sí o no. No, haz, com era, hazlo o no lo,
1: o
0: hagas.
1: No lo hagas.
0: No l'intentes.
1: Molt bé, doncs mira, si Yoda m'ho diu, ara és quan jo dic una data i la dic malament i tu
0: la em diràs malament,
1: i tu
0: seguríssim.
1: Em corregeixes, vale?
0: Vinga, va.
1: Jo crec que el 31...
0: 31?
1: De maig.
0: 31 de maig...
1: L'estic dient bé?
0: 31 de maig, sí.
1: 31 de maig.
0: Tinc apuntat una cosa a l'agenda.
1: A les... no sé què de la tarda...
0: A la tarda, vai bé.
1: A la tarda,
0: bé.
1: Perquè encara està...
0: Espera.
1: To be determined, com es diuen els correus quan parles amb un americà.
0: Hora lúdica.
1: Hora lúdica.
0: On alive. Tour.
1: On tour.
0: Alive.
1: Alive. Ens en podeu veure.
0: En persona física.
1: En persona humanament físiques.
0: Jo sí. Només dic que a l'últim que vam gravar,
1: sí,
0: en aquell lloc...
1: Vam beure alcohol.
0: Cert.
1: Sí, i menjar croissants, com si no vés un mañana.
0: Bueno, i tots els invitats,
1: sí.
0: Tot el públic.
1: Sí, sí, sí.
0: Que va ser el públic més selecte que hem tingut mai.
1: Hem tingut un públic que part dels nostres convidats han acollonit i tot.
0: Sí, perquè normalment estan darrere la taula,
1: sí,
0: les persones selectes,
1: sí, sí,
0: no
1: sí.
0: Nosaltres.
1: I estaven de públic.
0: I estaven de públic.
1: Bueno, és que estem parlant? Estem parlant de la fira Jugar per Jugar de Granollers, on ja des d'aquesta, que és la tercera vegada consecutiva que anem a fer programa...
0: Sí.
1: Tercera. Sí, la tercera vegada consecutiva que anem a fer el programa en directe a Granollers, a la fira Jugar per Jugar, a la Fabra i Coats, la va dir jo ara,
0: no.
1: Hi ha algú que em matarà. Com es diu? Allà,
0: la fàbrica aquella
1: que la Rocombert, perdona.
0: No som de Granollers.
1: Perdoneu, gent de Jugar per Jugar, tinc aquí un lapsus.
0: Nosaltres som de costa. I
1: sí, clar, clar.
0: Llavors.
1: Doncs a la Rocombert...
0: Ara millor no em deixa entrar.
1: A partir de... Nosaltres creiem que a les 5 de la tarda, sí, com sigui, ja anirem informant. El dia 31 estàvem fent el programa en directe i ara m'hi llenço a dir una cosa que no sé.
0: Amb concurs.
1: Amb convidats.
0: I concurs.
1: I concurs.
0: Concurs i convidat.
1: Sí. Em surt el vender.
0: Concurs, saps? En públic?
1: I concurs en públic.
0: No, no, no sabem.
1: Si veniu, hi haurà públic.
0: Puc portar pins.
1: Sí, jo portaré ninots.
0: Molt bé. Bueno, l'última gran dies...
1: Va ser molt guai.
0: Va ser molt guai. Jo diria que els dos in life més xulos que hem fet van ser l'any passat.
1: Sí.
0: El de la Seu d'Urgell va ser espectacular.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha un
1: sí,
0: problema d'edició tremendo, perquè
1: sí,
0: vam fer com 2 hores de programa.
1: Sí, sí, sí. Hi ha coses que sortiran a la versió del director.
0: Sí, sí.
1: Però quan s'acabi el programa i es faci un Remember Hora Lúdica.
0: I a Granollers, sí, vam fer el programa 200.
1: Sí.
0: Amb els convidats,
1: sí,
0: amb
1: sí,
0: el
1: sí,
0: concurs.
1: Sí. Sí, sí. A més, que hi ha una cosa que no t'he dit, Javi, que l'acabo de decidir ara.
0: Què?
1: Vale? Aquest és el programa 231.
0: El 250, no?
1: Farem el 250 a Granollers. Que ja sé que no surten les mates.
0: No surten les mates.
1: Però farem el programa 250 a Granollers. I després, el dia següent, farem el que toqui, el 240
0: no,
1: i algo.
0: No em sembla correcte. No em sembla correcte.
1: No?
0: No. Ja, ja buscaré per què farem un especial allà.
1: Sí?
0: He de calcular...
1: Què està de mates? Que no, que farem el 250.
0: No, és el 237.
1: No ho sé, sí, però no, per mi és el 250.
0: No.
1: I, llavors, quan la gent es descarregui els programes, posarà... 235, 236, 250, 237, 238... I això és meravellós. Això és una passada. Bueno, és igual.
0: Bé, és igual. Mira,
1: estem parlant massa de nosaltres, eh?
0: És que ja...
1: T'han de parlar, tens raó.
0: Jo vaig tirant, vale?
1: Vinga,
0: me'n vaig al bar, eh?
1: Apa, vinga. Passa, Javi, has vist que han canviat la porta?
0: Sí, no t'ha sonat malament.
1: Ha sonat diferent, ha sonat diferent.
0: Però bueno, està bé, està bé.
1: Ja tocava, perquè tela, la que hi havia abans. Sí,
0: quants
1: sí.
0: Anys portem venint a aquest
1: bar? Crec que a l'Isaac no li agradava, aquella porta.
0: No.
1: Sempre ho deia, Ostres, no. Després quan haig d'editar el so...
0: Hem de treure aquesta porta.
1: Ja està, però mira, es veu que s'han posat les piles.
0: Ara aquí està molt amic. Sí, sí. Toca ahí com a...
1: Bueno, company, estem al bar, jo vaig demanar el meu, que ja... Johnny, ja saps el que m'has de posar.
0: Precisament Johnny, no?
1: Johnny, posa'm un licor, però que sigui un licor fet aquí, que no sigui fet a Xina, perquè potser ve amb recàrrec, no?
0: Que cabrón!
1: Ah! Molt bé. Javi, què tens per mi? A veure...
0: És que, bueno, jo busco notícies, com bueno, tu saps.
1: Fas bé,
0: no?
1: Fas
0: no,
1: bé.
0: Busco notícies.
1: Sí, és part de la nostra feina, sí.
0: Ah, sí? És feina nostra?
1: Sí, sí.
0: Et paguen per això?
1: No, però bueno. És part de la nostra feina.
0: Bueno, pues, clar, jo veig Celofir.
1: Celofan.
0: Celofir.
1: Celfalomir.
0: No, hombre, no.
1: Celfalomir.
0: ¿Dónde está el mir?
1: Celpalomir.
0: Palofair. Celpalomair, però posa abajo Cefalofair.
1: Ah, perquè llavors ho has escrit malament tu, eh?
0: Sí, segurament. Jo m'hi digué, que em paraves. Bé,
1: després d'aquest moment, que és el típic moment que si ens passem de temps és el que has de treure, doncs continuem.
0: Vale. Cefalofair.
1: Sí?
0: Vale? Una empresa de jocs de taula conegut.
1: Sí, bastant conegut.
0: Per treure el joc.
1: El cajote.
0: El joc.
1: Tu juego.
0: Ahí està.
1: Si haguessis de dormir amb algun joc, seríem aquest.
0: Ara l'aigua encén, però està allà.
1: Està allà.
0: Els peus, per aixecar-los.
1: Jo crec que directament agafaries aquest abans que l'aigua encén.
0: Mira, ara mateix diria que per partides estic a la part Gloomhaven i Ionsen.
1: Ja, però jo dic Gloomhaven i a tu ja hi ha una coseta en el cos que...
0: Ua, és que m'estan mirant des del prestatge. Cada vegada que vaig a una botiga de jocs de taula i veig el Fruithaven allà mirant-me, així, amb ullets, de, ei, Gloomhaven.
1: Gloomhaven, però com frio.
0: Però veig, després vaig agafar-ho, veig el preu...
1: Veig el preu i ja està.
0: I, ai.
1: Oi, parlant de preus, no té res a veure, que estem al bar i podem cunyar.
0: Ja. Sí, òbviament.
1: M'ha arribat un...
0: 300 euros, el Fruithaven.
1: Sí, però m'ha arribat un WhatsApp, un missatge, de que cert d'un John Crowler, que igual que polèmic, ja té molt de seguidor i té molt de detractor, en la seva segona edició, no diré el nom per no fer una publicitat, però és un joc en el cas de descendre, de descend cap a baix,
0: vale, sí, sí,
1: amb un cajot enorme que no sé si recordes que van publicar,
0: sí.
1: Ha fet una baixada de preu mareante.
0: A on?
1: A un joc. No ho diré, perquè si no me mates. Me mazan.
0: Pues no el vaig veure, allà.
1: Doncs...
0: Perquè jo he estat allà.
1: Jo estuve allí, no?
0: Jo estuve allí. Bueno, vaig tenir un problema.
1: Cuando cayó la Torre Blanca.
0: No t'ho explicaré. Vull estar dins de les coses que t'he d'explicar.
1: Vale, no però...
0: Vale, Cefalofir Games.
1: Sí?
0: Vale.
1: L'editora del Gloomhaven.
0: Ahí
1: vale?
0: Está.
1: Venga.
0: Posa, enfrenta una crisis debido a un aumento de aranceles del 145%.
1: Clar.
0: Vull, i la foto mola molt... Perquè veus aquell vaixell típic...
1: Sí, el de contenidors, no?
0: Contenidors parant a mar obert dient, d'aquí no salgo.
1: Pa on de voy?
0: Clar, perquè si vas als Estats Units has de pagar 145% d'aranceles.
1: Clar, això ja anem parlant d'aquestes setmanes i clar, empreses com doncs, Cefalofair de Games que publica Gloomhaven, doncs, que generen tots els seus productes a la Xina.
0: Com moltíssimes editorials. Vale.
1: I que i són productes de volum, que porten molt de material, per tant, hi ha molta producció, que depèn 100% de la Xina. Clar, que
0: ho posa, 1,2 milions de dòlars retinguts
1: a Xina. A Xina. 1,2 milions de dòlars en productes, ¿vale? La veritat és que...
0: Més de 60 editorials independents afectades per als aranceles dels Estats Units.
1: Sí.
0: Com es diu aranceles en català?
1: Arancels.
0: No em sona bé, eh?
1: Arancels. Vale. Clar, sí. Amb el Gloomhaven segona edició, que ara hi ha aquesta... Bueno, aquesta revisió del Gloomhaven, clar, hi ha un problema amb els patrocinadors que hi ha hagut del crowdfunding.
0: Clar, tu has d'arribar allà, arribes amb el paquet i dices, quant costava 100? Doncs pues no, 245.
1: Clar, recordem que el crowdfunding i és un dels grans problemes dels arancels, perquè els productes tancats, bueno, doncs sí, tenen un problema, però és un producte tancat que encara no has venut, que al final te'l menjaràs. Però el problema del crowdfunding és que són gent que ha pagat per avançat un preu que el producte ja no val aquell preu. Per tant, li has de dir al client que ja t'ha pagat una pasta. Xato, te'n recordes que això valia 100? Doncs ara val 200.
0: I
1: et falten 100 per pagar.
0: Bé, bueno, llavors, què? Aranceles sí, aranceles, no?
1: Home, aranceles...
0: Tu com creus que funcionarà això als Estats Units?
1: Què vols? El que vull que passi o el que crec que passarà?
0: El que crec que passarà.
1: El que crec que passarà
0: però,
1: és que...
0: Com palillo en la boca i sí, el carajillo en l'altre.
1: Sí, perquè a més jo no sóc economista, per tant estic parlant per parlar. El que sí que crec que aquest senyor amb els arancels, el senyor Trump, s'ha plantat a la taula, perquè ara està de gira, per Europa.
0: Ha fet el gest de treure les coses de la butxaca.
1: Sí. S'ha plantat i ha dit, mira, jo dic això, ha sacsejat la borsa a Estats Units, l'ha sacsejat d'una manera molt perillosa, vale? Sí que és veritat que l'ha sacsejat d'una manera perillosa, però si ho fa un senyor que ha viscut tota la seva vida de les finances, segurament que alguna cosa deu saber...
0: Sí, pues Xina està molt feliç, eh?
1: Sí, no, Xina està...
0: Fixa't que ja, jo sé d'altres empreses i tal que el que estan fent és desviar els vaixells que arriben als Estats Units, no arriben als Estats Units, sí. I es desvien a Europa.
1: Sí.
0: I hi ha compradors a Europa, sí, que estan comprant aquests productes.
1: Sí. Ja han començat a comprar contenidors directament. Exactament. De material que... Bueno, doncs això...
0: I... Del Valodic, com allí lo va a vendre más caro,
1: també sí.
0: Però amb un idioma finlandès...
1: Sí, molt bé, molt subtil, eh? Ara sí. Mateix. Bueno, el cas és que jo crec que el dels arancels aguantarà.
0: Però serà molt guai. Què vol dir aguantarà?
1: Vull dir que, vol dir no, que... perquè hi ha la sensació de que serà, que és com una mena de farol, no? Que el tio està apretant, arribarà ara uns pactes comercials amb diferents en cada país i ja està, ximpum.
0: Però Xina no vol. Vull dir, no sé si esteu posats a les notícies geopolítiques d'economia, però Xina ja ha dit, i estos dos aviones te lo... devuelvo.
1: Sí. Clar, però la reacció de Trump a això no serà retirar els arancels. Serà, pues, dient una frase que diria el Donald Trump. Pues, pa chulo chulo mi pirulo. No, no? I llavors, al final, doncs, diu, pues ara, al 250. Sí, és igual, si tot és allò de, pues, a veure quin la tiene més grande, saps? Tots són molts machirulos allà amb la cartera en la mano.
0: Però totes aquestes empreses que estan fabricant en Xina, ja l'estic pensant en jocs de taula, sí. Verkamis, Kickstarts i tal, vull dir, estan enfonsant-les a la merda.
1: Clar.
0: Vull dir, però a la merda forta, eh?
1: El problema és que l'economia petita pateix la conseqüència més forta. I llavors hi haurà una neteja brutal d'empreses. Sí. També et dic que viurem una pujada de preus generalitzada.
0: Bueno, però això no sempre passa.
1: I d'aquí a un temps estarem parlant d'això, com dient, te'n recordes quan la van liar, no sé què? Perquè s'haurà normalitzat tot una altra vegada.
0: Sí, i bueno, si en el fons és una gestió de preus... Jo vaig a suposar, a veure si aquest 145% és sobre el PVP, prové o el cost de fabricació.
1: Ah, aquí va.
0: Si és del cost de fabricació, no us preocupeu, que és poc.
1: Sí.
0: Perquè crec que una carta costa mig cèntim.
1: Ah.
0: Vull dir, un mazo de cartes de 60 cartes et costa 2-3 cèntims, 5 cèntims. Mm-hmm. O sigui.
1: Mm-hmm. Bueno, doncs, clar, haurem de veure les conseqüències, lògicament, de tot això, i haurem de veure com qui s'aprofita d'aquestes conseqüències.
0: I qui treu un joc d'aranceles. No?
1: Ah, mira.
0: D'aranceles. Vull dir, el joc de taula dels aranceles.
1: Hola, no... No havia pensat, però això dona per un... Ai, no, clar, els de Looping era la sèrie 1900, clar. Sí.
0: Aquí no, seria...
1: Si fos 2025, Arancels.
0: Arancels. Hòstia, és que bo.
1: Pedro Soto, apunta. Aquesta te la regalem, des de l'hora lúdica et regalem aquesta idea. Si vols iniciar la sèrie 2000, que sigui 2025, Arancels.
0: Arancels.
1: Això estaria guai, eh?
0: Aquesta.
1: Se m'estan ocorrint altres, 2000.
0: I a la portada què poses? Jo anava a faltar
1: no,
0: molt.
1: No, no, el tram amb la pissarra aquella.
0: Oh, sí, sí.
1: O sigui,
0: sí.
1: El tram amb la pissarra. No? 2025 arancels. Bé. Vale, mira, li faré un muntatge i li enviaré al Pedro Soto per donar-li alguna idea. Tu com ho veus, això?
0: Jo ho veig negre. Però vol dir que hi ha Frohaven, que tornarà a Europa, sí. El preu del Frohaven baixarà.
1: Sí? I que és l'única cosa que t'interessa al final, no?
0: És que a mi la resta me la rep.
1: Escolta, quin és el joc aquest? AEG Games, que és el Thunderstone Quest.
0: Thunderstone Quest.
1: Aquest hi ha hagut un problema, també.
0: No, sí, he vist una notícia per allà, però esperava que la posessis tu.
1: Sí.
0: Però jo no...
1: No, del rotllo, que hem hagut de parar produccions. També produccions de Thunderstone Quest, bueno, on hi ha gent que ha posat molta pasta.
0: Clar, segurament és... Si la cosa continua així, això no sortirà.
1: No. Oh. I Cool Mini or Not... ja ha anunciat pèrdues milionàries i aturar la producció de certes línies seves. Entre elles, són Visay.
0: Sí, Culmino no te pinta olor a...
1: Tancament.
0: Sí, a huele cerrado.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però clar, estem parlant d'empreses que fa 2 anys parlàvem d'elles com que ja...
0: Eren brutals, eren gegants.
1: Feien milions i milions de dòlars en re, treien un joc i el vaquejaven per 3 milions de dòlars, però 4 milions de dòlars.
0: El Zombicide, no sé quants anys porta al mercat.
1: Bueno, i els que els hi quedaven.
0: I quantes versions han fet de X-Men, de no sé què, sí, de sí, qual sí, que
1: sí,
0: vulguis.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs aquí estem. El senyor Trump li ha posat una miqueta de xitxa. De pa euro.
0: No? Sí, de pa euro. Gestió econòmica.
1: Sí. Està guai el tema, però aquí al bar, tio, és una miqueta així...
0: És que necessito donar notícies, ja.
1: Sí? Va, però vinga, va, anem cap a dalt. Va, mira! Bueno, doncs pues mira, vés pujant tu...
0: No, per emportar. Vale, per
1: emportar. Tu tens que guai. Vinga, doncs anem cap a dalt.
3: Notícies lúdiques.

0: Vinga, notícies fresques.
1: Vinga, notícies, notícies.
0: Vull parlar d'una notícia,
1: sí?
0: Però et deixaré tu primer.
1: Ah, vale, vale. Doncs mira, jo et vull parlar d'una que em fa gràcia.
0: Vinga, a veure,
1: què? Fa rotllete. La gent de CMYK, ara mateix no es localitza.
0: CMYK, aquests són...
1: CMYK.
0: Em sona d'algo, em sona...
1: És un editor. YMCA. Sí,
0: no,
1: aquests, correcte, els del Village People, però a part dels discos del Village People, és l'editora mare de jocs com la Taverna Vallfonda,
0: vale,
1: com el Wavelength,
0: vale,
1: que
0: sí.
1: No sé si va haver-hi traducció per Wavelength,
0: sí,
1: va publicar
0: sí.
1: Com a Wavelength.
0: Com a... Sí, perquè Wavelength, que és aquest del...
1: Sí.
0: S'ha posat de moda a TikTok, això?
1: Ah, sí?
0: Hi ha gent jugant al Wavelength, aquest.
1: Ah, doncs mira. Doncs aquesta gent fa uns anys va crear el Illusion, que ara mateix no sé si ho recordes.
0: No ho recordo.
1: Però quan vegis la imatge...
0: No ho recordo.
1: No? Vale. L'Illusion era un joc que no sé qui el va publicar aquí, jo sé que està publicat en castellà, on tot això són jocs dissenyats pel senyor Wolfgang Rush, okay? Vale. Que és el senyor del The Mind, per exemple.
0: Vale, o sigui, vale? Jocs raríssims.
1: Sí. Doncs a l'Illusion havies de posar en ordre unes cartes seguint un patró de color, seguint una certa lògica de colors. Són cartes amb uns motius molt, molt estranys i molt psicotròpics i molt d'allò, i tu has de trobar una lògica i fer un patró de colors, vale? Ascendent, descendent, etcètera.
0: El que jo pensava abans.
1: Jocs estranys,
0: sí.
1: El que has dit. Bueno, el senyor Rush s'ha d'admetre que és un senyor que fa jocs estranys.
0: Estem en un horari infantil, no? Vull dir, no pot
1: sí,
0: dir...
1: no pots dir això que estàs pensant.
0: Vale.
1: Ok, doncs...
0: No anava drogat.
1: Doncs l'Illusion, que es va publicar el 2018, ara es tornarà a publicar una versió nova, una revisió, precisament feta per CMYK, que es diu Figment, ok? Sí. Figment. I t'ensenyaré les cartes perquè són superxules.
0: Ah, tens un fil aquí de colors,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. S'han currat una estètica molt guai.
0: Bueno, vale? És igual que abans, però menys fumada.
1: Bueno,
0: tonalitats pastel.
1: És estètic.
0: No?
1: És estètic.
0: Un verd, sí. Un blau, suau...
1: Vale, doncs aquesta és la notícia? No. La notícia és que la mateixa editora està parlant amb una... Bueno, està parlant, no. De fet, ja està parlat amb la CBS americana, amb la canal CBS, i estan fent un... estan dissenyant un concurs televisiu inspirat en aquest joc.
0: Uf.
1: Per tant, un joc de taula que servirà de base per un concurs televisiu.
0: No. Corregeixo. Un joc de taula?
1: A la tele.
0: Una mica estrambòtic?
1: Sí, bueno.
0: Que es torna a reeditar, canviant
1: sí.
0: Els colors
1: sí.
0: Perquè eren massa estridents.
1: Sí.
0: I això s'ha ficat en un canal de televisió.
1: Sí, i ara farà un programa de la tele, un concurs a la CBS... que jugaran aquest joc, però bueno, d'alguna manera més televisiva.
0: I això és notícia.
1: Això és notícia.
0: Vale. No, vale. Sembla
1: perquè
0: bé.
1: Han parlat amb el senyor Wolfgang Rush i aquest senyor ha de fer el joc adaptat a la tele.
0: Jo vull veure-ho.
1: Això és com a mínim és curiós.
0: Podríem posar un programa sencer aquí.
1: Sí.
0: Un dia d'aquests que no treballem
1: no
0: nosaltres,
1: treballem. Vale.
0: Posem ara.
1: Doncs, no, però això em recorda quan es va fer aquell documental que estava inspirat en El Hombre es Lobo de Castronegro.
0: No va ser un documental, va ser una pel·li.
1: Bueno.
0: L'has vist, no?
1: Sí. I clar,
0: ah, pues jo no.
1: No? Però és un producte molt guai.
0: Sí, la idea era xula.
1: Sí. Doncs, que arribi a aquest nivell, doncs em sembla meravellós. Jo, per mi és una notícia molt més que bona pel món que ens ocupa, dels jocs. Què et sembla? No t'ha motivat?
0: No.
1: Ets molt ranci.
0: Li falta algo, aquesta notícia.
1: Bueno, bàsicament perquè no t'agrada el joc del que s'han inspirat.
0: Òbviament.
1: Vale? I això però... no et motiva. Si fos un programa de tele inspirat en el Gloomhaven, doncs estaves allà amb l'espassa.
0: Brutal.
1: Estaves allà amb l'espassa. Vinga, va, i ara parlaràs d'una notícia que sí, veus? Que sí que és interessant, no?
0: És molt interessant.
1: A veure, digue'm.
0: Però és una notícia que als nostres oients els interessa.
1: Vinga.
0: Si jo sóc un oient
1: sí.
0: I sóc un comprador compulsiu, necessito saber
1: sí?
0: Quin és el millor joc.
1: Hòstia.
0: I per això, necessito...
1: Quan dones aquesta cadència fa ràbia, eh?
0: Els premis. Sí, parlarem de dos, dos premis.
1: Dos premis.
0: Otorgats al mateix dia?
1: Al mateix dia?
0: O en 24 hores
1: de distància. O com a mínim a la mateixa localitat.
0: Mateixa localitat,
1: sí.
0: En mateix festival.
1: Sí.
0: Amb jurats molt diferents.
1: Sí, em consta que sí.
0: Vale? I vull començar.
1: Alerta.
0: Pels Premis Catalunya 2025.
1: Premis Catalunya 2025. No, tenim aquí ja els Premis Catalunya 2025.
0: Són 2025 entregats al 2025.
1: Sí, és l'edició 2025, però es premia a Jocs. Sí,
0: és que amb l'altre m'heu fet un creuament de cable.
1: Vale.
0: Ja t'ho diré.
1: Doncs ja tenim els premis, bueno, els tenim, ja fa setmanes que els tenim, des del Festival del Joc del Pirineu. Tenim els Premis Catalunya 2025. Vinga, Javi.
0: Serà fàcil?
1: Vinga.
0: Serà senzill?
1: Sin dolor.
0: Millor joc de taula infantil en català.
1: Vinga.
0: És a dir, que està en català. No, que tu veus i sí, jugues en català.
1: En català.
0: No fa falta fer una traducció del idioma de l'imperio, no?
1: De l'intergaláctico.
0: El millor joc infantil en català és per Nessie.
1: Nessie.
0: Bueno, perdó. Nessie.
1: Nessie.
0: Nessie?
1: Nessie.
0: Està en català? La pregunta és si és oberta o és tancada.
1: Ai, Déu meu. Vinga, un disseny de Quico Domenes, Josep Anton Font, amb il·lustracions d'Ariadna Altamira, i editat...
0: Per Tutomeitos.
1: Per Tutomeitos, vale? Nessie, enhorabona i enhorabona a Tutomeitos per la... per l'edició de, del joc. Molt bé.
0: Millor joc de taula familiar en català.
1: Millor joc de taula familiar, eh?
0: Se l'emporta...
1: És la teva categoria.
0: Ja no. Bueno, joder, me'n vaig. Se l'emporta...
1: Sí?
0: Trekking.
1: Trekking, el joc dissenyat per en Guillem Coy i en Ferran Renalías, amb il·lustracions de Michel Verdú, o Michael Verdú, no sé.
0: Michael.
1: Vale. I editat per...
0: TCG Factory,
1: el Trekking, que aquest el vam arribar a veure quan estava en format proto. No me'n recordo en quines jornades.
0: Igualment, Guillem Coll i Fran Renalías portant una ratxa ben bona.
1: Bon combo. Molt bé.
0: Vinga, i ara sí.
1: Perdona'm, tenim el millor joc de taula infantil, el millor joc de taula familiar, i ara...
0: El millor joc de taula avançat.
1: Avançat.
0: En català.
1: Avançat al seu temps.
0: No.
1: Ai, avançat, de complexitat.
0: De complexitat. Mitjana alta.
1: És per...
0: Millor joc de taula avançat en català se l'emporta... Saltón Sea. Està en català, no? Saltón Sea.
1: El Saltón Sea, que el vam tenir aquí al programa. Mira, el públic es posa en peu. Saltón Sea, que és jugar aquest joc i se't queda la boca seca, eh?
0: Sí.
1: Se't queda... Dius... necessito veure alguna cosa perquè entre la sal
0: del sí
1: i després que el tema digestiu ja
0: és durillo. Pues és un disseny d'en David Bernal. Il·lustració Amèlia Sales.
1: Per cert, un aspecte gràfic al Salt on sí que jo encara
0: molt xulo.
1: És al·lucinant, i aquest està editat per De Virimedia. Doncs molt bé, el Salt on sí, enhorabona al David, a l'Amèlia i a la gent de De Vir per aquest premi. Molt bé, Premis Catalunya, que bé, tornar-los a tenir.
0: Molt guai. Fa molt que no faig la secció de Manuel Banc Català.
1: Sí. Ah, doncs mira. Potser estaria bé. Agafem aire i diem els altres premis.
0: Vinga, però aquests molt ràpids.

0: Vale, ara un altre vinga. Bloc de premis.
1: Vinga. Vam dir que es van lliurar aquests premis al mateix, entorn que els Premis Catalunya.
0: Exactament.
1: Que és el Festival del Jove Pirineu i estem parlant...
0: Dels premis...
1: Tàbula.
0: Tàbula.
1: Tàbula, no. Tàbula.
0: Tàbula.
1: Tàbula rasa. Tàbula.
0: Però no té accent.
1: Ja, però... Ja. Ai, Déu meu, el de mates. Bueno, va, evolucione usted.
0: Els Premis Tàbula... Començo, a saco, eh?
1: Vinga.
0: No, això serà un no parar, un
1: sí,
0: xarreu.
1: És que una de les coses que té el Premi Tàbula és que té més categories que els Oscars de Hollywood.
0: Sí, sí, bueno...
1: Hi ha més categories que jocs publicats.
0: No passis.
1: Sí, per això repeteixen alguns.
0: Per cert, hem de parlar d'un premi, eh?
1: Hem de parlar d'un premi?
0: Sí.
1: Ens han donat un premi?
0: No.
1: Ah, vale.
0: Millor producció i components per Coffee Rush d'Asmodee.
1: Producció i components, eh? Aquesta categoria m'agrada bastant.
0: És guai.
1: Coffee Rush,
0: que toques.
1: Que si l'heu vist, doncs sí, sí. Va cargadito hasta arriba.
0: Ahí está. Millor il·lustració a Unconscious Mind.
1: Unconscious Mind, de...
0: De Maldito Games, aquí.
1: Correcte, de Maldito, que té les il·lustracions del Vincent Dutré, entre d'altres, però el més notable, el més reconeixem els aficionats als jocs de taula són les il·lustracions del senyor Dutré, que són molt, molt reconeixibles.
0: Bueno, és que la portada és espectacular.
1: Sí, sí.
0: Cada vegada
1: sí,
0: que mires la portada, trobes un detall diferent.
1: Sí, sí.
0: Que si el gat, que si la persona dels núvols, sí, que si la gaviota, brutal.
1: Sí, sí. Sigmund Freud, allà, donant-li el coco.
0: Millor joc d'autoria espanyola.
1: Vinga.
0: Per Men Nefer, editat per Ludonova, de Germán P. Millán.
1: Sí, sí, sí, el Men Nefer de Ludonova, que només escolto coses bones, ja t'ho
0: sí,
1: dic ara.
0: Sí.
1: Només escolto coses bones d'aquest joc.
0: Oye, Ludonova, envies aquí un joc?
1: Per poder parlar que no sigui d'oïdes, no? Jo,
0: sí, per jugar-ho nosaltres. No, no, o sigui, no farem ressenya ni res.
1: No.
0: Vull dir, el jugarem i punt.
1: Per jugar-ho ja està, no?
0: Ja està.
1: Vale, molt bé, molt bé.
0: No, doncs, jo soc sincer, vull dir que després no s'ha gent...
1: Ens agrada parlar del Germán Millán pels premis i no per altres coses, lògicament.
0: Ahí està.
1: Estic contents per ell.
0: Millor joc abstracte.
1: Ai, com m'agrada.
0: Se l'emporta.
1: M'agrada molt.
0: Harmonies,
1: Harmonies.
0: Sí, creat sí, sí, per Johan Benvenuto.
1: Johan Benvenuto.
0: Hòstia, la meva dislexia és molt forta, a vegades.
1: El Harmonies, que és molt guai. M'agrada molt. M'agrada molt. Trobo que és un joc molt bonic.
0: Sí?
1: Molt bonic.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Vinga, va.
1: Vinga, millor party.
0: Millor joc party se l'emporta Gestrudis.
1: Gestrudis.
0: Editat per Record Lemon, de Jaime López i Jam.
1: I Jam, sí, Jam.
0: Què és Jam?
1: Jam, doncs és una J, una A i una M.
0: Molt bé, perfecte. Okay. I punt.
1: Doncs Gestrudis, un joc de fer gestos, de gesticular.
0: Gestrudis.
1: Molt bé, molt bé. Ho tenim.
0: Vinga,
1: continuem.
0: Millor joc filler.
1: No estic d'acord.
0: Jo estic super d'acord.
1: Jo no estic d'acord.
0: A mi és un filler filleraco, vull dir, no és un joc dur, això.
1: Jo, per mi, no és la categoria que li toca, però bueno.
0: Millor joc filler per Faraway, editat per Maldito Games, de Johannes Goupy.
1: Doncs el Faraway ni de conya és un party game.
0: És un... No, no, és un filler. És un joc...
1: Ai, perdó, és un filler.
0: Intermig.
1: No.
0: És que a mi... Jo... tenim 30 minuts, fer un Faraway.
1: Va.
0: És molt xulo, molt ràpid.
1: El
0: que passa que com la neurona postra no funciona ràpidament... Millor joc de cartes per...
1: Ara sí.
0: Millor joc de cartes
1: ara sí,
0: per...
1: Ara estic d'acord.
0: Millor joc de cartes per...
1: Faraway. Ara sí. Has vist com s'han de repetir? Perquè hi ha més categories que jocs. Llavors, doncs el Faraway, ara sí. Millor joc de cartes. És un juegazo com la catedral d'Albacete.
0: Ara no, sí. Que no, vist, no, cartes sí.
1: Que no he vist mai la catedral d'Albacete. No sé ni si n'hi ha catedral d'Albacete. Però bueno, si n'hi ha, és... el Faraway és millor.
0: Pues ja està. Sí, un joc que es diu Faraway, que és de cartes. Senzill. Fins a 4 jugadors,
1: Avanti.
0: Recordo. S'han portat dos premis, quina, és que és bo.
1: Quina meravella, això.
0: Millor joc temàtic per...
1: Bueno.
0: Rock Hard 1977, editat per David, de sí, Jackie Fox.
1: De la Jackie Fox, de la músic, de la rockera Jackie Fox, que ha tret un joc que l'ha publicat David, aquest Rock Hard 1977, gestionar-te la teva banda de rock.
0: No l'he jugat.
1: Doncs jo tampoc.
0: Pues ja està. Millor joc cooperatiu...
1: Aquest estic molt d'acord.
0: Aquí sí.
1: Aquí estic molt d'acord.
0: Millor joc cooperatiu
1: per... I ara diré una cunyalada d'aquestes bones, eh? Tu digue-ho, però vull dir una cunyalada.
0: Millor joc cooperatiu, Sky Team.
1: Sky Team.
0: De Luc Ramon.
1: I ara t'ho dic ara. Estem davant d'un clàssic.
0: Em sembla bé.
1: Estem davant d'un joc que d'aquí 10 anys es jugarà encara i diran jo vaig començar amb l'Sky Team, que m'ho vaig passar molt bé.
0: Però és per dos.
1: És per dos.
0: És
1: una experiència, és una experiència boníssima, boníssima. Jo estic, ja t'ho dic ara, eh? Me pongo en modo palillo en la boca i això és un clàssic. I punto.
0: Em sembla molt bé. Continuem?
1: Vinga.
0: Millor autoria.
1: Millor autoria.
0: És a dir, millor autor.
1: Sí.
0: Dani García.
1: Dani García, enhorabona.
0: Jocs Así, Tatoishi, Neko Syndicate i El Valle de los Molinos.
1: Sí, sí, sí. Oh, bé. Un dels autors més prolífics.
0: I més de moda, últimament.
1: Sí, sí, sí. Vinga.
0: Millor joc en solitari.
1: A veure, aquesta és la meva categoria. Aquesta.
0: Sí, llavors tu teu, eh?
1: Aquesta és la meva categoria. Deixa'm fer estiraments, vale? Vinga.
0: Millor joc en solitari.
1: No estic d'acord.
0: Molt bé. Final Girl, temporada 2, editat per Gen X, d'Even Derrick i AJ Porfirio.
1: Porfirio Chaparro. Doncs Final Girl, vale, és bon joc, és bon joc. Està bé, però com a millor solitari, escolta, no, va ser que no.
0: No has jugat, no?
1: Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, sí. He jugat a la primera temporada, per això.
0: Millor joc a dos?
1: Home, ja, aquest ja que hem fet el està solitari, claríssim.
0: Millor joc a dos?
1: Sí.
0: Per...
1: SkyTeam.
0: SkyTeam.
1: Clar que sí, clar que sí. Clar que sí, clar
0: si has que
1: sí.
0: dit que era un clàssic, havia d'estar aquí.
1: Vinga.
0: Millor joc. Eurogame.
1: El millor euro, ja directament. Anem a gestionar coses. És per...
0: Men Nefer.
1: Ah, repeteix el joc d'en Germán Millán. Men Nefer torna a repetir. I ara com millor euro, eh? Aquí ja estem pujant el listón.
0: Per què pronuncies al revés l'accent? Men Nefer?
1: Men Nefer, perquè és egipci.
0: Ah, vale. Bueno, tu saps més.
1: Si vols, et faig una petita classe de gramàtica d'egípcia.
0: Després, sí, això.
1: Vale? És persona de lado, ofreciendo así, pájaro mirando, ojo.
0: Era la notícia. No, la farem ràpid la notícia, no et preocupis. Vai.
1: Vinga.
0: Millor joc de rol.
1: Millor joc de rol.
0: Per...
1: Aquí ni... No tinc opinió.
0: Blade Runner, de The Beer,
1: Blade Runner.
0: De Thomas Harren's Thumb.
1: No estic en el mood d'això i
0: no, molt?
1: No conec la mecànica del Blade Runner de rol i res d'això, per tant, aquí em perdonareu.
0: El senyor del rol ja no ve?
1: Però ara et diré una cosa i torno a posar-me el palillo en la boca. Aquesta te la vaig dir, la següent te la vaig dir.
0: Sí.
1: I et vaig dir que seria aquest el premi.
0: Sí. Millor suplement de joc de rol per The Dracula Dossiers, Adolans, de Kenneth Hyde, Gareth Rider,
1: Molt bé. I després de que el Javi es recuperi de l'ictus que li ha donat, ja us ho dic ara, Dràcula Dossier és un suplement de rol que, si voleu, us el podeu comprar i us el llegiu com un llibre sense necessitat de jugar al joc. Vull dir, és una cosa, és una delícia absoluta. Absoluta.
0: Sí?
1: És un nivell. És com si s'hagués escrit un segon llibre de la novel·la de Dràcula. Boníssim.
0: Ho pintes boníssim, molt bé.
1: Boníssim. Sí.
0: I ara sí.
1: Vinga.
0: Dels últims.
1: Vinga.
0: Millor joc infantil per...
1: Ai, aquest m'agradaria provar-ho, eh?
0: Mi Pequeño Verdel. Editat per Maldito Games, sí. De James A. Wilson i Clarissa A. Wilson.
1: La versió infantil de l'Everdell, que suposo que portarà, en lloc d'un arbre, un arbust, no?
0: És que riu sol
1: és que se'm passa pel cap al moment, és una passada.
0: Millor joc d'iniciació.
1: Sí.
0: Harmonies.
1: És
0: joc d'iniciació?
1: És joc d'iniciació, sí, però té una profunditat xula, eh?
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Millor joc avançat.
1: Vinga, avança per la dreta.
0: Men Nefer.
1: Mira, ara ho has dit millor. Men Nefer, una altra vegada, tercer premi que s'emporta, el Men Nefer.
0: A millor és bo, no?
1: Sí. L'haurem de provar.
0: Bueno, Ludo no va.
1: Vinga, avui ahir la que viene.
0: O Germán Millán. Oye, envia una còpia. Vull dir que no...
1: Sí, no passaria res.
0: Ja et pago els costos de l'enviament.
1: Sí. Va, tira.
0: Millor joc de l'any, se l'emporta.
1: Millor joc de l'any.
0: Segons.
1: Paren les màquines.
0: Segons. El jurat.
1: No, segons no, primers, no?
0: No, segons el jurat de taula. Ua, tio, com estàs amb els codits dolents. No puc continuar.
1: Vinga, va. A veure, m'estic posant dret i tot.
0: Segons el jurat de taula.
1: Todos en pie.

0: Tenim un conegut que el porta i que podíem fer un Blood on the Clock Tower, però jo només jugo si em toca el borratxo.
1: Va, és igual.
0: Molt bé, doncs aquí els Premis Tàbula, déu-n'hi-do, eh? Categories a tope.
1: Així que, Matt Neffer,
0: sí, sí, ens apuntem.
1: Faraway.
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Bé. No, com sempre, els Premis Tàbula, sempre un mostrari de diversitat.

0: Què hem jugat?
1: A què hem jugat? M'agrada, m'agrada.
2: Javi, que això ja, que ja tenim una veu enregistrada que ho fa bé.
1: No he dit la de notícies lúdiques.
2: Ja, però ja has dit el que hem jugat. Mira, sona així, la veu aquesta és ja veuràs, ara el saps l'Isaac.
0: A què hem jugat?
2: Ara, veus? És així.
1: Vale, vale, ho fa millor que jo.
2: Però el senyor de la veu ho fa millor que tu i jo.
1: Vale, jo he jugat poc.
2: Sí?
1: Sí.
2: Però de qualitat.
1: De molta qualitat.
2: Oh, quina molta meravella. Quina meravella. Jo he jugat molt i també de qualitat.
1: Vale. Dir-te que és l'únic joc que no he portat, perquè després farem fotos.
2: Molt bé.
1: No? Farem
2: molt
1: fotos,
2: bé, sí,
1: no?
2: Va, sí, clar, clar, sí. Clar, clar, clar.
1: Avui he portat capses...
2: Aquí hi ha portes. Material, hi ha material.
1: Pues és un joc que, clar, l'he de comentar. Sí? És obligatori comentar.
2: Sí.
1: Que és el Detective Connection Viena.
2: Vale, vale, vale.
1: Sí?
2: És de la sèrie Detective, potser?
1: Bueno, no sé què és la sèrie Detective, però bueno, segurament sí.
2: Bueno, que hi ha diversos, no?
1: De... No hi ha molts, eh? No, crec que hi ha dos.
2: O tres, no?
1: Però és igual. És igual, Detective, sí?
2: Sí.
1: Clar, jo, clar, amb aquesta música no sé si entra, però imagina't.
2: Vale, m'imagino.
1: Guerra freda. Gràcies.
2: Ui, guerra freda, vale.
1: Vale? Viena, Berlín, vale? Tu ets de la... investigadors.
2: Sí.
1: Però no d'aquests investigadors de... Oh, hi havia un assassinato. Sí, no, no, no, no. D'aquells que han de ser la intel·ligència.
2: Sí. Ah, ok, ok.
1: Vale? Tu ets la intel·ligència estadounidense.
2: Ah, molt bé. La CIA.
1: No, però no fas de CIA, és una altra
2: cosa. O la tia, no? Que era on estava morta Luis Filemón. Bueno, perdona. Perdó.
1: No puc posar a sèrio.
2: Perdó.
1: Jo és que no sé si és un joc.
2: Hòstia.
1: Clar, tu ves allà obres... I dius, bueno, treus unes cartes, però sí, que són Operació Langosta, Operació Bikini i Operació Redada. Vull dir, un full d'Ina 4 per les dues cares, on t'explica què és el que has de fer, però rotllo, ha habido un asesinato hace 24 hores, sí, el 7 de marzo en el Hotel Hoskins, en Viena, i està relacionat amb el co. Trobar el què, el com i el on.
2: I pa'lante. Així.
1: I és super immersiu, perquè tu vas, clar, tu llavors dius, consulta sobre l'assassinato en la CIA, consulta sobre l'assassinato en la Interpol, o ves a l'hotel i pregunta al sirviente. I quan vas allà, agafes la carta, bueno, aquí el joc està marcat unes caselles, sí, però clar, la carta és, te diriges hacia l'hotel, aparques l'hotel, antes d'entrar te fumes un cigarro.
2: No sé,
1: tires el cigarro.
2: Té un puntet allà narratiu, no?
1: Però és que no hi ha joc. Vull dir, el joc és... He vist una carta blanca, he vist una carta vermella, he vist una carta negra. Ja està. I quan omples totes les tipus de cartes que posen visitar en aquell cas, s'acaba. I vas indensant-te a tota la història.
2: Ah, que guai.
1: Trobes totes les vessants. No? Els que ells que els agradin la investigació pura, és molt xulo. I a més, té referències... bueno, recordo una que això fa referència al reglament de la no sé què. ¿Vale? De les pernats, per dir algo, ¿vale? Rollo militar. I porta un símbol. Aquest símbol vol dir que pots anar, consultar-lo i veure el reglament perquè és real.
2: Uh-huh.
1: O si fa referència a aquest, va sortir aquest article periodístic en no sé quin dia. Tu vas al dia del Daily News Viena
2: i surt. Ja.
1: I surt.
2: Hòstia.
1: Posa connexió. O detective. Uh-huh. Està buscant. I clar, és super immersiu. Són quatre casos lligats entre ells. Vale? Necessites un ordinador perquè has d'anar ficant uns enigmes, sí, i fer, sí, l'informe final allà.
2: Vale.
1: I ja està.
2: Vale.
1: Vull dir, i ho gaudeixes, eh? Vull dir, és una experiència. No és un joc, és una experiència.
2: Que guai, ho estic buscant perquè precisament me l'has venut tan bé que estic

0: posar, posar connexió a Viena. A mi ho trobes millor, eh?
1: Sí, sí. Estic mirant de... Perquè jo, ara pel que m'estàs parlant, a mi em venia al cap la sèrie de Detective, el Modern Crime Board Game, aquest que va sortir el 2018.
0: Sí, però no és, diria que no és aquest.
1: No, no és d'aquesta sèrie. Vale.
0: Ara miraré... No, no, no. No?
1: No? Aquest és el que també eren cartes, però aquest és el de les ulleres, saps? Aquest és sí. Que...
0: Sí, sí, sí.
1: Era molt guai.
0: I està molt guai perquè aquest, el Connexió Viena, vam jugar un abans, que no recordo quin era, que era dolent tot. I aquest va ser molt guai, molt profund. Aquest és.
1: Aquest.
0: Connexió Viena.
1: Connexió Viena.
0: Vull dir, és brutal, superimmersiu. Clar, hi ha un moment que et diu, busca el periòdic tal, i tu te'n vas, tens un paquet de folis.
1: Vale, això m'està recordant molt al Detective Assessor. Saps?
0: Sí.
1: El Sherlock Detective Assessor.
0: Tenim un col·lega que l'ha jugat i diu, és millor que el Detective Assessor,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: et fiquen
1: sí.
0: Més a la història. Ves, quan has de veure, ves a l'arxiu tal, i treus fulls de l'arxiu, vas mirant, mm-hmm. Hi ha mapes, hi ha horaris, tu has de fer les conjectures,
1: vale.
0: Hi ha fitxes policials...
1: Que xulo.
0: Molt, molt xulo.
1: Bueno,
0: molt.
1: Estic veient que és un joc del senyor Ignasi Trevicek,
0: sí.
1: que té la seva fama, i sí que està dins del sistema detective, eh? Sí que està dins del
0: sí,
1: sistema.
0: Sí, però aquest és molt més lleuger,
1: sí, sí,
0: vull dir, aquest
1: que...
0: sistema detective no es nota, és bastant... Vull dir, jo dubto que sigui un joc de taula.
1: No, sí, sí, és...
0: Però bueno, ja estàs veient la pila de quina... fulles, de dossiers, vale. Els missatges xifrats...
1: El missatge xifrat, oh, té una pinta brutal, això.
0: Espectacular.
1: Que guai.
0: Si t'agrada, la investigació.
1: Vau treure l'aigua clara?

0: pren els déus que et donarà més avantatges possibles.
1: Bé.
0: Al final estàs fent un abstracte de combinar formes, colors i alguns poders especials. El vaig trobar prou entretingut, no és la profunditat, no té cap mena de profunditat, i prou entretingut per passar l'estoneta.
1: Bé, i per dos.
0: Em va agradar molt.
1: Molt bé.
0: Per tant, Arquitectos de Amitis.
1: Ara, que m'has dit Arquitectos de Amitis i m'has recordat d'una cosa.
0: Digue'm.
1: Perquè vaig veure Instagram fa poc i vaig veure la gent de Mi Pelambrera.
0: Sí.
1: Sí? Que estava jugant al Ra.
0: Oh!
1: I ja està, fins aquí
0: bonito,
1: puc dir.
0: Que bonito, recorda que no veies. Crec que tenim temps per fer un ràpid. Sí?
1: Sí.
0: Doncs vinga, fot-ho.
1: Vinga, va, faig. Aquí, sin canvi, sin espai, sin temps.
0: Ostres.
1: Què parlo, del petit o del gran?
0: Petit.
1: No, m'està fastidiant.
0: Doncs el gran, però tens un minut.
1: Tinc un minut?
0: Tens un minut.
1: Va, llavors el petit.
0: Vinga, què tens?
1: Claim Alianzas.
0: Bueno, el claim ja està explicat.
1: No. Valga'm Déu. La gràcia del claim Alianzas és que tu l'has d'ajuntar amb un altre claim, això és superimportant.
0: Sí.
1: És a dir, tu has de tenir un altre claim, el que vulguis,
0: vale.
1: Un altre.
0: Sí.
1: Aquí, en el claim Alianzas, venen dos races noves.
0: Sí, vale.
1: Bé, perfecte. Però bé, una forma de jugar cooperativa.
0: Oh, alerta.
1: Llavors, la gràcia és que tu has d'anar a jugar les bases, o sigui, es juga igual,
0: sí?
1: Però has d'anar jugant les bases i anant derrotant els monstres i els capitans.
0: Vull dir que hi ha una raça que fa d'enemic de la resta.
1: Sí, però bueno, està sobre el taulell i l'has d'anar matant i has de veure amb quins números pots derrotar-los o quina combinació de números pots anar fent i tal.
0: Uh-huh.
1: Bueno, tens després una gestió de temps, perquè la idea és que tu vas agafant les teves cartes i vas agafant els bitxos.
0: Vale.
1: I després, al final, vale, he derrotat aquest o no?
0: Us recordem que el Claim és un joc 100% competitiu i amb aquesta expansió... Per dos jugadors. I amb aquesta expansió, Alianzas, publicada per SD, es pot jugar, doncs això...
1: De forma cooperativa.
0: De forma cooperativa. Té el seu rotllet, jo crec.
1: És molt xulo.
0: Sí?
1: Senzill i xulo.
0: Estàs escoltant la música de fons?
1: S'estan fotent fora.
0: S'estan fotent fora.
1: No puc parlar del Megacity Oceania.
0: I jo no puc parlar del Finspan.
1: Però el Megacity Oceania té una història darrere.
0: Sí?
1: Sí.
0: A veure, pots explicar-la en 5 paraules?
1: Mazom?
0: Sí?
1: Gratis?
0: Sí?
1: O sigui, cajote. Cajote.
0: Vale. Molt bé, doncs això, si voleu saber com acaba aquesta història, estigueu atents a l'edició 232 de l'Hora Lúdica.
1: 233.
0: 233?
1: És que la 32 a millor no vinc.
0: Que
1: no t'ho anava a dir després, però...
0: La madre que lo trajo. Molt bé, doncs escolteu, gràcies per estar, com sempre, pendents a l'Hora Lúdica, gràcies, Isaac, pel control tècnic i res, anàvem a parlar de molts de jocs i al final hem parlat només de 3.
1: Així que...
0: La setmana que ve en parlaré jo dels meus, que són els que molen.
1: Ahí està. Adéu.
0: Adéu.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vulpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Així ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Quan Media. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
1: El govern de Vulpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vulpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
0: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMA Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Quat Media. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
2: Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual amb 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
0: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcuatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels raïls del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
3: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
0: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cuat.cat i als diferents butlletins horaris.
4: Informació de referència a Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Avui posem punt i final a la crònica sonora del 44è Festival Jazz Terrassa. Els directes celebrats escenaris emblema del certamen Vallèsà ens han acompanyat en aquests darrers programes. Hem estat a la Nova Jascava pels concerts de club i a les matinals a l'aire lliure, a la Masia Freixa i a la plaça Rector Homs, amb les majestuoses esglésies romàniques de fons. Avui anem fins al Parc de Vallparadís, on tot i passat per aigua es celebrava el Pícnic Jazz. El Pulmó Verd agarenc acollia quatre fantàstiques actuacions que avui volem compartir. Comencem amb el jazz orquestrat de la Barcelona Jazz Orquestra.
1: Jazz Club Concert.

Rockin' Rhythm, el tema que esteu escoltant i que obria, donava el tret de sortida al Picnic Jazz Vallparadís 2025, tot un estàndard de Duke Ellington que sota la batuta de Dani Alonso i interpretat per la Barcelona Jazz Orchestra sonava de fàbula. Una potència a les seccions de trombons i un solo de clarinet formidable, tot i que la situació del Picnic Jazz no era l'habitual.

0: Hola, bon dia a tothom. Gràcies, gràcies per venir, sou molt valents. Benvinguts al Picnic Jazz Terrassa. No cal que ens aplaudiu, perquè entenem que és difícil, eh? Ens sentirem molt, molt aplaudits. No patiu. Va, presentem els músics així ràpid, perquè no sabem si estarem molta estona. Víctor de Diego.
1: Aplaudiu, aplaudiu.
0: Col de Moner. Lluc Casares. Adrian Cunningham. Jaume Badrenes. Matthew Simon. Raúl Gallego. Oriol Vallès. Víctor Carrascosa. Pablo Martín. Marina Planelles. Marc Martín. Albert Martínez. Esteve Pi. Dani Alonso. Em deixo algú? No. Va, doncs hem fet un tema de Duke Ellington que es deia Rockin' in Rhythm, i continuem amb un que és de l'Oriol Vallès i que estrenem avui, eh? I el tema es diu Tot pujant a la mola.
2: Preparats? Tot!

Des del parc de Vallparadís de Terrassa, on se celebra ja des de l'any 1999 el pícnic jazz, es pot divisar també la Mola, i el tema que escolteu, aquest original del trompetista terrassenc Oriol Vallès, porta per títol Tot pujant a la Mola. Com ha dit Dani Alonso, ara en aquesta presentació era un tema que s'estrenava en el pícnic jazz Vallparadís, un pícnic que, passat per aigua, va fer una mica de nosa als artistes. La Barcelona Jazz Orquestra, amb el seu repertori de swing, però també adaptat a l'actualitat, volia presentar força temes originals d'alguns membres de la formació, alguns de Lluc Casares, altres d'Adrián Cunningham, també d'Oriol Vallès, però la realitat va ser molt més evident. La pluja i les inclemències i la perillositat de les tormentes elèctriques van fer que només s'escoltessin 5 temes en directe. Avui al Jazz Club n'escoltem alguns.

Hey, Barabi Bob, un clàssic del repertori de Big Band, un original de Lion and Hampton, arranjat aquesta vegada pel saxofonista tenor de la Barcelona Jazz Orquestra, Lluc Casares, una peça molt ben arreglada per un músic que en aquests moments també dirigeix la seva pròpia Big Band. Aquest era una de les peces que s'interpretaven en la primera actuació del Parc de Vallparadís, d'aquest Picnic Jazz 2025 de la 44a edició del Festival de Jazz de Terrassa, que avui el Jazz Club us presenta.

El relleu, el swing i el jazz orquestrat arribava de la mà de la Groove Band capitanejada pel saxofonista terrassenc Guim Balàs. El repertori replet d'originals i la formació anglesa, amb Dave Wilkinson a la guitarra, amb Caspar Sanchals a la bateria i, de casa, Abel Boquera a l'orgue. Tot eren composicions noves com aquest vermut que esteu escoltant.

format d'òrgan trio amb Abel Boquera al orgue, Dave Wilkinson a la guitarra i Casper Sanchals a la bateria. Acompanyaven a Guim Balasch amb un repertori d'originals carregat de groove i de swing. Era aquesta nova proposta de Balasch on ofereix aquest equilibri harmònic, però a la vegada tan punyent i molt ben interpretat, on el groove i el funk van una mica a contrapès també amb el jazz. Balasch, que és un saxofonista de llarga trajectòria i molt estimat a la ciutat, i així ho va demostrar el públic que heroicament seguia des de la gespa els concerts de l'edició número, diguéssim, ja pràcticament 22 del Pingui Jazz al Parc de Vallparadís. Aquesta, benvinguda primavera.

La programació que s'escoltava el 23 de març de 2025 al torrent de la Font d'en Sagrera, al Parc de Vallparadís, concretament a l'escenari de la Carpa, mantenia l'esperit del Festival Jazz Terrassa, actualitat i qualitat. I Lluís Coloma i Blue Lumarini no van decebre amb la seva banda, acompanyats per Kit Carlos, que arribava des de Sevilla a la guitarra, Manolo Germán al contrabaix i Arnau Julià a la bateria. Presentàvem nou àlbum, We Like True Groove, aquest àlbum del que esteu escoltant precisament el tema que li dóna títol.

Coming Home Baby, un altre dels temes que interpretava Lluís Coloma al piano amb Lu Lu Marini, a l'escenari del Vallparadís, al saxo tenor, a la flauta, al clarinet i a la veu. Com estava en forma Lu Lu Marini, que va arribar ja molta estona abans sota la pluja i estava practicant el backstage sense parar fins que va arribar Kit Carlos des de Sevilla a la guitarra, Manolo Germán al contrabaix i Arnau Julià a la bateria. El trio de Lluís Coloma presentaven àlbum We Like to Groove i la presentació i la dinàmica del concert va ser fantàstica.

0: Jazz Club.
1: Moltes gràcies. Un plaer estar aquí. Al final el temps està aguantant una miqueta. Moltes gràcies per venir i donar suport al pícnic. Moltes gràcies a la gent de Jazz Terrassa per organitzar amb totes les coses que passen. Fora aplaudiment per tot l'estaf de Jazz Terrassa. Tenim a Kit Carlos a la guitarra des de Sevilla. Un fort aplaudiment. Arnau Julià a la bateria. Manolo Germán al contrabaix. El gran Blue Lou Marini. Jo sóc el Lluís Coloma, moltíssimes gràcies. Hem començat amb un tema que es diu We Like to Groove, que és el tema que dona nom al nostre disc. Si voleu el disc, està aquí darrere, la carpeta que està aquí, la tenda que hi ha aquí darrere, i al final del concert estarem firmant-los. I el segon tema que hem tocat és un estàndard que es diu Coming Home Baby. Ara tocarem un tema del Lou que es diu It's About Time.
2: Lluís Coloma, com sempre, exercint de líder, molt content per la participació de Blue Lou Marini en el seu darrer projecte. S'han conegut ja fa temps, han treballat junts i presentaven We Like to Groove en el 44è Festival de Jazz Terrassa. Ara estem escoltant It's About Time, un original de Lou Marini. Amb 79 anys portava d'aquesta professionalitat i sintonia a l'escenari de la Carpa de Vallparadís, a punt de fer ja 80 anys, una celebritat de l'escena del blues, del boogie, del rhythm and blues, que passava de nou per Terrassa.

mida que passaven les actuacions, els concerts en directe al Ball Paradís, en el Picnic Jazz 2025, semblava que el temps s'aliava amb el Festival de Jazz i els seus músics, perquè el sol veia el parc i feia presència perquè un públic tornés amb ganes a davant de l'escenari. Estem escoltant el darrer treball de Tòfol Martínez Blues Band, el bluesman sabadellenc, presentava nou àlbum, Starting Over Never Late, i ho feia molt ben acompanyat. Aquest Take It All In és un dels originals que vàrem sentir en directe.

Toco Martínez Blues Band amb Joan Pau Comelles a l'harmònica i la veu també, Gerard Nieto a l'orga Hammond i al piano, Amadeu Zunillo al baix elèctric i Agustí Borrell a la bateria. Comptaven en aquest tema que acabeu d'escoltar amb el guitarrista Manu Pérez, que va fer les delícies amb el seu Slay. Estem escoltant ara un altre dels temes originals de la banda que es varen presentar al Parc de Vallparadís, aquest This Fever, un original que va també agradar molt al públic i que va doncs, fer que aquest acte en el pulmó verd de urbà més jazzy de Catalunya, com és el Picnic Jazz Vallparadís, posés punt i final a una sessió, a una jornada un tal accidentada, però que al mateix temps es va poder mantenir. Nosaltres avui al Jazz Club us n'hem volgut doncs, fer 5 cèntims que poguéssiu escoltar, si no hi éreu, algunes de les peces que es varen sentir en directe. Mirarem de tornar-hi, no ja amb la crònica del festival, sinó seguint el fil, com sempre, de l'actualitat del jazz. Agrair a Marc Requesens, tècnic de gravació del Picnic Jazz, i com sempre, a Manolo Guerrero a les vies de so del programa.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
2: La música local a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
1: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Bulpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Així ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
2: El govern de Bulpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Bulpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no, en els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
1: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMA Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
3: Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
1: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels raïls del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
4: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
1: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
0: Informació de referència a Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
1: Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 25 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem el programa amb una tertúlia ciutadana amb Josep Amorós, Alba Roda i Laia Coronado. A continuació parlarem d'una de les cites culturals importants de la temporada, l'Encabronada. Ens acompanyarà la Júlia Molina, membre de Diables. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de serveis a les persones. Els Mossos d'Esquadra ens visitaran per parlar de la prevenció de robatoris a domicilis. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcoatenca i quines són les sèries que no ens podem perdre a les plataformes de la mà de Dimitar Draganov. I per acabar, farem xerinola a la tertúlia del cor amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica Rosa i Social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la jornada de videojocs en català que se celebra aquest diumenge a Sant Cugat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor, Albert Roda, president de l'Ateneu, i la Laia Coronado, periodista del Cugatenc. Molt bon dia, benvinguts, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bon dia.
1: Molt bé.
0: Teniu ressaca encara de Sant Jordi? O ja l'heu passat?
2: No, jo penso que és un dia com un altre que no sé qualsevol, però amb més emoció, diríem, no? Mm-hmm. Però sí, evidentment, ha sigut un dia fantàstic.
0: Laia, vosaltres vau tenir una feinada, eh?
3: Sí, jo una mica, però jo crec que no té un punt de feina i de cansament, també.
0: Josep, com el vas viure?
1: Bé, jo, per sort, aquest any no tenia llibre, amb la qual cosa no he tingut promos, així és que...
0: L'has viscut com a lector, no? Com a ciutadà.
1: Exacte.
0: Sense l'assignatures.
1: Sí, meravellós.
0: Escolta'm, abans de començar, però aprofito que tenim el Josep Amorós aquí per felicitar-te pel Premi Roca Awards de Literatura i Gastronomia en la categoria d'obra inèdita en català pel recull de relats Menú Degustació.
1: Sí, no Faves Contades.
0: No Faves Contades. Podia ser, també, eh? Podia ser un dels relats.
1: Sí, exacte.
0: Es tracta d'uns guardons que reparteixen els germans Roca per posar en valor la literatura gastronòmica que reivindiquen que va més enllà del receptari tradicional, no? L'entrega de premis ha sigut aquest dilluns, va ser a l'Espai Esperit Roca.
1: Sí, extraordinari, Sant Julià de Ramis.
0: A la fortalesa de Sant Julià
1: de Ramis. Com un niu d'àligues que veus tot Girona.
0: Us van convidar al menú degustació, no?
1: Ui, tant.
0: Ui, tant? Sí, sí. Home, quina enveja.
2: Sembla que això és el millor premi, no?
3: Sí, sí, sí, no, només sí, per això ja val la pena.
2: El menú degustació.
1: De veritat que sí, sí, sí.
0: El premi que, a més, de la dotació econòmica també consta en la publicació del llibre de la mà de Bacus Futur.
1: Sí,
0: no
1: segurament...
0: No sé si tens data de publicació.
1: Després de l'estiu. No sé si la idea és intentar arribar per la setmana del llibre, suposo que seria el més lògic, però ja ho veurem, tot dependrà de l'editora. Ja sé, en principi sé qui serà, no us ho dic encara. Uh-huh. I el segell serà un dels de Bacus Futur, que, com sabeu, és el fruit dels antics segells, dels segells amb més solera d'enciclopèdia, que se'ls va quedar a Bacus i que ara hi ha entrat el grup mediàtic del Jaume Roures, que al final és una injecció mediàtica i sobretot econòmica molt, uh-huh, molt, molt important de cara a la subsistència. Home, narrativa en català del grup és univers. Suposo que anirà per a univers. I és encantat d'anar a un segell que té un català de pes considerable. Sí.
0: Tu esperaves rebre
1: el
0: guardó? Com ho vas rebre?
1: No, sincerament no, perquè a més ha estat com una mica un bolet. És a dir, són sis guardons.
0: És la primera edició, a més d'aquests
1: premis? És la primera edició,
0: premis.
1: Sí, sí. Neix amb una idea, doncs, de convertir-se en un premi internacional de pes. Veurem com... Però vaja, el cognom Roca, doncs, ja vol dir alguna cosa i sponsors de primer nivell, etcètera. Turkish Airlines, mm-hmm, Volkswagen, etcètera.
0: Sembla que hi era, no? També la gala d'entrega entregant d'aquests guardons.
1: Òbviament. Doncs són sis guardons, n'hi ha tres d'obra publicada, català, castellà i anglès, no francès, curiosament, com comentàvem abans amb l'Àlvar. Un de reportatge periodístic, i doncs n'hi ha dos d'obra inèdita, castellà i català. Tots els altres premis eren tractats mm-hmm gastronòmics. És a dir, l'únic que és pròpiament dita narrativa, literatura narrativa, és el meu. Per això, doncs bé, jo quan el vaig agrair vaig dir, tinc la sensació que aquí sóc una mica un bolet. Mm-hmm. Al final és un recull de relats, i un recull de relats que està organitzat com si fos un menú degustació, per això es titula així, és el nom també del primer relat, però després, doncs bé, hi ha tres relats que són els aperitius, n'hi ha tres més que són els entrants, n'hi ha un parell de més pes que són els plats principals, i després hi ha uns postres.
0: Hi ha petit fur o no?
1: I hi ha un tallat amb llet natural.
0: Mira, i maridatge? O ens esperem a descobrir-ho?
1: Sí, exacte.
2: No hi ha un desgraciat. Un tallat amb llet descremada, amb sacarina...
1: No, Àlvar, no. Això ja és per la vida de cadascú.
2: Després, la decadència.
1: Clar, per la ficció ja saps que ens podem permetre.
2: Ara és curiós, coses més radicals. Estem amb la cultura de la gastronomia. A televisió,
1: sí,
2: tots els programes acaben no menjant, no fent... No... O sigui, hi ha una cultura de la gastronomia brutal. I moltes vegades tampoc es fa massa pedagogia, vull dir, es tirarem a dir allà, sí, quantitat de menjars així grassosos que no tenen cap mena de sentit, anem a dir, gastronòmic, però molt gastronòmic en el sentit, diríem, sanitari, però està ple, eh? Està ple.
0: De fet, em sembla que Catalunya és la capital mundial de la gastronomia aquest any. Tenim una mà de xefs impressionants i de restaurants reconeguts i d'altres sense reconèixer.
2: No, i són els llibres que es venen més, eh?
0: Que...
2: O sigui, són els llibres de gastronomia, són els llibres que es venen més.
0: Això no sé si em fa il·lusió, no?
1: Sí, sí.
0: Però sempre està bé, llegir sempre està bé.
1: Sí, esclar, jo com a anècdota...
2: Si com a relatat, està molt bé.
1: Fixa't que en el meu no hi ha, òbviament, no hi ha cap recepta. Si n'hi ha una, però vaja...
0: Escuinetes o no escuinetes?
1: Sí, sóc bastant cuineta, sí, però bueno, també sóc ordenat, eh? Sóc d'aquests que vaig fent i vaig rentant. Sí. És curiós perquè el guanyador en la categoria en castellà inèdita és un tractat sobre el sake. I parteix de la base, de que hi ha 120 tipus d'arròs per fer sake.
2: Sí,
1: sí. I això que et quedes...
2: No, és que cada població, cada ciutat, cada cultura té un munt de plats que realment nosaltres vam conèixer només una desena part de lo que es menja en el món, diríem, no?
1: Sí,
2: per tant, és curiós.
3: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Entrem a matèria?
1: Oh, sisplau. Fet
0: el reconeixement.
2: Home, això ja era matèria, eh? Això era una bona matèria.
0: I tant.
1: Gràcies, Alba.
0: De res, faltaria més. Sant Cugat acollirà aquest cap de setmana, de fet aquest diumenge, una jornada de videojocs en català. És un acte que es farà a la sala Clavé del Teatre La Unió. Serà un espai de joc presencial en català on els infants i els joves podran jugar en línia en el mateix entorn físic, diguéssim, a jocs com, jo que sempre dic que no el sé dir, EAFC25, que em perdoni algú si el coneix i es diu diferent, aquest el Mario Kart sí, ja l'hem jugat, el Just Dance o el Minecraft, entre d'altres. A més, a les 5 de la tarda hi haurà una xerrada adreçada a les famílies que es dirà "A casa juguem bé a videojocs", que és una conferència creada per la revista lúdica de videojocs en català per tal que les famílies entenguin el món dels videojocs i vetllin per un consum que sigui saludable, que sigui segur, que sigui responsable per part dels infants i els joves. Per començar una mica, quina valoració en feu d'aquesta jornada de videojocs en català que se farà aquest diumenge a Sant Cugat? No sé si creieu que aquest tipus d'esdeveniments són necessaris per fomentar també l'ús del català en l'oci digital, perquè també forma part de l'oci i sobretot de les generacions més joves.
2: De fet, jo haig de confessar que no he jugat mai a un videojoc.
0: No?
2: T'ho juro que no he jugat mai.
0: Mai estar,
1: ni al Tetris. Jo em vaig quedar al Tetris.
2: Bueno, aviam, si vol dir jugar totalment addicte, anem a dir, a jugar.
0: No,
2: mai.
0: Però jugar no
2: vol dir. Però alguna vegada potser el Tetris, no sé, però la veritat és que no. Jo vinc de la generació que jugàvem a bales, o jugàvem a futbol a les places, o a cavall fort... No voldria ser un reaccionari amb aquest aspecte. Jo penso que és una altra era en la qual doncs, necessita molta pedagogia, perquè entenc, i no conec massa el tema, però entenc que en molts videojocs hi ha la violència pel mig.
0: Hi ha de tot.
2: Moltes vegades. I llavors arriba un moment que dius, bueno, fins on arriba aquesta pedagogia, que pot ser una cosa, aquest congrés pot ser una cosa de màrqueting, que em sembla bé, però no res més, vull dir, però si fan pedagogia activa, jo penso que estaria molt bé, i més a més en català, evidentment, jo penso que pot estar bé. Jo inclús estic per anar-hi, perquè per entrar-me més de què va el tema. Perquè
0: segur que els teus nets hi juguen, no? Més o menys, o no?
2: Sí, els meus nets hi juguen, el paraulògic, aquestes coses, per exemple, no és un joc, però,
0: vull dir,
2: però
0: sí que és una mena de joc.
1: Sí, però no és videojoc, no?
2: Però no és un videojoc, vull dir.
3: Però és internet, és internet.
0: Sí.
2: Hi ha coses d'aquestes que sí, que més o menys entres.
0: Però també està gamificat, és un joc de català gamificat.
2: Sí, però entenent com a videojoc, d'entrada ja penso que és violent. És curiós,
0: potser,
2: vull dir, perquè no tinc aquesta...
0: On hem de canviar la mirada o la perspectiva i informar-nos de què és, no?, i de quins tipus de videojoc hi ha. Laia?
3: Sí, jo jugava al cavall fort i a les bales també, i també jugava als videojocs.
2: Però bueno, i els escacs, i el cartes, i el que sigui.
1: I a bàsquet, el que
2: calgui.
3: Sí. No, però vull dir que sí que ja soc d'una generació que he estat en els dos mons, però també és veritat que és el que deies, que potser pensem en els jocs violents, quan pensem en jocs multijugador i també algun tipus concrets, que és cert que són molt populars, però que no és l'únic tipus de videojoc ni multijugador ni tampoc en general, no? Perquè el que dèiem de Tetris i de... també són videojocs, i després això, que hi ha molts tipus de videojocs. Hi ha des de videojocs que a nivell estètic i a nivell d'història són impressionants, vull dir, obres d'art.
2: A nivell de disseny són genials.
0: De fet, els pressupostos d'algunes de les grans sagues de videojocs són superiors a les de les millors pel·lícules. Vull dir que hi ha una indústria del videojoc increïble.
3: Exacte. I sí que és cert que jo crec que hi ha també un cert punt de gènere aquí, perquè jo no he jugat tant a videojocs com el meu germà. I això, evidentment, va a persones, no? Vull dir que al meu germà li ha interessat més. Però sí que hi ha un punt de... Potser jo molt recentment sí que m'he interessat més per alguns jocs, perquè ja ho veig des d'una altra perspectiva, però durant una època que potser és quan més gent... O sigui, quan no, l'adolescència...
0: Quan l'entorn, no?
3: Quan l'entorn... Doncs segurament els nois estaven jugant molt a jocs i a mi doncs és com que no m'apel·lava, potser precisament perquè els videojocs dels quals potser es parlava a classe eren aquests més coneguts o més violents i tal, que potser a mi en aquell moment doncs, no m'interessaven. No dic que no estiguin bé, vull dir, igual m'interessaria jugar-hi, però no m'interessaven. I en canvi ara doncs, he descobert altres tipus de jocs que tenen un altres vessants i que, bueno, doncs, sí que m'hi he posat una mica, no? I això, i després... bueno, això. I el tema del català, doncs, bueno, com en tants altres àmbits del món digital, doncs és un repte per a qualsevol llengua, en realitat, que no siguin l'anglès i una mica el castellà, però que sí que ens hi hem de posar i és interessant que es faci això.
1: Benvinguda a la llengua, jo crec que el fet diferencial és aquest, és a dir, benvinguda a la llengua en el món dels videojocs, perquè és clar, la llengua d'internet és l'anglès i la llengua de la xarxa, malauradament, és el castellà, ho sabem tots, ho hem d'assumir. Malgrat la Viquipèdia, malgrat tot el que vulguis, tot això, òbviament, el català ha fet esforços considerables. A més, penso que té una presència a internet amb una mitjana molt superior a altres llengües més poderoses i amb un grau d'incidència important. Sí que és curiosa també la perspectiva de gènere que deies tu, tot i que ara no em voldria ficar-me en un jardí, perquè se suposa que les dones són més digitals que els homes, però bé, torno a dir, no em vull ficar en un jardí. Bé, sobretot això, benvinguda a la llengua. I també és interessant el que deia l'Àlvar, que penso que sí que compta, o sigui, aquí és obvi que hi ha un punt de màrqueting, o sigui, aquí estem, no, un punt i coma.
2: Sí.
0: Mira, volia aprofitar la intervenció que feia la Laia, que parlàvem del videojoc i que parlem del català, perquè ara recordava que a casa meva tenim la Nintendo Switch, en aquests moments és com l'última consola que tenim, les altres eren la PlayStation 2, que és de fa moltes dècades, i la meva parella just consumeix uns videojocs d'una empresa que és catalana, que ha guanyat ja dos premis internacionals al millor videojoc, i que aquest any li han donat per un videojoc en català que es diu Neva, que és meravellós, que no hi ha cap tipus de violència i que la indústria també a casa nostra i que es pot fer el videojoc i en català i amb bandes sonores composades per artistes de la nostra terra, doncs també tenen projecció arreu del món, molt més enllà dels videojocs de la violència. Vull dir, per desestigmatitzar una mica aquesta mirada que a vegades hi ha, i jo crec que sobretot de generacions potser de més edat, de que el videojoc es redueix només a la violència, no? O un tipus de...
2: Sí, per desconeixement, és evident que sí. No, jo algunes vegades sí que vaig jugar poc, tres o quatre vegades. Un amic meu es va comprar una consola d'aquelles grans amb una cadira de competició, un volant, i feien carreres de conducció. I això em va encantar. Això va ser genial. No era com una mena de videojoc, però sí que era un tema de competició.
1: Però això era analògic.
0: I el de Mat-Mat.
1: Això encara era analògic. Això era com el Comecocos.
2: Sí, sí. No, però vaig quedar al·lucinat del que es podia arribar a fer amb el tema dels videojocs, amb aquest aspecte, no? Però no m'hi he aficionat, evidentment no m'agrada. Tampoc m'agraden massa els jocs de cartes i així. Els escacs sí, evidentment els escacs sí, però els jocs una mica de carrer, s'hauria d'intentar recuperar els jocs de carrer també, no? Estaria molt bé.
0: Tot és trobar l'equilibri, no?
2: Sí, jo penso que sí, que realment, doncs, i, bueno, això enllaça amb el tema que després vols parlar, sobre el tema de la votació del jove de 16 anys,
0: Sí.
2: Realment, doncs, moltes coses també que tenen una certa influència també en aquest aspecte.
0: Creieu que és interessant que les institucions públiques, en aquest cas l'Ajuntament, promoguin aquest tipus d'activitat?
3: Sí, em sembla més interessant també aquest equilibri, no? A més, aquest factor de que sigui un espai de joc presencial, perquè tampoc és el mateix ben bé doncs, que hi hagi un espai més obert, o si fos a casa, doncs, un espai compartit, per exemple, que no espais més tancats, que habitacions i tal, que pot tenir un sentit d'intimitat, però que si estem parlant de menors, doncs, bueno, sí que hi ha un factor de... bueno, d'acompanyament de, dels pares o els responsables, que és important tenir en compte. I per tant, això, com crear aquests espais, no, que encara que sigui puntual, doncs, bueno, també genera una altra mirada, com més obert. I després, que sigui acompanyat d'això, una xerrada pedagògica, ho veig molt important, perquè a més és això. Jo fa poc vaig poder entrevistar a una experta que es diu Eurídice Cabañas, que és com un col·lectiu que es diu Arts Games, que fan una feina molt interessant, i que em comentava tot aquest tema de... bueno, que els videojocs no són només els violents, i que això potencia una mica, doncs, la presència i el coneixement de... el potencial que tenen els videojocs en àmbits com, per exemple, la participació ciutadana. És a dir, per exemple, crec, no recordo quin país nòrdic era, no sé si era Suècia o Noruega, no em sap greu, no de dir-ho bé, però van utilitzar un videojoc que es diu SimCity per que la gent pogués participar en la configuració com havia de ser una zona de la ciutat. Llavors és com que la gent s'ho imaginava a través d'un joc, i clar, és molt més fàcil després tot això traduir-ho en, bueno, en una proposta concreta. Però, bueno, o sigui, hi ha molts potencials de gamificació, el que dèiem, no sé, de paraulògic, de, que, és a dir, va molt més enllà d'estrictament d'un joc de tiros, diguem.
2: Sí, l'altre dia, amb la Universitat de La Pau, bueno, fa temps, sí, que recordo que els vaig comentar, dic, si féssim un videojoc per intentar, doncs, fer pedagogia de La Pau, sí, i intentar fer una relació entre la violència i La Pau, i llavors que guanyi La Pau. Per exemple, és un tema en el qual... però no, o per desconeixement, o sigui, no em sembla que no n'hi ha d'aquests vídeos així que d'alguna manera, doncs, puguin... No sé, potser sí, eh?
0: N'hi ha, alguns de civilitzacions que sí que has de tractar amb la resta de civilitzacions per evitar la guerra i que et destrueixin, bàsicament.
2: Sí, per això. No, que hi ha coses d'aquestes que...
4: Abans deies els escacs, també hi ha escacs en línia. Els escacs, al final, és això. Sí. Els Sims, veus, són de l'època dels... Els meus pares, els meus fills són millennials, i els Sims són de la seva època. És un joc que...
0: És la casa que mai podrem tenir, la que vam tenir en els Sims,
3: eh?
4: És clar, però jo penso que és una tendència que potser ens la podríem recuperar, eh? Perquè era un joc molt complet i molt i tenia punts pedagògics interessants, i el fet que explicaves tu em sembla molt interessant.
2: Jo dic, és per desconeixement, i penso que hauria de conèixer més el tema per entendre molt més bé la joventut, clar, perquè en el fons aquesta joventut està més avesada en aquests aspectes, no? El que passa és que tots aquests jocs sempre hi ha algú que guanya i algú que perd. I normalment el que perd...
0: N'hi ha que no, eh?
2: Però, bueno, dic jo. Així, a la meva ment, hi ha un que guanya i un que perd. I el que perd és segon. O sigui, m'entens el que vull dir? O sigui, el segon sempre perd, però el segon també té uns valors...
4: No, el que perd aprèn.
2: Que aprèn.
4: O sigui, o guanyes o aprens.
2: El que guanya no aprèn, però el segon és el que aprèn. Perquè llavors ens està preparant per poder fer el que passa amb el futbol. Quan tu anem a la segona o tercera, et prepares més per guanyar el primer. Vull dir, el primer també és, també, evidentment. Però el guanyar o perdre és un concepte que en el món del videojoc s'hauria potser de revisar algunes vegades. Jo penso que sí, que igual hi ha alguns jocs que sí que plantegen això.
0: L'Animal Crossing o entre d'altres, que no es guanya ni es perd. Però els jocs de taula també hi ha els guanyadors i els perdedors.
2: Però el món està fet amb una perversitat. La condició humana està feta amb una capacitat de guanyar o perdre.
4: Competir. No caldria competir, és a dir, podríem col·laborar també, no? En un joc determinat per construir alguna cosa en conjunt, per què no?
2: Sí, però la societat en si mateix afavoreix el que guanya, el posa dalt de tot, diríem, no? Llavors, bueno, el tindria que posar dalt de tot el segon, que sempre...
4: Capitalisme, gràcies a Déu.
2: Això mateix, vull dir, pel tema del capitalisme...
3: Sí, però ara que dius, igual que hi ha jocs, o sigui, jocs de taula col·laboratius, també hi ha videojocs col·laboratius, i jo jocs de taula col·laboratius, a videojocs no he jugat tant, però n'hi ha que són molt divertits, que t'ho passes molt bé, també. Hi ha alguns que diuen, no, perquè si no... No, però...
2: Hi ha un tema lúdic, que està...
3: Exacte, sí, sí.
4: Els Sims mateix, no?
3: Per exemple, no guanyes ni perds, sí. I en el temps que deies com de l'Unipau, n'hi ha un que conec... De fet, no sé si existeix a la vida real, però és un joc que s'explica en un llibre que es diu Demà, demà i demà, que de fet el recomano moltíssim per entendre el món dels videojocs, i que a més és una novel·la que enganxa moltíssim.
0: Està molt ben feta, sí.
3: Sí, i llavors hi planteja un joc que, ara no recordo ben bé la dinàmica que era, però és com tu has d'anar prenent decisions al voltant de com es fa una construcció en una fàbrica. I no tens molta informació. Has d'anar prenent decisions, però no saps ben bé què està passant. A mesura que avança el joc, t'acabes adonant de que tu ets un nazi, o sigui, ets una empresa durant el nazisme. I, per tant, les decisions que prenies, que feien augmentar, crec, com la productivitat i tal, al final estaves beneficiant el règim nazi. I, per tant, el joc guanya si perds, perquè si perds vol dir que no estàs sent col·laboracionista, no? Llavors és com anar-te adonant d'això i ser capaç de perdre en el joc. No sé ben bé com feia la dinàmica.
2: És que, de fet, el joc és un tema de manipulació, també. O sigui, poden tenir un sistema de manipulació, tant per bé o per malament. Vull dir que, d'alguna manera, doncs, totes aquestes coses serveixen per manipular, anem a dir, l'opinió, diríem, no? I, per tant, manipular l'opinió està bé si, d'alguna manera, l'objectiu és un fet que no sigui la violència. Per mi és cabdal,
1: cert,
2: això. No?
1: És cert, però és difícil. D'això m'ha portat un momentet l'aigua al meu molí. Això és com, és com la literatura. És a dir, ens agraden els dolents.
2: Sí.
1: Els personatges que ens
2: novel·la
1: agraden
2: negra.
1: Són els dolents. Clar, i potser ni tan sols no cal que sigui novel·la negra. Els personatges bons són avorridíssims. No fotem.
2: Sí.
0: Tornem a la jornada. Hi ha una part que és el català i un altre objectiu de la jornada és aquest espai una mica de socialització més física, no? En un món que és digital. Creieu que hi ha diferència entre jugar sol a casa, i la Laia apuntava molt bé també, fer-ho sol en un espai d'intimitat, que entenem que els espais d'intimitat també hi han de ser, i a l'adolescència tots els hem necessitat, però potser és diferent estar unes quantes hores tancat en una habitació sol jugant que fer-ho, per exemple, al menjador de casa i fer-ho d'una manera col·lectiva amb la família, o fer-ho en un espai comú amb altres jugadors i jugadores. Creieu que és diferent i això també pot aportar beneficis? A vegades jo crec, Àlvar, que quan es parla també, no, de tornem a recuperar els jocs de carrer, els jocs de taula, un dels factors que ens impulsa a demanar això és aquesta socialització física dels nens i les nenes i que no sigui una interactuació només amb una pantalla i en línia, no? Potenciar aquests espais de joc digital, perquè al final la societat avança i no... Sí, vivim d'esquenes la digitalització, crec que tampoc ens en sortirem, no? Però fomentar espais físics de joc digital, creieu que també pot ajudar i pot ser beneficiós? Que és diferent a fer-ho sol?
2: Bé, jo crec que sí, que evidentment tot el que es faci en comunitat jo penso que està bé. I per tant, bueno, avui en dia que tothom estem una mica més tancats a casa, que no sortim tant, que no socialitzem massa, i per tant les entitats és el que estem fent, d'anar a socialitzar molt més a la societat perquè d'alguna manera hi hagi una interrelació molt més dinàmica. Estem en una societat bastant tancada gràcies al mòbil, als vídeos. És una manera diferent de treballar a la qual, doncs, no crea aquesta sociabilització. Jo me'n recordo que quan jo treballava, ara ja fa 7 o 8 anys que estic jubilat, però vull dir, però quan jo treballava, vull dir, esclar, quan anava jo a vendre o quan anava, anem a dir, a parlar amb algun client, tenia que fer 3 o 4 viatges amb la moto per anar a veure el client i parlar-ne, i d'allà sortia, doncs, la comanda, o sortia un esmorzar, o sortia a parlar d'una cosa. Ara no, ara la gent està, la meva empresa, diríem que estan tots els executius allà amb l'ordinador, i no surten d'allà, inclús treballen des de casa. Vull dir, no veuen físicament a la persona que d'alguna manera li està demanant. O sigui, tot això s'està perdent, i hem de buscar noves fórmules de sociabilització. No, quines? No ho sé, però vull dir, però potser...
1: Noves o antigues, no sé si ho fan ara els nanos. Vull pensar que sí, igual
2: no, les escoles juguen al jardí, coses aquestes.
1: Però, sí, però mira, nosaltres quedàvem per anar a casa l'Àlvar a escoltar l'últim disc de Led Zeppelin, perquè se l'havia comprat i els altres no el teníem. I anàvem tots a casa l'Àlvar a escoltar-lo. Doncs bé, amb els videojocs entenc que... No sé si fan el mateix, però penso que...
2: Sí.
0: A la meva època sí, no sé ara, com que també hi ha més jocs que pots jugar a través del Discord en línia, o sigui, et connectes i parles amb l'altra gent, no sé, però quan jo era més jove...
1: Sí que anàvem a casa,
0: no?, de qui tenia, doncs, la consola amb el joc de moda, per dir-ho d'alguna manera, i feies una col·lectiva allà, i per torns, i compartir, i a veure qui, si eren competitius, qui guanyava es quedava i l'altre entrava, però també era una altra manera de,
1: doncs,
0: de jugar
1: mateix,
0: com si qui jugava al parxís.
2: No, tempos fue mejor, eh?
1: No, òbviament que no.
2: Jo penso que cada temps té les seves pròpies dinàmiques, i jo penso que és un moment molt interessant, precisament per això, perquè ens tanquem individualment hem de ser conscients tots plegats de que hem de sortir més potser al carrer, hem de relacionar-nos més personalment. Totes aquestes coses a mi em dona la sensació que s'estan perdent i hem d'intentar recuperar, encara que no sigui la totalitat o la mateixa manera que ho fèiem nosaltres, però sí que d'alguna manera jo penso que és necessari, perquè si no ens quedarem...
1: Fins i tot els amics de xarxes
2: sí.
1: Arriba un punt en què vols desvirtualitzar.
2: Sí.
3: Exacte, eh? Sí. Sí, jo estic d'acord amb el que dieu de la individualitat, d'individualisme de la societat, està clar. El que passa que també, per exemple, els videojocs mateix també generen oportunitats de crear comunitats. Jo, per exemple, vaig estar uns mesos a Argentina fent un Erasmus i per un treball d'allà vaig acabar entrevistant a unes noies que tenien una comunitat que es diu Women in Games Argentina i que a més, bueno, estan també buscant ampliar en altres països, però que era superinteressant perquè em deien, diu, literalment això va començar perquè en convencions de videojocs ens trobàvem les noies al lavabo de dones i de cop és com que descobríem que hi havia altres dones jugant a videojocs, perquè clar, videojoc tu pots posar-te un nickname, un nom d'usuari que en sigui anònim o que no pugui ser del teu gènere, no? I que, a més, les dones tendeixen a fer-ho bastant perquè, això també s'ha de dir, que hi ha un ambient en els jocs aquests multijugador potser més populars que pot ser molt masclista, molt també homòfob, molt racista, i que, a més, en les dones, que és potser més identificable perquè quan tens el micro poden sentir si ets una dona, i llavors hi ha dones que juguen amb el micro apagat o que es canvien, bueno, que es dissimulen d'algunes maneres, i, de fet, elles mateixes van fer una campanya en què posaven els millors jugadors de jocs concrets d'Argentina o del món a jugar a un joc i els hi posaven distorsionada de veu perquè semblessin dones. I llavors es trobaven de cop que els deixaven de banda, que no podien jugar en equip, que, o sigui, se'n trobaven totes les discriminacions i l'experimentaven en primera persona i era evident que sabien jugar molt bé, no? Llavors, hi ha una mica doncs, tota aquesta dinàmica que també és una mica el que deia que pot acabar expulsant ja d'entrada que les noies joves pues, potser ja no s'hi posin. I també llavors quan parlàvem amb aquesta noia em deia, ostres, doncs potser hi ha noies, també és veritat, que no acaben jugant aquests jocs multijugador, que acaben jugant doncs, jocs més offline o altres tipus de jocs que també són videojocs, però que potser precisament també no estan, per la indústria i el màrqueting, no estan posats en un lloc com tan destacat, no? No es volen vendre tant, com per dir alguna cosa del GTA o el Call of Duty, tots aquests que en sonen molt, i bueno, potser hi ha un altre tipus de jocs que també són molt populars, però que senzillament no se'n parla tant. No
2: sé. Una vegada el Francesc Garriga, el poeta Francesc Garriga, un dia per Sant Jordi, em deia, no s'ha de llegir tant, eh? S'ha de llegir 4-5 llibres màxim a l'any, eh? El problema d'avui en dia és que hi ha molts llibres...
5: Mira, això m'ho no deia per Sant Jordi i Josep Maria Jaume.
2: I que no se sap llegir bé, i no que sap llegir bé. Per tant, la pedagogia també, de saber llegir. Això passa amb els videojocs. Jo penso que s'ha de fer pedagogia per saber quins són els que teòricament són interessants i no són... Perquè hi ha una massificació tan brutal que algunes vegades dius, hòstia, això... Aquest llibre no porta res. La meitat dels llibres diuen pràcticament el mateix. La meitat dels llibres diuen... No sé si d'acord, Josep.
4: Sí,
2: i per tant, s'ha d'intentar escollir molt bé el llibre, saber exactament... I això, aquesta pedagogia, falta, potser, no?
5: Potser precisament la xerrada aquesta que hi haurà en aquesta jornada, no?, destinada així a les famílies en global per entendre el joc, per posar unes normes, uns límits, per saber què és massa i què és adequat.
2: La notícia del Sant Jordi era 2 milions de llibres.

0: Sí, que està molt bé, però que moltes vegades ens falta a tots plegats una mica més de pedagogia, de saber llegir bé, per això fem les presentacions de llibres i coses d'aquestes, perquè d'alguna manera la gent sàpiga
1: exactament. També hi ha gustos per tots i moments per tots,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, no, mica. No, això segur, evidentment no tot ha de ser tan correcte i que sigui, anem a dir, doncs, tot de, en fi, que tingui una lectura, doncs, interessant. Evidentment ha d'haver-hi coses també que puguin ser una mica més frívoles, però dona la sensació de que estem en una societat que d'alguna manera estem vinculant a l'èxit de les coses,
1: el
0: a la massificació,
1: no
0: al capitalisme, quantitat de 22 milions d'euros, sí. 2 milions de...
2: Home, no cal llegir Nietzsche cada dia, però, no. Però llegeix-lo de tant en tant.
0: Que no, i tant.
2: Que no et fa mal.
0: No, és evident que no.
1: Quina habilitat teniu per desviar-me els temes, eh? Fixeu. Hem acabat parlant de Nietzsche.
0: Sí. A mi ja m'ho diuen, sí. Però és que jo penso que l'estrasbacilitat d'alguna manera, segur que també.
2: Som dispersos.
1: Tot es toca. Sí. Us trobarem diumenge o no a la conferència i aquesta jornada de videojocs?
0: Jo, si puc, sí. Ara m'ho estic... Quan ho he llegit i llegit, mira, diguem si podia passar, i tant. Sí, perquè penso que m'interessarà veure, aviam, que, almenys per educar-me a mi,
1: no?
0: També per conèixer el tema, perquè ja et dic, sóc un neòfit en aquest aspecte.
2: Acceptem el repte, va.
1: Accepteu el repte? Doncs bé, potser a la propera tertúlia ens digueu a quins videojocs us heu aficionat i si ho feu sols en companyia i si ho feu en català o amb altres idiomes.
0: Sí, no, obre la ment, també, els videojocs, les reflexes
1: i llegir.
0: I les habilitats, anem a dir, per estar amb l'ordinador.
2: Escolta, hi ha en català, això és...
0: Això sí.
2: Tanca-ho aquí, perquè és que és el punt...
3: I de codi obert, també.
1: I de codi obert, també.
0: Ja hem parat,
1: ja hem arribat.
0: De l'1 dels 18 anys i 16 anys...
1: No hi arribem. Vinga, vine a dimarts que ve, que l'aprofitaré.
0: Jo que estava en desacord.
1: En parlarem perquè portarà cua, eh? Va, segur, comencen els tràmits...
2: T'has salvat.
0: Primer educa.
1: La ministra...
0: Primer educa, després vota.
1: Per context amb l'audiència, que jo els havia passat els temes a l'Àlvar, la Laia i el Josep, i a part del tema dels videojocs els hi proposava parlar de la nova llei que pretén rebaixar l'edat de votació als 16 anys, i una de les preguntes era una primera...
0: Sí o no.
1: En parlarem, perquè segur que portarà cua i generarà debat, n'estic convençuda. Àlvar, Laia, Josep, molt bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment, gràcies.
3: Gràcies.

0: faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
0: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
2: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
4: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat.

0: a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
1: Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
2: Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
1: I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
2: Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
3: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
0: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
3: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
4: Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
5: La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
4: Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
5: Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
4: Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
6: Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
7: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
8: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
9: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat

0: Aquest any és un any molt especial pels Diables de Sant Cugat. D'una banda, celebren el seu 35è aniversari i de l'altra, arriben a la desena edició de l'Encabronada, que comença aquest vespre i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Per conèixer tots els detalls, tenim amb nosaltres la Júlia Molina, membre dels Diables i la creadora de la Comissió de Gènere de l'entitat, i el Lluís Martínez, un dels fundadors dels Diables, un dels veterans que ja hi eren fa aquests 35 anys enrere, eh? El 90, que faig de memòria, però sí, no? El 90. Escolta, comencem pel més bàsic, que jo crec que no hi ha cap despistat ni despistada, però si algú acaba d'arribar a la ciutat, no la coneix, és el primer finals d'abril, principis de maig, que trepitja Sant Cugat, què és l'Encabronada dels Diables? En què consisteix? Què s'hi trobaran?
1: Aviam, l'Encabronada va ser una idea d'una persona que ens estimem molt, que ja no la tenim a la colla, en Roger Ricard. Va ser una de les seves anades d'olla, per dir-ho d'alguna forma, però bueno, com sempre ens va engrescar a tots. I en realitat ja havíem parlat moltes vegades de fer... O sigui, els Diables només participaven per festa major. I llavors teníem ganes de poder tenir allò, un cap de setmana de Diables.
0: Com la vostra diada, per entendre'ns, no?
1: Exacte, que fos la diada, doncs, igual que hi ha la diada castellera, la diada de bastons, tothom, doncs també tenir la diada de Diables.
0: I va anar per llarg, eh?
1: I aquí va néixer l'Encabronada. Va coincidir també després que ja teníem la Bèstia de Foc.
2: Clar, venia de la Festa del Foc. Nosaltres vam començar a fer com la Festa del Foc i llavors, quan va sorgir la idea de tenir com una bèstia i de donar-li com alguna peça més a la colla, va sorgir com aquesta Encabronada en si, que és la Festa del Boc, de que celebrem que després de la llegenda hem recuperat el boc, ha sortit de l'infern, i per tant és com el cap de setmana del boc, el cap de setmana de Diables, que abans era l'antiga Festa del Foc.
0: Pels que no hi hagin anat mai, 3 dies de festa intensa, i suposo que ja teniu les piles carregades perquè us espera, sí, us espera feina. Què veuran? Molt foc, evidentment.
2: Molt foc, molts tabals i moltes activitats relacionades amb tot el que fem Diables en general. Vull dir, molt foc, avui tenim correfoc infantil i malabars, demà tenim la planta de bèsties, el cercle de bèsties i el percofoc, que el percofoc és una mostra de tabals relacionats amb el món del foc, on actuen els nostres tabalers, i a la nit el bany de foc, que és el gran espectacle que tenim nosaltres amb tot el foc.
0: Enguany serà la desena edició, la primera dècada de l'Encabronada, i a més és un any molt especial pels Diables, ho dèiem al principi, ja que feu 35 anys. Com encareu aquesta doble celebració tan rodona?
1: Bé, l'Encabronada amb moltíssimes ganes, amb moltes activitats, i no només de foc, sinó que a més, aquest any també hem convidat a l'Esbar, a l'Esbar de Sant Cugat, com a colla convidada. Ells participaran també amb una part de l'espectacle amb els Diables.
0: També estan d'aniversari, eh?
1: Ells també estan d'aniversari. Bé, una forma també d'integrar, vull dir, allò que va començar com Profeslo i la coordinadora i tot això.
0: El carnaval, eh?
1: Exacte, va començar fa molts, molts anys. Ha anat tenint, s'ha anat com densificant i realment ara hem arribat a un punt en què col·laborem molt totes les entitats.
0: Aquestes sinergies que generen entre la cultura popular de...
2: Sí, fa un parell d'anys vam decidir que... Bueno, abans cada any venien els geganters i llavors intentàvem fer coses com amb totes les entitats durant l'Encabronada, i fa un parell d'anys vam decidir que cada any escolliríem alguna entitat, bé per si celebraven alguna cosa en concret o perquè anàvem rotant. Llavors vam aprofitar que aquest any l'Esbar feia 50 anys per convidar-los per fer sinergia. Llavors, com bé ha dit el Lluís, avui fan activitat ells. Diumenge faran una taula rodona sobre cultura, folk i així. I nosaltres, com a Encabronada dels 10 anys, el que hem fet és fer el de sempre, estar allà i celebrar-ho com nosaltres sabem que és fent foc.
0: El tret de sortida serà aquest vespre, a partir de 8:45, al camí del pont de Can Bernet, amb un concert, el Despertar del Boc i el correfoc infantil que ara ens explicaves. Per què està pensada aquesta primera jornada de l'Encabronada?
2: Avui és més... O sigui, el tret de sortida com de foc, sí que és veritat que el donem a les 8:30 anant a invocar el boc i tot, però sí que és veritat que comencem a les 6:30 amb una activitat pels més petits, que és que es puguin fer una massa així com de manualitat i puguin tenir com una estructura de massa per anar a buscar el boc. Jo crec que avui sempre ho enfoquem als més petits.
0: És una bona manera, no? També sí. Per entrar en contacte, si no ho hem fet encara,
2: exacte,
0: amb els diables.
2: Exacte, és el correfoc infantil, el correfoc jove, que és menys potent que el correfoc adult que tenim, per exemple, en una festa major o que demà al bany de foc. Els més petits són qui van a buscar el boc, són qui l'acompanyen fins a la plaça on es passarà tot el cap de setmana. I jo crec que avui és un dia com molt familiar.
0: És el protagonisme, no?, també dels més menuts d'aquesta festa que s'allarga durant tota la setmana.
1: Una mica és això, vull dir, que puguin venir les famílies i ho encarem tot a la llegenda del Boc i del pont de Can Bernet. Doncs, bueno, i tot encara
0: foc i cultura.
2: Sí.
1: Sí, una mica sí, i també sabem, vull dir, que els nanos a les escoles també treballen i també els expliquen les llegendes. Però doncs, bueno, doncs, avui és una mica, doncs això, seria com més infantil. Més família, i demà hi ha una mica més canyero.
0: Demà una mica més canyero.
2: Al final, els recorreguts que fem...
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
4: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vullpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Això ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
5: El govern de Vullpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vullpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents, i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris, no?, en els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
4: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldorès tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMM Valldorès, Juanjo Cortés, en una entrevista a Cugat Mèdia. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
6: Som la primera estació, som U, doble freqüència de trens, 1.400.000 usuaris de ferrocarril anual en 732 places d'aparcament gratuït. No hi ha cap altra estació que ho tingui. Som el gran xollo per tothom.
4: Més notícies. En aquest cas anem a parlar de la bombera santcugatenca. Mireia Quirós, de 37 anys, suma dos triomfs consecutius a la vertical de Montserrat 2024-2025 i ostenta el rècord de la prova femenina amb un temps de 24 minuts i 32 segons, pujant 2.180 esglaons pels raïls del funicular de Montserrat. Quirós fa un any que exerceix la professió i admet que si s'hagués assabentat abans que podia ser bombera, ja faria molt de temps que treballaria ajudant a la gent, canviant el prototip de l'home fort amb qui associen l'ofici. Escoltem Mireia Quirós.
7: Sapigué que podia ser bombera. Si jo hagués sapigut molt abans que bombers no és el típic prototip d'home fort, segurament hagués canviat la meva vida molt abans de quan ho vaig canviar.
4: Doncs això és el que deia Mireia Quirós. I en clau esportiva també us hem de parlar del rugby Sant Cugat femení, del primer equip que ha finalitzat subcampió de la primera fase de la Copa de la Reina Rugby a 7 i tindrà encara dues fases més, la segona i la tercera, per intentar revalidar el títol de campiones d'aquesta competició. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament, a cugat.cat i als diferents butlletins horaris.
3: Informació de referència a Sant Cugat.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
9: Faves comptades, compta amb el suport de Fer3 i Servimat.

0: I un divendres més ens acompanyen els Mossos d'Esquadra de Sant Cugat en aquesta ocasió per abordar els robatoris a domicilis. Amb l'arribada del bon temps i l'estiu a tocar, augmenta la preocupació entre els veïns sobre la seguretat dels seus domicilis. Per entendre millor com actuen els lladres, quines són les situacions de més risc i, sobretot, com podem prevenir aquests robatoris, ens acompanyen l'Anna Massa, que és agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Molt bon dia, Anna. I el Paco Bustos, agent també de l'Oficina de Relacions de la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Paco, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Sabem que la seguretat en general i els robatoris a domicilis en particular són temes controvertits que poden generar alarma social si no es tracten de la manera correcta. Amb les dades sobre la taula, quina és la situació actual dels robatoris a domicili a Sant Cugat? Hi ha hagut un augment o un descens respecte d'altres anys?
1: Doncs s'ha produït una disminució d'aquest tipus de delictiu. Han anat millorant les dades, s'han reduït i bueno, això, hem de pensar que també ha sigut gràcies a la tasca realitzada per la comissaria de Mossos i també per la policia local, a la col·laboració de la coordinació de totes les dues policies i també a la col·laboració dels ciutadans que ens han anat informant, dient i avisant, fent prevenció, i la veritat que hem fet moltes detencions en aquests anys i això ha fet que disminuï bastant aquest tipus de delictius.
0: I quins són els barris on es concentren més incidències d'aquest tipus?
2: Bé, a veure, no podríem determinar exactament una zona concreta del municipi de Sant Cugat on es donen robatoris amb força, sinó que va per èpoques i una mica, no? Aleshores, què és el que passa habitualment? Els lladres incideixen en una zona, potser, nosaltres ho detectem de seguida, immediatament doncs, destinem recursos de seguretat ciutadana per revertir la situació. És en aquest punt, potser, que quan els lladres veuen que estem incidint en aquella zona on estan actuant, doncs que frenen, però què passa? Que el problema potser es trasllada en un altre barri. Aleshores, és una mica el joc aquest que nosaltres diem del gat i el ratolí, no?
0: Sí, sí, efectivament. I hi ha dies o hores en les quals es cometen més sovint aquests robatoris?
1: Doncs sí, normalment els caps de setmana es produeixen més perquè la gent no hi és a casa, marxen i els altres ho saben. Per la nit, quan no n'hi ha les persones que han sortit fora, saben de que la visualització per part de la policia dels lladres que han entrat és inferior, i llavors poden amagar millor, llavors entren per les hores són les nocturnes i els caps de setmana. Però és cert que tenim incidències també entre setmana, pel matí, han entrat a una vivenda, perquè saben que han marxat a treballar, no hi ha ningú, i també han entrat a la qual cosa. Encara que és superior el nombre de fets delictius els caps de setmana i per la nit, també n'hi ha entre setmana pel matí. Llavors, els nostres efectius, els controls, i ho fem tots els dies, a totes hores.
0: Ara explicava el Paco que la tendència és aprofitar l'absència dels propietaris a casa, però també es produeixen quan hi ha gent als domicilis?
1: És molt escàs. Hi ha algun cas que han entrat i estaven els propietaris estaven dintre de la casa, i quan els lladres detecten que hi ha ciutadans dintre, marxen ràpidament perquè no es dona el cas, que hi ha hagut algun cas, però són molt pocs casos i es poden comptar el que interactuen els lladres amb els propietaris, que puguin amenaçar o puguin fer alguna cosa. Normalment marxen corrent perquè els saben molt els seus límits que poden fer, sabent de que davant d'un delicte de tentativa de robatori, perquè s'enxampen i han de sortir corrents, no li cauen quasi bé res de presó. En canvi, si s'enfronten amb un ciutadà, ja no només és la tentativa, el robatori que fan, sinó també és l'agressió o el que faci, el segrest o el que intenten fer amb el ciutadà. Llavors, com ho saben, no ho fan. No es produeixen els robatoris que estàs dormint i t'emmordassen i te lliguen. No, tot això no es produeixen.
0: Hem parlat de moments, és a dir, quan la gent se'n va a treballar, els caps de setmana i períodes més llargs, com serien les vacances, no?
2: Sí, evidentment, en períodes vacacionals doncs, és quan els lladres doncs, aprofiten més la situació perquè saben que ja és estadística, hi ha més habitatges buits durant molts més dies seguits, tenen molt més temps per actuar. Nosaltres també això ho tenim present i és aquí també quan intensifiquen el patrullatge que nosaltres anomenem preventiu. Preventiu per de prevenció. Sabem que ja augmenta la probabilitat de que es produeixin més robatoris i és aquí quan les patrulles de seguretat ciutadana doncs, estan més al cas, fan més patrullatge de prevenció al carrer i estan més a l'aguait de detectar doncs, possibles persones sospitoses, no?, que puguin cometre aquest tipus de delictes. Tot i així és el que comentava abans Paco. A nosaltres ens ajuda molt la col·laboració ciutadana. Qualsevol persona que vegi algú sospitós que truqui i avisi, que no es preocupi, que és la nostra feina, que ens truqui i ens digui hi ha una persona que no fa gaire bona pinta, no sé què ben bé que està fent en aquest carrer i està mirant cases. Doncs que truqui i ens avisi que nosaltres anirem i identificarem aquella persona. I així és la forma que nosaltres podem fer aquesta tasca preventiva durant les èpoques, sobretot, en què de vacances, en què hi ha més habitatges buits durant molt més dies seguits. Mm-hmm.
0: Fem un cop d'ull ara als lladres. Hi ha un perfil habitual de les bandes o dels lladres que actuen a Sant Cugat?
1: No hi ha un perfil concret. A vegades el sentiment del ciutadà pot pensar, ostres, són gent de fora, pues, els lladres són de fora, són d'aquí, són de tot arreu, i ja va variant, perquè a més es va movent. O sigui, no són els mateixos sempre, perquè si no seria fàcil, estem detinguts, pues, ja està, ja s'ha acabat el robatori, sinó gent detingut en canvi, i es van produint visites d'altres persones que venen a robar i a delinquir. No hi ha un perfil concret que diguin, perquè a vegades que pensem, no? O poden ser, i m'invento, els sud-americans, poden ser del Magreb, poden ser, no, doncs poden ser de tot arreu. O sigui, els dolents hi ha a tot arreu.
0: I quin és el mètode més comú per accedir als habitatges?
1: El mètode, podríem parlar de lo més fàcil, com a un ciutadà, quan pensa, si jo em deixo les claus tot dintre, jo he d'entrar a casa meva, per on entraria? Doncs el lladre fa el mateix. Per on és més fàcil entrar a una casa? I que faci el menys soroll possible. Pues en una vivenda, el primer és el pany de la porta. Si poden forçar un pany de la porta que sigui no estigui antivampi, o sigui, no tingui l'escut massís, etc., és molt fàcil obrir una porta i entrar per la porta, sense trencar més que el pany. Si tenen finestres corredisses, què faran? Obrir per aquí, perquè és molt fàcil, encara que la finestra sigui d'un alumini molt bo, molt gruixut, el vidre molt doble vidre, etc., després el pany que tanquen és una peça molt petita, i els ho saben que fent una palanca, amb un tornavís o el que sigui, obren d'una forma fàcil, sense ser soroll. Per això nosaltres recomanem sempre posar passadors, etc., per intentar evitar tot això. O sigui, sempre aniran per les zones més febles d'una casa, que són les finestres corredisses o finestres petites que n'hi ha dels banys, etc., i les portes d'entrada.
0: Mm. Volies afegir alguna cosa, Anna?
2: No,
0: és així. Confirmant tot el que...
2: Sí, confirmo el que diu el meu company, el Paco.
0: Paco. I entenia jo, dic que potser és que hi ha alguna cosa més. Si parlem de la prevenció, quines mesures podem prendre per protegir casa nostra? Fem un recordatori.
2: Doncs, a veure, la primera precaució, evidentment, és, si marxem de casa, deixar-ho tot ben tancat, tots els accessos tancats. Amb això em refereixo no només les finestres, sinó la porta també. Encara que sigui per anar a comprar la barra de pa, que tardo 5 minuts, no tanquem amb un cop de porta, tanquem amb, donant doble volta de clau, d'acord? Per què comentem això? Perquè les tècniques d'obrir una porta, com ha comentat Paco, clar, a veure, els lladres, obrir una porta que no està tancada amb doble volta de clau és res, és menys d'un minut t'obren la porta amb una radiografia. Amb una simple radiografia et poden obrir la porta. Aleshores, no oblidem mai doncs, d'aquesta acció tan simple que és tancar la porta amb doble volta de clau. Això primer. Què més? Doncs mesures. A les finestres corredisses són molt fàcils d'obrir. Doncs intentar passar, o sigui, instal·lar uns passadors interiors que bloquegin, no? Que no es pugui obrir, no?, des de fora aquesta porta corredera o aquesta finestra. Tot, són les mesures més bàsiques de protecció dels accessos, d'acord? Reforçar els accessos, que no siguin fàcils de forçar-los, de trencar i de que puguin entrar a través de finestres, sobretot de les plantes baixes, de cases, no?, i de les portes d'accés del pis o l'habitatge. Què més? Instal·lar una alarma. Per què? Perquè en el moment de que el lladre entri dintre del domicili, doncs l'alarma estarà connectada, o bé al mateix propietari, que rebrà un avís i ens podrà avisar directament: ell, m'acaben d'entrar a casa, ara mateix hi ha algú a casa. Aleshores podem enviar ràpidament un patrulla, o hi ha els sistemes d'alarma que estan directament ja connectats a la policia. I aleshores ja aquesta empresa de seguretat ja dona avís a la policia, i aleshores nosaltres ja directament ens adrecem al lloc en el moment en què està passant els fets. D'acord? Què més? Doncs sistemes ja. Si tenim una casa amb molta zona exterior i ens preocupa que algú també pugui accedir, doncs, al jardí, i que quedi, doncs, instal·lar càmeres de seguretat. Una càmera de seguretat, també hi ha simples càmeres de seguretat que són molt econòmiques i es poden instal·lar fins i tot en un pis, al rebedor, que enfoqui la porta d'accés principal per si algú accedeix des d'allà. I també rebem la imatge al nostre mòbil personal. Hi ha sistemes molt sofisticats i cars que impliquen pagar un manteniment, i hi ha sistemes, els mateixos sistemes, més econòmics, i que amb un que ens rebem nosaltres els propis avisos d'irrupció a través de l'alarma o connexió d'una simple càmera de seguretat, que es poden connectar en el nostre mòbil personal. Són més econòmics i són igual d'eficaços, i ens poden ajudar molt, doncs, a nivell de seguretat, per saber si algú entra en aquell moment en el domicili, i després, si malauradament ens roben, doncs podria portar, doncs, aquella imatge, doncs, en la denúncia.
0: Abans l'Anna ha comentat, d'accedir a una planta baixa, que pot semblar el més fàcil de tot. Però jo m'he trobat en algunes ocasions que precisament comentaven que no són les plantes baixes les més fàcils d'accedir, sinó els àtics. No sé per què.
1: No ho sé, perquè...
0: No, això us ho...
1: No, poden entrar a tot arreu, perquè volen entrar... I a més, els àtics a vegades estan connectats per la terrassa amb una petita tanca i passen d'un pis a un altre, poden també passar això. Però el més fàcil que tenen és les plantes baixes. Per què? Perquè tenen moltes zones d'accés. Poden només, no només per la porta d'entrada, sinó per les finestres. En canvi, els pisos que estan per sobre ja no és per la finestra, ja és més complicat, i el que és el més difícil o impossible, i el que fan és per la porta d'entrada. Només és la porta d'entrada el que poden accedir. Llavors, protegir una porta d'entrada és molt més fàcil que no pas les finestres.
0: Quins serien els objectes més buscats pels lladres en aquest tipus de robatoris?
1: L'or. Les joies que són d'or, rellotges d'un cert valor, mòbils, tabletes i coses petites. Normalment van amb motxilles que se'n porten aquí i se'n porten. Perquè a vegades han entrat a vivendes que tenen una televisió molt gran, molta pulsada, i diuen, molt maca, és nova, no se l'han portat, hem tingut sort. No, és que els lladres no van a buscar un televisor. No, el que van a buscar són coses que puguin importar i puguin tindre el benefici ràpid. No? L'or, de seguida tenen benefici.
0: I val la pena instal·lar caixes fortes a casa per guardar precisament aquests objectes?
1: Sí, però no ha de ser caixes fortes de sobretaula, perquè això se les emporten. Agafa una caixa forta, se l'emporta. Si tenen una caixa forta empotrada, o sigui, a la paret, això els lladres que normalment actuen no saben obrir caixes fortes. I llavors, a vegades hem trobat cases que l'han donat cops i intentat obrir-la, no poden, i queden allà. O sigui, si és una mesura de seguretat per guardar objectes de valors, sí que ho és. Totes les que estan tancades no la sobren.
0: Abans l'Anna ens comentava que és molt important la col·laboració ciutadana. Si veiem alguna situació, alguna persona sospitosa, doncs el que hauríem de fer seria trucar a la comissaria. Quin protocol activeu els Mossos quan rebeu una trucada per un robatori que sembla que és imminent?
1: Bueno, hi ha dos coses. Una és a través d'una alarma, que inclús veuen imatges que hi ha dintre o no, o que un veí veu una situació és diferent, una situació de que hi ha una persona allà pel voltant, el que fem, quan és un robatori que estan dintre, que estan veient les imatges o veient alarma, anem diversos cotxes. Un cotxe es dirigeix directament a on està l'alarma i els altres al voltant, perquè normalment entren, però tenen un vehicle esperant algú al voltant, si van en vehicle, si van en ferrocarrils, doncs, al camí cap a l'estació, doncs anem als cotxes per poder intercedir als lladres, perquè el minut o dos minuts o quatre, el que triguen a anar-hi, pot ser que marxin del lloc de l'incident i que puguin atrapar-lo. Llavors fent com, diguem, visualment un tancament per poder... Per això quan diuen, han vingut només un cotxe, sí, anem en un cotxe a on està l'incident i els altres estan al voltant. Si tenim els cotxes de paisà, de gent que no va uniformada i el cotxe no està uniformat, logotipat, també és un dels que hi va per comprovar el voltant de moviment de vehicles que puguin haver-hi. Si és una persona que crea inseguretat, llavors el que possiblement vagin els del paisà per comprovar els seus moviments i vagi un cotxe uniformat per identificar aquesta persona. Moltes vegades és un ciutadà que va a buscar un amic o va a treballar a una casa i clar, el veïnat ha trucat perquè és una persona que no és del barri, que no és coneguda, i diu, ui, aquest qui és? I és un treballador simplement que va a treballar a una casa. Pues anem, l'identifiquem. És depèn de la situació que es trobem.
2: Sí, és important, doncs, si per exemple és el cas que és un veí que ens passa aquesta informació de que ha vist unes persones com saltaven a l'interior d'una casa o entraven a la casa del veí, és molt important que ens donin una bona descripció de com anaven vestides, de si és un home, si és una dona, si és un home i una dona, si és ros, moreno, o sigui, una descripció molt acurada. Per què? Perquè en l'impàs aquest de que rebem l'avís i nosaltres ens adrecem al lloc, pot ser que aquestes persones tinguin temps de fugir, de marxar. I pot ser que en el moment que estiguem a punt d'arribar, fins i tot ens creuem. Però si no tenim aquesta descripció, potser no li donem... No parem atenció, perquè no tenim la descripció. I anem directament anem corrent al lloc dels fets. Però si ja tenim aquesta descripció, mentre ens adrecem al lloc dels fets, també estem a la guait de veure si ens creuem en les persones que ens han dit. I és important aquesta descripció, sigui la descripció física de la persona o que hagin vist que han marxat o que han arribat amb un vehicle concret, marca, model, i si pot ser les plaques, millor.
0: Abans també ha fet referència al Paco a la situació que es crea després, un cop s'atrapen els lladres, perquè les conseqüències legals per aquests delinqüents que es capturen per aquests delictes són molt minces, no?
1: Bueno, nosaltres aquí ja no entrem perquè això és a nivell judicial. Nosaltres fem la nostra feina, que és posar-los a disposició judicial, i han de ser ser que no és el mateix una tentativa de robatori, o sigui, que no han arribat a fer el robatori, que sí que ho hagi fet. I moltes vegades nosaltres el tenim a la nostra comissaria detinguts i el demà el portem davant de la seva senyoria i són ells els que decideixen perquè no fa el judici en aquest moment, sinó que es pren declaració i decideixen si entren a presó directament o no, o deixen llibertat fins que hi hagi el judici real que es produeixi, que llavors sí que té la condena que li pertoca. En aquest moment, clar, normalment si és una persona que és reincident i normalment sí que decreten la presó, però si no és reincident la primera vegada i, bueno, doncs el millor decretar la llibertat provisional fins que es produeixi el judici.
0: Molt bé, doncs no sé si en el repàs que hem fet ens hem deixat alguna cosa que considereu que és important, Anna?
2: Sí, potser abans que comentàvem el tema de prevenció, potser recordar una mica més les mesures preventives si marxem uns dies fora, d'acord? Uh-huh. Això és algo que la gent potser no té present, i si marxem de vacances o marxem amb una setmana sencera, doncs si evitar que se'ns acumuli les cartes en la bústia, per exemple, doncs contactar amb algun veí de confiança o algun familiar que vagi recollint-nos les cartes a la bústia, perquè clar, si se'ns acumulen les cartes estem donant senyals de que evidentment en aquell domicili no hi ha ningú durant molt de temps. Evidentment, si tenim algun familiar que de tant en tant doncs, també vagi a fer una visita al domicili, pugi, baixi les persianes, que vegi moviment, roba estesa, doncs, no sé si és això, és demanar el favor a alguna persona per evitar que aquell domicili estigui tancat, no, inactiu tants dies, que doni una mica de senyals de vida. Posar, per exemple, algú que també és molt senzill, temporitzadors de llum, perquè s'engegui la làmpara d'alguna habitació, del despatx, doncs a la nit, unes hores, Són coses que s'han de tenir presents i que poden prevenir doncs possibles robatoris, perquè donem senyals fictícies, no?, de que hi ha algú, encara que no hi hagi ningú a l'interior.
0: Mm-hmm. Doncs acabem de fer les vacances de Setmana Santa i ja ens preparem per les vacances d'estiu, o sigui que anirà molt bé tenir en compte tots aquests consells. Anna Massa, Paco Bustos, agents de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Si escoltes la ràdio,
3: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
2: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
3: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
2: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
6: Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
7: Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
6: Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
7: Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
6: Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
7: French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
8: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
10: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
11: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Divendres, quina setmana tan curta, i la que ve encara serà més curta, o sigui que aneu-vos preparant. Però per fi divendres, efectivament. Què significa que sigui divendres? Doncs, entre altres qüestions, que disposarem de dos dies per esplaiar-nos veient sèries, veient pel·lícules, estant a casa, descansant, fent el que ens vingui de gust. I veient futbol, que aquest cap de setmana és molt especial, pel futbol. Però vaja, a banda d'això, anem per les pel·lícules, que no m'enrotllaré més. Dimitar Dragunov.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Com estàs? Tu no ets futbolero.
1: No, jo no.
0: Tu no.
1: Estic bé. Però només podem fer dissabte. Ja està.
0: Només dissabte? No, home, hem de fer dissabte i diumenge. Hem de fer tot el cap de setmana.
1: No, fem dissabte. Com limpiar...
0: Fer dissabte. Home, fer dissabte. És veritat, fer dissabte. Farem una mica, només, que tenim moltes coses a fer. Alba Triador, què tal?
2: Molt bon dia, Carme.
0: Cinema, tenim estrenes?
2: Sí.
0: Com està el cap de setmana?
2: Sí. Repartidet per tots els gustos. Obrim la cartellera del cinema per descobrir que arriba aquest cap de setmana a la sala de Sant Cugat. Tenim tres estrenes. Tenim dues a la sala de Yelmo, que són Antildón i El Comptable 2, i una als cinemes de Sant Cugat, dient. Així que prepareu les crispetes, si us agraden, les llaminadures, si les preferiu, o res, el que més us agradi, i comencem. Comencem amb una proposta per als amants del cinema de terror. Aquests gairebé sempre tenen alguna,
0: Sí, sí.
2: S'estrena Until Dawn. És una pel·lícula basada en el videojoc del mateix nom, que va triomfar el 2015, ara fa 10 anys. Aquesta nova versió per a gran pantalla, però, no és una simple adaptació, sinó que és una història original que amplia fins i tot l'univers de la saga. Està dirigida pel David F. Sandberg. És conegut per títols com Lights Out o Annabelle Creation, per tant, terror. I està protagonitzada per un repartiment jove, i la veritat és que té bona pinta. Són Lela Rubin, en Michael Cimino, l'Odessa Zion, i en Ji-Yong Yu, i en Belmont Camelli, la Maya Mitchell, i el veterà, aquest ja no és tan jove, Peter Stormer. Si us sembla, sentiu una mica com respira aquesta pel·li de terror, i us en faig una petita sinopsi per deixar les coses més clares.
3: Estoy buscando a mi hermana. ¿Le suena de algo, señor?
4: Ha desaparecido.
3: Yo no he dicho eso. ¿Desaparece mucha gente por aquí?
4: Todo recto. Ahí es donde la gente se mete en líos.
3: Parece que lleva años vacía.
5: Tiene toda la pinta.
3: Qué raro. Es la letra de mi hermana. ¡Ay, mierda!
5: Tíos, mirad.
3: ¿Qué le pasó a toda esta gente?
2: Un any després de la desaparició de la seva germana Melanie, ara ho sentia, la Clover i les seves amigues decideixen tornar al lloc dels fets. Però el que comença com un viatge per trobar respostes, en què es convertirà? Doncs en un autèntic malson. Un assassí emmascarat les va matant una per una, allò típic de les pel·lícules, que moltes vegades ja ens imaginem quina serà la primera víctima. Només perquè totes es despertin al principi de la mateixa nit. Atrapades en un bucle temporal, hauran de trobar la manera de trencar el cicle abans que sigui massa tard. De veritat que ni el meu pitjor malson podria ser aquesta pel·lícula de terror. La veritat que no m'hi voldria trobar.
0: Jo ni vaig a buscar crispetes, ja t'ho dic.
2: No, Tu què, Dimitar, què et sembla aquesta? Et crida l'atenció o que la vagin a veure una altra?
1: Ja em fa por.
2: Ja et fa por, no? Jo
0: sí,
2: també.
0: Sí.
2: Jo amb el
0: trailer ja en tenim prou.
2: N'he tingut prou i la deixo pels amants de les pel·lícules de terror. Potser el nostre company, el Sergio Morales, que li agraden molt les pel·lis de por. Sí. Potser li recomano un vell a veure si li ve de gust veure-la, que ens expliqui si val la pena o no val la pena. Vinga, també a les sales de Yelmo arriba una seqüela, podríem dir que molt esperada pels fans dels thrillers d'acció, és a El Comptable 2. Per tant, què vol dir això? Que torna en Ben Affleck, amb el paper... Sí, aquesta... Una pel·li tonta de cap de setmana, no?
0: Vinga.
2: Torna a posar-se en el paper del Christian Wolff, el matemàtic amb una ment prodigiosa i un passat una mica fosquet, que treballa per clients. Per dir-ho d'alguna manera, poc convencionals. No és el nostre gestor que ens fa la declaració de la renda. La pel·lícula està dirigida per en Gavin O'Connor, que ja va dirigir la primera entrega del Comptable i ha tornat a reunir part d'aquell repartiment original. Sentim-la.
6: Me pasé años buscándote. No me echas de menos por mí o por lo tuyo.
7: Soy como soy. al Festival del Amor de Boris.
8: Hola.
9: Adoro a los contables.
8: Qué coincidencia.
9: Me encanta ir de camping.
8: A mí también.
9: Me ha parecido ver una Airstream en una de tus fotos.
8: Sí, sí, es mi casa. Vivo ahí.
9: ¿Permanentemente?
8: Bueno, mientras viva. Al final este cuerpo será un cadáver.
9: ¿Cómo que has aplicado ingeniería inversa a nuestro algoritmo?
8: He asignado valores numéricos a vuestras preguntas incrustando los tokens dentro d'una matriz i...
2: Bé, podria semblar una peli romàntica fins que el comptable surt a lluir i comencen els càlculs. En aquesta nova entrega, en Christian Wolff es veurà embolicat en una trama encara més complexa que el portarà a enfrontar-se amb assassins, misteris del passat i una conspiració que amenaça de destruir-ho tot. Calculadora en mà i pistola a la butxaca. Aquest comptable no és precisament dels que fan declaracions de la renda. T'imagines anar a fer allà el gestor? Fes-me la renda.
0: Depèn de com et surti, trec la pistola, no?
2: Exacte. Que si no l'heu fet, aneu tard, eh? Bueno, no aneu tard, però teniu fins al juny per fer-la.
0: Jo ja la
2: tens
0: feta.
2: Ja tens feina feta? Sí. Molt bé, Carme, dona previsora, val per dos. Que diuen, bé, doncs no tenim el Ben Affleck de comptable ni el seu personatge, el Christian Wolff.
0: Ja ens agradaria.
2: Però, bueno, si us agrada les pel·lícules d'acció, amb un toc d'humor i amb Ben Affleck, no? Doncs és una opció, si no us agrada el terror. De moment tenim aquesta. I anem amb una tercera proposta que és completament diferent. Als cinemes de Sant Cugat arriba dient. És una comèdia musical dirigida per al Joshua Oppenheimer, reconegut pel documental The Act of Killing, i té un repartiment de luxe. Hi ha la actriuassa Tilda Swinton, el George McKay, el Moises Ingram, el Michael Shannon. La pel·lícula està nominada, de fet, a diversos premis i destaca per la seva originalitat i també per la crítica social que aprofita per fer la cinta. El guió és del mateix Oppenheimer i del Rasmus Heisenberg i té cançons del Joshua Smith i lletres del mateix Oppenheimer, guió, direcció i també lletres de la música. Voleu sentir com sona?
0: Mm-hmm.
2: Som-hi.
10: Mamà, al principio, ¿alguna vez consideraste invitar a más gente?
11: ¿Y en quién confiar? Teníamos que pensar en ti.
12: The seconds ticking past so fast. Before you notice them, they're gone.
11: Ahí hay alguien.
13: Forever. ¿Ves por dónde ha entrado?
14: ¡No! Y estamos bajo 800 metros de roca.
15: Vivimos aquí.
16: Deben de ser una familia.
17: ¿Dónde está tu familia?
2: Ja ho podeu una mica intuir, eh? Deien situar en un futur postapocalíptic on una família fa 20 anys que viu en un búnquer dins d'una mina de sal després de la fi del món. El fill, que és la primera veu que sentíem, que mai ha vist el món exterior, viu amb els seus pares en una rutina marcada per la supervivència. L'arribada inesperada d'una noia sacsejarà la seva tranquil·litat i posarà a prova aquests vincles familiars fins ara inalterats per als altres humans. És una història que barreja humor negre, música, ja ho sentíem, eh? Començàvem a sentir aquestes parts més musicals, sí. I també una mica s'aprofita per fer aquesta reflexió sobre la condició humana en una situació desesperada com aquesta. Us agraden els musicals?
0: Depèn. Jo, d'entrada, no és el meu gènere favorit, no? Però, en canvi, sí que he vist musicals que m'han agradat. Et posaré dos exemples, Chicago i La La Land.
2: Home, La La Land.
0: La La Land és la meva favorita.
2: És meravellosa.
0: I Chicago també em va agradar molt.
2: Doncs mira, si te va agradar La La Land, et recomano The Greatest Showman, que té el mateix segell musical, i en Hugh Grant com a actor principal, que està, com sempre, meravellós, meravellós. Bé, veurem com sona...
0: Aquesta no tenia, és interessant, és curiosa.
2: Sí, a veure, de totes tres, quina us quedaríeu?
0: Jo, aquesta.
2: Sí?
0: Sí.
2: Tu, Dimitar, quina t'agrada més?
1: El comptable.
2: El comptable.
0: Bueno, jo el comptable, l'únic argument és amb Ben Affleck.
2: T'agrada Ben Affleck?
0: Sí.
2: I qui t'agrada més, el Ben o el germà?
0: El germà?
2: Sí, també és actor.
0: No el tinc present.
2: És que ara, si dic el nom, l'inventaré. Crec que és Joe. Però mentre fem les estrenes...
0: No t'ho sabria dir perquè no el tinc present. De moment, Ben Affleck.
2: Vinga, doncs Ben Affleck. I
0: anem, Dimitar, amb les propostes, sèries, pel·lícules... Què tens?
2: Casey Affleck, perdoneu.
0: Casey
2: Affleck.
0: Val.
2: El germà.
0: Després buscaré a veure què ha fet aquest noi. Ah, sí, més jovenet.
2: Sí.
0: Va, Bueno, quan sigui més madur i caigui de l'arbre.
1: Què tenim d'imitar? Tenim estrenes molt curioses. Max estrena aquest diumenge la nova docu-sèrie Los Baldwin, que mostra sense filtres els 8 capítols les pujades i baixades d'una de les famílies més famoses i tristament cèlebres del món, obrint la porta a casa seva i al seu matrimoni. També arriba dilluns de la setmana que ve la nova versió del reality de Discovery Channel, Aventura en Pelotas Latinoamérica, on parelles de desconeguts s'endissen en entorns salvatges durant 21 dies sense roba, menjar ni recursos.
2: Ah. Al Dimitri li va semblar que era brutal aquesta proposta.
0: Jo he vist una promoció, ara no sé, potser estic al·lucinant, però jo he vist una promoció fa res, uns dies, aquesta mateixa setmana o la setmana passada, d'un programa, no sabria dir-te si era La Sexta o quina cadena d'aquestes espanyoles, que anunciaven precisament pues, un reality amb pilotes.
2: És que crec que la versió Yankee ja existeix. Naked Attraction em sembla que es diu i que està en Max. Si no ho dic malament de cap, em sona haver-la vist per allà i potser és el mateix producte en versió
0: llatinoamericana. Aquesta versió està aquí, eh? No sé quan s'ha estrenat, si ja s'ha estrenat, però l'estaven anunciant i jo crec que sí, fa setmana passada, com a molt. I això ho fan a Max?
1: A Max, sí. Però em sembla molt interessant.
0: Però què et sembla interessant?
1: No. Tota la història dels reptes... Sí,
2: sí, sí,
0: és una mica és una mica l'origen de la humanitat, no? Una mica a tornar als principis, sí. a l'origen de tot, quan no anàvem vestits, sí. Quan ens havíem d'espavilar perquè no teníem per
1: la
0: menjar...
1: La pregunta més important és si pots sobreviure. Sí.
0: Pues si sobrevivien els nostres avantpassats, perquè no hem de poder sobreviure nosaltres. Mm. Una altra cosa és que haguem d'aprendre a sobreviure.
2: O quines infeccions pots agafar, no? Depèn d'on estiguis. No? Perquè els virus i els bacteris i tot plegat també ha canviat amb els anys.
0: Sí, i ara, com que som més filiprims...
2: I estem una mica... No? Estem més immunitzats, però no ho sé. No ho sé
0: sí, però
2: no ho
0: també
2: sé.
0: Som més febles sí. alhora, no?
2: Si surt algú fora del nostre
1: sí.
2: entorn, m'arremiau.
1: Sí, del nostre entorn. I tenim dos més estrenes a Netflix. Gareth Evans estrena a Netflix la pel·lícula Estragos, protagonitzada per Tom Hardy. Després que un robatori de drogues tingui conseqüències fatals, un policia lluita contra el submón criminal d'una ciutat corrupta per salvar el fill d'un polític.
2: Tom Hardy està bé. Tu, Carme, tens Netflix.
0: Sí.
2: Crida l'atenció aquesta...
0: Ara estava i començat a veure una sèrie nova que no em fa gaire el pes.
2: Mira, la pots canviar.
0: Curiositat és que la vaig posar i vaig veure que el primer capítol ja l'havia passat, que m'havia quedat en el segon i no recordava
2: ni
0: quan l'havia començat aquella sèrie, perquè al principi em va semblar una mica fastigós, eh? No em venia de gust. Però vaja, podem provar amb Estragos.
1: L'última sèrie us recomano, perquè a mi m'agraden molt aquestes pel·lícules i sèries biogràfics. Arriba a la plataforma Netflix una sèrie documental sobre el tenista Carlos Alcaraz, que mostra com compagina la pressió d'una carrera meteòrica amb les seves ganes de gaudir la vida com un noi de 20 anys. Carlos Alcaraz, a mi manera, té 3 episodis i s'ha estrenat a la plataforma aquest Sant Jordi fa 2 dies. La plataforma també posa punt final a la història de Joe Goldberg amb l'estrena el 24 d'abril de la 5a i última temporada de You.
2: Jo aquesta sí que la veuré, tot i que ha anat avall, eh? La sèrie, no trobeu? L'heu vist les altres temporades?
0: Sí, el que passa és que ja em queden molt enrere i necessitaré un temps, si vull veure aquesta última temporada, per refrescar algunes coses.
2: Un vídeo resum de YouTube? T'ho soluciona, Carme.
0: Però és... S'enganxa, eh?
2: Quin tio, eh? Quin més tio raro. Més
0: quin tio més raro, quin tio més raro. Sí, sí. I Carlos Alcaraz és un documental, no?, en tres episodis que...
1: Em sembla que serà molt interessant.
0: Està interessant. Sí. Mira, precisament el meu fill la va veure i em va comentar ahir que, bueno, que estava bé i que es mostrava precisament com un jove que el que vol és viure... Vol la viure vida. La vida. I en la seva situació de tenista
1: no
0: professional, clar,
1: però
0: en
1: no
0: la
1: pot.
0: Seva situació...
1: Anys,
0: és
1: no, pot.
0: No, però és complicat. Mm. És complicat per la disciplina que suposa voler ser el número 1 del món.
2: Sí, sí.
0: Sí. És difícil.
2: Els sacrificis, no?, que hi ha al darrere dels esportistes d'elit.
1: Sí.
2: No es pot fer seguir tot a la vida.
0: Molt bé, doncs escolta, les tenim totes apuntades. Moltíssimes gràcies, que passeu un molt bon cap de setmana.
2: Molt bon cap de setmana.
1: Molt
0: que
1: bon
0: vagi
1: cap
0: molt
1: de
0: bé.
1: Setmana.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
1: Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
0: I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
1: Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
2: Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
3: La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare...

0: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
1: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai.

0: ja ens hem convertit en gogos, com podeu comprovar per aquesta sintonia que ens acompanya. És el moment de repassar la premsa del cor, i com sempre ho fem acompanyats de l'Eva Garrido, la Cuca Fernández. Què tal, noies?
1: Molt bo. Hola, què tal, Carme?
2: Molt bon dia, Carme.
0: Molt bé, molt
1: què tal?
0: Bé.
1: Ens has trobat a faltar aquests dies.
0: Vols que et digui la veritat?
1: Sí, va.
2: Siga sincera.
1: Encara que ens hagi de fer mal al cor.
0: Al cor. No, home, clar.
1: Ah, d'acord.
0: Perquè no he tingut revistes. El que passa clar. És que us he de dir una cosa. Puc viure sense elles, eh?
1: Bé.
2: Sí, però
0: està bé que m'ho vingueu a explicar, perquè si, si fa no
2: sí, fa... Sí, però he entrat i m'has comentat alguna cosa i dic, a la Carme li està començant
1: sí,
2: a agradar això,
1: això
2: eh?
1: Està informada.
0: Estic al cas, només per això.
1: I a mi sabeu que em fa molta ràbia? Que quan és un període de vacances, no hi ha programa o no tenim tertúlia, és quan passa tot, tu. És clar. Que aquesta setmana se'ns ha mort, aquesta Setmana Santa se'ns ha mort molta gent, eh?
0: Sí.
1: A banda del Papa Francesc, se'ns ha mort Mario Vargas Llosa.
0: També.
1: Que els periodistes jo han fet una gran feina perquè no se'l recordi només com la última parella d'Isabel Preisler.
0: I Leo Benacker
1: no, perquè...
0: també. Leo Benacker
1: sí.
0: També.
1: I el Loco Gatti.
0: Quan, sí, mira, el Madrid que... va fer un minut de silenci i en les videopantalles van posar Leo Benacker i Mario Vargas Llosa, com mare dos meva. Il·lustres
2: com
0: madridistes.
2: Com està el pati, eh? Que, i després també la Setmana Santa, que ens dona molts temes de les vacances dels famosos.
0: Ai,
2: saps
0: sí.
2: Que el tema de les possessions i tot això
0: sí,
2: dona
0: sí.
2: Molt de sí, eh?
0: Estan molt creients, sí. Tots són molt creients.
1: Estan tots per Sevilla...
2: Màlaga...
1: Sí, tu, Granada... Tots,
0: tots
1: aquests
0: al,
1: llocs.
0: Al sud, no?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Doncs si voleu fem un repàs com més habitual de les portades, però rapidíssim, perquè el protagonista és el Papa Francesc i la seva mort. En la revista Hola és bàsicament ell... és la seva fotografia, a 10 minuts el porten en finestreta, Lectures també és portada, i a Setmana també, doncs, acompanyat de la reina Sofia, el veiem així en finestreta
0: compartint
1: també, no? Compartint sí. Aquest protagonisme. Però vaja, clar, és que també donarà molt de sí, ara en parlarem, no?, amb la Cuca, perquè, clar, el Papa Francesc, el seu funeral, que és demà, el que farà serà atraure, sobretot, cases reials, presidents d'arreu del món...
2: Però, Eva, no t'avancis. Hem
1: no
2: de parlar de la notícia bomba
1: sí.
2: Que va sortir ahir.
1: Ahir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No hi ha notícia, noies.
2: Sí que hi ha notícia,
1: hi ha...
2: perquè s'ha liat un embolic.
1: Sí, aquí tenim un embolic, i és que ahir sortia, no?, deia al matí la periodista Adriana Dorronsoro a Telecinco, al programa de Joaquim Prat, ella confirmava que... Clara Chia i Gerard Piqué posaven fi a 3 anys de relació i ella ho assegurava i deia que era...
0: Ja havia comunicat o no?
2: I per culpa de terceres persones.
1: Per aquí... culpa d'unes terceres persones. També deien que si Clara Chia tenia uns projectes de futur com, per exemple, ser mare i Gerard Piqué no ho veia gens clar. Llavors, què hi ha del cert o no? Perquè hi ha periodistes que asseguren que no és veritat, que s'han posat en contacte amb l'entorn més proper de Clara Chia i Piqué i que ells... aquest entorn els ha dit que aquesta notícia no és veritat i perquè està la gent sempre intentant separar-los.
2: A part, hem de comentar que és curiós que vingui d'un programa de Telecinco quan Piqué sabeu que té una relació estreta amb aquesta cadena per una sèrie de contractes que ha fet per la Kings League i tot això. O sigui que aquí no entenem res.
1: El que sí que és veritat, a mi em va agradar molt ahir un vídeo que va fer la periodista Núria Marín recollint primer aquesta informació de que havien trencat, que ella en el seu vídeo posava una fotografia on es veia Gerard Piqué amb una noia pel Roja per Miami. D'acord? No estaven fent res, no,
0: no
1: es veia res.
2: Però era una pista.
1: Sí, sempre, no, no,
0: sempre
1: no,
0: mal pensant.
1: És veritat, sempre mal pensant.
2: Poden ser amics o poden anar
1: que,
2: a un cafè,
1: però
2: clar.
1: Però què diu la dita? Ojo de loca, no s'equivoca.
0: Això diu?
1: Això diu la dita.
0: Ojo de loca, no s'equivoca.
1: I pensa, me li hace

0: estaràs, no?
1: A part, es rumoreja i es comenta que igual no hi ha una... no s'ha acabat aquesta relació, però sí que hi ha hagut una petita crisi.
0: Sí. Dèiem, per exemple, una de les crisis que van passar era aquesta que vam parlar fa setmanes la Cuca i jo sobre el fet de que Piqué hagués d'anar i venir de Miami per tenir cura dels nens.
2: Però digueu-me parelles que no hagin passat una crisi.
0: No, tota la raó, és veritat.
1: Totes. També es comenta que la Clara Chia vol tenir família i el Piqué pues, no està. Tots són coses que s'estan dient sense... no tenim cap informació veraz, clar, no? Però tot això s'està comentant.
0: Clar, tant els periodistes que asseguren una cosa com l'altra diuen que s'han posat en contacte amb l'entorn més proper de la parella. I uns diuen que ho han deixat i els altres diuen que no, que a més estan molt disgustats i molt indignats amb aquesta informació.
1: Val. Continuarem parlant, jo crec, d'aquest tema.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí. M'agrada molt la banda sonora de la
0: notícia.
2: De la
0: Loba.
1: Pues, us haig de dir que jo he estat mirant a l'Instagram de la Shakira aviam si hi havia alguna pista. I aquests dies ha estat molt parat. Està amb els seus concerts, amb la seva història, i pista no he agafat ni una.
2: A l'Eva li vaig comentar ahir, quan em va dir que teníem notícia, dic... Tenim sí. Cançó, també, segur.
0: I tant,
2: no?
0: I tant.
2: Espera't.
0: Jo el que comentàvem amb la Carme dèiem, a veure, quan tu ets parella d'una persona que ha deixat la seva altra parella perquè tu eres l'amant, creus que és un bon començament d'una relació? A mi no són bons presagis.
1: A part, també he llegit, ara que no m'oblidi, que comentaven que sempre s'ha dit, fins ara, que la Shakira havia sigut la que havia s'havia posat pel mig entre la Clara Chia i el Piqué a l'hora de que veiés els seus fills. Es comenta que són els nens els que no volen coincidir amb la Clara Chia. Això també ho he llegit, eh? Mm-hmm. O sigui que...
2: Això ho sabeu
0: sí.
2: Tot.
0: I jo tinc fonts que m'han explicat que els nens... recentment se'ls ha vist per Barcelona amb Piqué, però que els hi costa molt anar amb en Gerard Piqué... perquè la Shakira els hi parla molt malament del seu pare.
1: Uf.
0: A mi això m'ho ha explicat les meves fonts, jo també tinc les meves fonts.
1: Les fonts no es mencionen, però no es diuen
0: antes
1: qui són.
0: Antes la muerte que la fuente, també diuen.
2: Antes la muerte que la fuente.
0: Doncs va.
2: Avui ha vingut molt...
1: Sí, molt reivindicativa, no?
0: I tant. Va, aquesta setmana hem tingut Sant Jordi, un dia preciós, i els famosos que treuen llibre, perquè també els agrada molt això de treure llibres...
2: Famosos que treuen llibre que no són escriptors.
0: Sí.
1: No, és que ara, si no escrius un llibre, no ets ningú.
0: I si no tens un documental, oi? També?
1: També.
0: També, sembla mentida.
1: Que també en parlarem, de documentals.
0: També, de documentals.
1: Avui.
0: Doncs vam tenir moltes cares conegudes, a banda de les nostres, les catalanes, els periodistes, però, per exemple, va venir aquí a Barcelona Cristina Pedroche, a signar el seu primer llibre Gràcies al miedo, i els periodistes doncs van aprofitar i li van preguntar sobre els rumors de crisi amb David Muñoz, i ella va respondre que estaven feliços. Escoltem-la.
3: Sí, estoy súper feliz, estoy rellena de amor y feliz, o sea, por todos los poros, felicidad.
4: Te vemos feliz, que eso también es importante.
3: Gracias.
5: Y esperando a vuestro hijo.
3: Felices.
5: Felices. Esa es la palabra, Cristina, así te queríamos venir.
3: Gracias.
0: Felices, o sigui, inclou...
1: No, rellena de amor, rellena sembla de amor. Un bombón de xocolata.
0: Sí, sí, un xuxu de crema.
1: Uf, sí. Mare de Déu, senyor.
2: Rellena de amor.
0: Doncs,
2: De què va el llibre?
0: Mira, parla de totes les pors que ha tingut...
1: De maternitat, segur.
0: Arran de la maternitat, totes aquestes pors que ha tingut sobre fer-ho bé, estar a l'alçada com a mare, però també com a professional i com a... No sé. Bueno, les pors que li han vingut a ella, no sé, arran de ser mare. Per desgràcia, una persona que no ho va passar també va ser Lídia Lozano, que també estava aquí a Barcelona treballant, però la periodista va haver de marxar pitant cap a Madrid perquè la seva mare, de 96 anys, doncs la van avisar que havia mort.
2: Vaja.
1: Molt tristos. Hem vist també fotografies i vídeos dels seus companys anant al tanatori, la Maria Patiño, la Belén Esteban. Va agrair ella, quan va sortir un cop del tanatori, va agrair als mitjans tot el carinyo rebut. Però realment, si hem de dir alguna cosa de Sant Jordi, és que ha sigut una jornada espectacular. Ens va fer un dia. Barcelona
2: preciós.
1: Estava... increïble.
2: A Barcelona
1: i tota la ciutat de Sant Cugat.
2: I arreu.
1: Jo no havia vist tanta gent a Sant Cugat com el dia de Sant Jordi, eh? d'aquest any. Jo no sé si l'any passat...
2: Els últims anys
1: el recordeu
2: ja acostuma
1: tan...
2: a ser una celebració... Sí,
0: i si fa solet ja encara més, i tant.
1: Sí. Doncs i també plena doncs, de gent que ve. Jo crec que s'està fent una festa a nivell nacional i internacional bastant... Sí. Home, ja tothom vol estar, eh?
2: A Barcelona és turística, 100%. Més que res, perquè si us heu fixat aquest any en els reportatges, la celebració de Sant Jordi en alguns barris de Barcelona han reivindicat precisament el fet local, el quilòmetre zero, el fet de no tenir turistes, cosa que sí que es podia trobar doncs, a la Superilla, a tota la zona centre
1: de Barcelona. Doncs hem vist alguna anècdota que els efectes fan són una mica, fins i tot, semblen concerts de música. Jo he estat mirant una mica així, en plan anecdòtic, i el Javier Castillo, l'autor de La Grita del Silencio, semblava...
0: És que clar, escriu sempre...
1: Una gentada ja esperant la seva signatura. No sé, em dóna la sensació una mica de que els llibres també estan agafant aquest caire musical, no?, dels concerts.
0: Com si haguessis una signatura de CDs, no?
1: Sí. Després també he trobat una altra anècdota, el José Luis Lastre, el presentador de la cadena SER, que també en aquest dia, llegint una part del seu llibre, comentava, és que ahir vaig sortir i no tinc molta veu. Això és un altre. Sant Jordi és el pre, el post i tot el que comporta.
0: I la ressaca.
2: I el durant, si és una jornada... Sí. Festiva tope, sí.
1: De fet, jo ahir em vaig trobar en el concert de la Marina Carmona, em vaig trobar la Carolina Iglesias del podcast de Estirando el Chicle, vaig estar comentant amb ella i tal, i em va dir, és que he vingut per Sant Jordi. O sigui, aquí no pot faltar ningú. I aquest dia és un dia per nosaltres bastant important perquè hi ha moltes cares conegudes.
0: Doncs sí.
2: Avancem en el repàs a l'actualitat de la premsa del cor.
0: Doncs sí, ràpidament, Carme, i ja ho dèiem al principi quan repassàvem aquestes portades, el protagonista, el papa Francesc, que va morir... Què va morir? El dilluns de Pasqua.
1: Dilluns de Pasqua. Sí.
0: Tots aquests dies, doncs, està...
1: Que portem una setmana, quasi, amb el tema. Això és molt llarg, no?
0: Doncs sí, sí.
1: Un funeral clar, molt
0: sí, clar, però és que
1: diluït en el temps, no?
0: Porta no sé quants dies en la capella i no para de passar gent, no? Que avui he sentit a la ràdio que ahir van tancar la capella com a les 4 de la matinada i la van tornar a obrir, unes horetes, de, jo crec, perquè puguin fer una becaina als soldats i tornin un altre cop la guàrdia aquella
2: reial.
0: Bueno, sí, suposo, sí, però...
1: Molt curiós també la gent fent-se selfies amb el papa darrere. Ostres. Això m'ha semblat... Ara ens estem passant, eh?
2: Jo ja no els selfies, sinó veure totes les mans alçades davant del feretre fent la fotografia del moment històric. O sigui, em semblava com pornogràfica aquella imatge.
0: Aquesta foto et queda allà, el carret de fotografies...
1: No t'ho poses a la portada del teu mòbil, això?
0: No, és que... En fi, la gent... Doncs, i el que comentàvem, doncs, dissabte, demà, serà el funeral i, doncs, hi vindran moltes... doncs, molts mandataris, moltes cases reials, vindrà Felip i Letícia, no?, que deien que sí, que si no, que si les agendes...
1: Algú pensava que anava la reina Sofia...
0: Que anava al final, només ella, sí. Al final, jo el que he llegit és que al final ells dos hi van. Si també hi va la reina Sofia, això, Cuca, tu
1: ja
0: ho saps?
1: El que no va és el Pedro Sánchez.
0: No va. Però el que va és el Trump, també hi va Macron...
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
7: Salutacions. La xarxa del Servei d'Intervenció Socioeducativa 6 de Sant Cugat es reforça amb la incorporació d'un centre socioeducatiu a Vulpelleres que també dona servei a Can Mates i Mirasol. Així ho ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi, en una entrevista a Cugat Mèdia. Tot plegat va de la mà de l'aprovació inicial al ple d'abril per l'establiment del Servei Públic Municipal del CIS, que reforça l'atenció a persones d'entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i les seves famílies. Escoltem Gemma Aristoi.
8: El govern de Vulpelleres ens el plantejàvem per les necessitats que detectem actualment tant a Vulpelleres com a Mirasol com a Can Mates. No? Són diversos barris que no tenen un servei de proximitat amb aquesta finalitat d'atendre els infants i adolescents i amb la planificació i veient el creixement que ha tingut aquests barris no? En els darrers anys ens veiem necessari incorporar un servei.
7: Això és el que deia Gemma Aristoi. També tenim més informacions. Anem a parlar de la reivindicació veïnal perquè el veïnat de Valldoreix tingui prioritat per estacionar el cotxe a l'aparcament de l'estació i que està a pocs mesos de quedar satisfet. Així ho ha explicat el president de l'EMM Valldoreix, Juanjo Cortés, en una entrevista a Quat Media. Diu que l'administració està perfilant els detalls jurídics per tancar un conveni amb un operador que es cuidarà de fer aquesta gestió.
9: Som la primera estació, som a 1, doble freqüència de trens, 1.400.000